0: A vivir que son dos días, Javier del Pino.
1: Ser Catalunya, Barcelona.
2: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
3: l'Auditori.
2: I per anar de museu, concert i espectacle,
3: l'Auditori.
2: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
4: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia. Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
1: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
5: Sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
6: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
5: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
7: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
1: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: que son dos días. Javier del Pino. Sigue a Vivir que son dos días en redes sociales.
1: Herminia Pechus que se queda seca y de repente se cae la bolsa al suelo y sale una cantidad de billetes de ahí y el folio se queda abierto. Y tú coges el folio, estás en shock y lees: mi cardiólogo me ha dicho que a este corazoncito mío no le queda mucho tiempo. Entonces he decidido todo el dinero que he tenido guardado en mi casa donárselo como última voluntad al partido político Vox. ¿Qué haces en ese momento?
2: ¿Y tú? ¿Qué harías? Los viernes a las 9, Aymar invita a cenar a cuatro amigos en La Cena de los Idiotes. Un juego, cuatro dilemas y mucho en lo que pensar.
3: Si fuera una cosa...
0: Ser Cataluña-Barcelona.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Aquest diumenge, el Tot és Comèdia.
6: Que les dones d'aquest món, que les dones d'aquest món puguin créixer.
5: Una llegenda de la música, Maria del Mar Bonet, celebra 60 anys de carrera amb un nou disc on torna a les arrels de la seva Mallorca. Conversarem amb l'artista. I també... Anirem a la sala Flyhard per veure el nou espectacle 10 Manzanares. Per amor, un pacte d'honor sobre els matrimonis forçats per la precarietat econòmica.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
7: Futbol Club Barcelona!
8: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
9: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero la verdad que no lo hacen mal.
8: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
10: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: líder de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido.
1: El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
0: Ah, y para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Cadena SER. Número uno en deporte.
2: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
3: Benito Pérez Galdós publicó Tormento en 1884, entre el Doctor Centeno y la de Bringas, compartiendo contexto, personajes e historia con ambas. Es una novela magnífica, con unos personajes extraordinarios y unos diálogos brillantes. Es divertida, emocionante, angustiosa a ratos y sorprendente.
4: Don Francisco de Bringas y Caballero, oficial segundo de la Real Comisaría de los Santos Lugares, era en 1867 un excelente sujeto que confesaba 50 años. Todavía goza de días, que el Señor le conserve.
2: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
5: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
6: El 7 de novembre de 1885, en un indret remot del Canadà, anomenat Craigellachie, un petit grup d'enginyers, directius i obrers es van reunir al costat d'una via de tren que acabava de travessar un continent sencer. No hi havia grans ciutats, ni multituds, ni banderes, només les muntanyes, el fred de la tardor canadenca i la sensació que s'estava tancant una etapa decisiva de tota la història del país. Aquell matí, a les 9:22, el principal financer del projecte, Donald Smith, va agafar un martell i va clavar cerimoniosament el que passaria a la història com el darrer clau del Canadian Pacific Railway. Amb aquell gest simbòlic quedava completada la primera gran línia transcontinental del Canadà, una infraestructura que unia per primera vegada l'Atlàntic amb el Pacífic per la via fèrria. Aquella gesta era molt més que una obra d'enginyeria, era el projecte que havia de cosir un país immens, dispers i encara fràgil. De fet, la construcció de la línia havia estat una promesa clau perquè el 1871 la Colúmbia Britànica acceptés unir-se a la Confederació Canadenca. El camí fins a aquell clau final no havia estat gens fàcil. La construcció del ferrocarril va estar marcada per crisis financeres, desastres naturals i també tensions polítiques que gairebé van fer fracassar el projecte. Però finalment, la companyia Canadian Pacific Railway va aconseguir completar en només 5 anys una obra que creuava muntanyes, rius i territoris gairebé inaccessibles. Curiosament, el clau final no va ser d'or ni de plata, tal com passava en altres grans inauguracions ferroviàries. Era simplement un clau de ferro, com qualsevol altre dels milers d'utilitzats per construir la línia. Quan Donald Smith va colpejar-lo amb el martell, però, el clau es va doblegar. El van retirar de la via i el van conservar com una relíquia d'aquell moment històric. Més tard en van tallar fragments per fabricar petites joies en forma de clau de tren que es van regalar a les esposes dels directius presents en la cerimònia. La fotografia que immortalitza aquell instant s'ha convertit amb els anys en una de les imatges més icòniques de la història del Canadà, però també amaga silencis, perquè no hi apareix cap dels milers de treballadors xinesos que van participar en la construcció de la línia i que van ser essencials per completar l'obra. Aquell clau final, aparentment insignificant, simbolitzava en realitat una idea molt més gran, la d'un país que es connectava a si mateix a través del ferro i de les vies. Un país immens que, gràcies al tren, començava a pensar-se com una sola unitat. I és que de vegades la història també es pot explicar amb un sol cop de martell.
7: Benvinguts al tren de la història.

0: Ell per clavar l'últim clau del ferrocarril transcontinental del Canadà l'any 1885, que ara ens explicava la Laura Estrada, no només tancava una obra d'enginyeria colossal, també simbolitzava una cosa més profunda, la capacitat de les societats de connectar mons que abans semblaven llunyans o fins i tot incompatibles. És un bon inici pel trajecte d'avui, que ens porta per un recorregut de connexions inesperades entre èpoques, cultures i paisatges molt diferents. Perquè si el tren va ser capaç d'unir dos oceans, la història té una habilitat semblant per enllaçar realitats que per nosaltres són molt llunyanes. Ho veureu de seguida, quan viatgem fins a Egipte, a l'antiga ciutat d'Oxirrinc. Allà, una descoberta sorprenent ha fet aparèixer un dels grans textos de la literatura universal en un lloc on ningú no l'hauria imaginat mai, dins d'una mòmia. En parlarem amb un dels investigadors que coneix millor aquest jaciment excepcional. Després, travessarem el Mediterrani per arribar a l'Empordà i embadalir-nos amb un dels paisatges més fascinants de la història de l'art medieval, el monestir de Sant Pere de Rodes. Entre la roca, el mar i el vent de Cap de Creus hi apareix la figura d'un artista misteriós del segle XII, un escultor itinerant capaç de deixar una empremta tan poderosa que alguns historiadors de l'art l'han comparat amb Picasso i que, com que no sabem realment com es deia, l'anomenem el mestre de Cabestany. Qui era realment aquest personatge? Com s'estudia un artista gairebé sense biografia i què ens expliquen avui les peces disperses d'una obra monumental desapareguda? Ho respondrem tot conversant amb el comissari de l'exposició que li dedica al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Doncs vinga, va, amb tot això que tenim, ja anem carregant cap amunt el tren, no perdem més temps. I som tots? Sí? Doncs va, sortim de l'estació.
1: Tota la història en una hora.

0: Hi ha moments en què la recerca històrica ofereix girs inesperats, com el que us expliquem tot seguit. Ha aparegut un fragment d'un dels grans textos de la literatura universal en un lloc on, aparentment, ningú no l'esperaria. Ni una biblioteca, ni una escola, ni tan sols un temple, sinó en una tomba egípcia, dins una mòmia d'època romana preparada per al viatge al més enllà fa aproximadament 1.600 anys, algú hi va col·locar un petit papir amb unes línies de la Ilíada d'Homer. La troballa s'ha fet a Banassa, l'antiga Oxirrinc, una ciutat de l'Egipte grecorromà situada aproximadament a uns 190 quilòmetres al sud del Caire. Allà, des de fa més de 3 dècades, hi treballa la missió arqueològica d'Oxirrinc de la Universitat de Barcelona, un projecte iniciat el 1992 que ha convertit aquest jaciment en un dels centres més importants del món per estudiar la vida i cultura de l'Egipte d'època grecorromana. Durant la darrera campanya, a la tomba 65 del sector 22, una mòmia els va oferir aquesta sorpresa inesperada. I és la primera vegada que en arqueologia es documenta un text literari grec incorporat deliberadament, sembla, al procés d'embalsament d'una mòmia. Per entendre el significat d'aquesta descoberta extraordinària i per respondre moltes de les preguntes que tinc ara mateix, tenim la sort de comptar amb el catedràtic de la Universitat de Barcelona, el professor Ignasi Xavier Adiego. Professor Adiego, benvingut, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ell és el director de l'Institut del Pròxim Orient Antic i també del projecte de la Universitat de Barcelona d'Oxirrinc, que és on s'ha trobat aquestes restes d'una excavació que dirigeixen dues arqueòlogues, la Maite Mascort i l'Esther Pons. I de totes maneres, professor Adiego, si li sembla, perquè jo he començat a parlar d'Egipte, de mòmies, grecorromà, i clar, com que estem acostumats a parlar i estudiar la història i ensenyar-la moltes vegades com en compartiments estancs, aquí hem barrejat tres episodis gairebé que semblen ja que haurien d'anar separats, no? Què hi fa una mòmia grecorromana a Egipte? Com s'explica tot plegat?
1: Bé, això té a veure amb la llarga continuïtat històrica d'Oxirrinc com a emplaçament, com a ciutat. És una fundació egípcia, evidentment, d'època saïta. Estem parlant això, doncs, als 600 abans de Crist, 700 abans de Crist, però després té una important continuïtat en l'època en què primer la dominació persa, després el domini, el mandat, diguem-ne, dels Ptolemeus, no?, que són els successors d'Alexandre el Gran. Per tant, és una època de presència grega molt important. I després, evidentment, com Egipte passa a ser una província romana, tenim la presència de l'administració romana també. Per tant, no és que barregem coses, és un Egipte que té una tradició històrica molt llarga que ve, evidentment, dels mil·lennis anteriors, però que, evidentment, passa per les mans gregues i romanes, i trobem aquesta fusió que és el que fa justament molt atractiu el jaciment d'Oxirrinc.
0: La veritat és que sempre és molt fascinant parlar amb especialistes, perquè després te n'adones, no?, doncs precisament això que dèiem abans, que la història no són compartiments estancs, sinó que hi ha aquesta llarga continuïtat.
1: Sí.
0: Te'n vas a ciutats romanes, ara estava pensant a Pompeia, hi ha un temple dedicat a certes divinitats egípcies,
1: sí,
0: per exemple, no? I et trobes això amb una mòmia d'època romana, podríem
1: sí,
0: dir,
1: sí, sí, sí.
0: Cosa que vol dir que, malgrat ser en època romana, se seguia encara amb el ritual de la momificació.
1: Sí, evidentment, això es va mantenir durant temps, evidentment en retrocés, no? Però sí, no hi havia una convivència total de costums, de tradicions, de llengües diferents, ja dic, enllaçant amb la tradició egípcia més antiga, però, evidentment, passant per aquestes incorporacions de la cultura grega primer i després romana.
0: Mm-hmm. Sí. I aquí és on apareix aquesta mòmia del sector 22, mm-hmm, que té aquesta particularitat,
1: sí,
0: que és el que la fa excepcional, podrem dir-ho així?
1: Bé, aquí, per explicar-ho bé, perquè s'ha parlat de la gran excepcionalitat, l'excepcionalitat té sentit en el context de les troballes que hem fet a Oxirrinc. Des del 2020 estan apareixent en aquestes mòmies d'època romana que s'han excavat en aquest sector, estan apareixent mòmies que presenten la col·locació superficial, diguem-ne, sobre, no dintre, perquè també s'ha parlat dintre de la mòmia, a l'interior de la mòmia, no, és sobre la mòmia, aquests papirs, aquests menes de lligalls o de paquets de papirs, que el més important, diguem-ne, és el que ha estudiat la nostra papiròloga, la doctora Lea Màixia, és que venen segellats, porten el segell de l'embalsamador, sembla ser. Això vol dir que, evidentment, hi ha la voluntat d'incorporar deliberadament aquest papir en el procés d'embalsamament, de momificació. O sigui, això s'ha fet al taller d'embalsamament, i, per tant, això ens fa pensar que hi havia aquesta voluntat, realment, d'incorporar això com a part de la pràctica funerària. Això és el que el fa singular. Des de l'any 2020 han aparegut conegut, em sembla que són 20 papirs en aquestes condicions, difícils de llegir, en alguns casos no s'han pogut llegir encara, que és el gran problema, sí, perquè venen, evidentment això s'ha de poder fer si venen empaquetats, no? I a més pensa que en contacte també amb els ungüents, és a dir, realment alguns estan molt fragmentats, són els que hem pogut llegir perquè ja, diguem, surt a la vista, no? El papir, però en altres casos estem esperant poder fer un estudi amb aparells adequats, no? Amb estudi, una anàlisi tomogràfica que permeti, però això és més complicat, això no sé com ho farem.
2: Per fer-nos una idea, sí, clar, perquè no, Uxiring no hi hem estat mai, sí, que ha de ser xulo de veure,
1: sí,
2: amb això, el sector 22 aquest que dèiem, no? Que és, sí, que evidentment és la divisió que fan per
1: sí, sí, sí, sí.
2: Com ens ho hem d'imaginar? És a dir, amb sarcòfags, amb
1: no,
2: les això, momies,
1: a dir, a veure, això
2: com
1: és estaven? És una necròpolis anomenada necròpoli alta, i allò que estem trobant depèn també, evidentment, del nivell que estàs excavant, no? Nosaltres, per exemple, aquest sector van trobar fa un parell d'anys una tomba d'època ptolemaica, és a dir, anterior, no? I amb el sistema típic de l'època, que és una mena de, bueno, la tomba en l'interior, no? Que s'accedeix a través d'una mena de pou, és a dir, i aquestes que són de tipus romà les trobem de vegades amb el sarcòfag, o de vegades també el que trobem és simplement les mòmies, perquè s'ha remogut tot, perquè també és un clàssic, no? En els jaciments d'aquesta mena, no?
2: Clar, perquè això, no? Les coses que a vegades hem vist a les pel·lícules,
1: sí, sí,
2: d'aquests saquejadors que van a buscar tresors,
1: sí,
2: a les tombes.
1: Sí, això ha estat habitual.
2: I això no, ha passat a la història.
1: Sí, i no només modernament, és a dir, moltes d'aquestes tombes han estat remogudes, i això és el que trobes, és només les restes, de vegades esparses, no? Diguem-ne, no? Per tant, si és una situació que té a veure amb un saqueig, en molts casos, no? Això ho poden explicar millor els arqueòlegs que jo no soc arqueòleg, però en principi, no, en els més de 30 anys que porta la missió arqueològica Oxirrinc, només una vegada s'ha trobat una tomba intacta. Va ser fa uns anys, també, i ja dic, es va poder entrar per primera vegada des que s'havia fet, diguem-ne, el dipòsit, no, del mort allà, i això va ser una cosa molt excepcional. És a dir, recordo que el professor Padró, que va ser qui va fundar i va dirigir molts anys aquesta excavació, deia, a mi això no ho vaig trobar mai, jo aquest tipus, no vaig trobar mai amb aquest tipus de situacions. Uh-huh. No? Per tant, el més habitual és trobar que les tombes ja hagin estat remogudes.
2: I és el cas d'aquesta.
1: Sí, sí, sí, sí,
2: el que
1: sí,
2: passa
1: sí,
2: que quan hi havia el procés de momificació, els hi posaven aquests papirs,
1: això
2: aquestes inscripcions.
1: Això és el que estem trobant, és una cosa molt específica d'aquest jaciment, Oxirrinc, i d'aquest període d'època romana, els primers segles d'època romana.
2: No és que sigui habitual en altres
1: no,
2: llocs.
1: No, i això és el que realment crea moltes incògnites pel que fa a quina és l'explicació d'aquest fet. La nostra papiròloga, la doctora Masha, creu que això enllaça amb una tradició prèvia d'incorporar textos de caire funerari amb una importància religiosa, com el llibre dels morts, que és la tradició que ve de l'antic Egipte, podríem dir, no? de segles sí, anteriors, i això seria una mena de continuïtat, però tampoc ho podem afirmar. Fins ara, els papirs que s'havien pogut veure en aquest context eren papirs màgics, que es diuen en grec, alguns en egipci, i clar, que són en fórmules màgiques, que té un valor això també, doncs, ritual, se suposa, algú de tipus documental, diguem-ne, pel que semblava. Clar, aquest, la gran notícia és que sigui un text literari, i aleshores això ens fa, doncs, especular d'entrada, i esperem que si podem trobar més o podem interpretar els que ja tenim, podrem veure si això és habitual o és simplement una excepció, però ens fa especular amb la raó per la qual es va incloure un text literari, a més concretament aquest text, que és un passatge molt famós de la Ilíada d'Homer, del llibre segon, el famós catàleg de les naus, que és un text que per nosaltres és molt avorrit, perquè és la llista de tots els contingents que van participar del costat diguem-ne, dels grecs contra els troians a la guerra de Troia, però que a l'antiguitat tenia molta importància, perquè era una mena com de repertori geogràfic mític, no? Del món grec, no? Allà sortien, doncs, totes les ciutats, els pobles, els seus líders, els seus reis o dirigents també legendaris, no? I això tenia un gran valor pels grecs, no? Aleshores, aquí podem també comentar, no? A veure quin sentit pot tenir que aquesta persona se la sepultés amb aquest element afegit.
2: Clar, perquè aquest fragment de la Ilíada explica, doncs, tota la gent involucrada...
1: Sí, és una llista.
2: Una llista, no? Que, esclar, sí, per sí, nosaltres és això. La veritat és que...
1: És molt avorrit de traduir, ja t'ho dic, perquè Homer és apassionant, no? Però, clar, comences a veure noms i més noms, i dius, escolta, això que té... A veure, és una cosa de gran habilitat, fer un text en vers.
2: Clar, és que aquí anava... És que era un text que, en principi, abans de ser escrit i llegit, era
1: memoritzat. I memoritzat, també.
2: I, per tant, pels grecs havia de tenir molta importància poder recordar tota aquesta
1: exacte,
2: gent.
1: Exacte,
2: no?
1: Era com fer la llista completa, no?, dels jocs més importants, dels seus herois tradicionals, diguem-ne, i això, clar, i suposo que veure's en aquella llista, veure el teu llogaret, no?, la teva ciutat esmentada allà, doncs, per un grec podria ser un motiu d'orgull i també d'identitat pròpia, de sentir-se part d'una comunitat.
2: Clar, que de fet l'Ilíada també ajuda molt a això, no?
1: Exacte, és el text que dona sentit al món grec, no?, que és un món molt, molt fragmentat, no?, en ciutats diferents, però que tenen aquesta llengua i aquest referent literari com pot ser Homer i altres autors, però sobretot Homer és el gran referent literari per als grecs antics.
2: I de fet inspirador, fins i tot diuen, vaja, no, això ho vam explicar a vostè, de gestes com la d'Alexandre el Gran, no?
1: Bueno, evidentment, clar, perquè és que és el que s'aprenia a l'escola, és el que els nens grecs estudiaven i memoritzaven, no? I aleshores aquest passatge en concret, aquest valor a l'antiguitat que a nosaltres ens no el veiem tant, perquè dic, perquè se'ns presenta com un text que interromp la narració.
2: No, jo sentit, ara és que però... no el recordava del temps de quan estudiava i l'havia llegit, tota, però vaja, gairebé la Ilíada, i recordava aquest fragment ara, de com
1: sí,
2: mare de Déu, que és molt pesat.
1: El poeta invoca la musa i diu, digue'm ara totes les naus... I
2: que és el que t'acabes moltes vegades saltant una mica o llegint-lo en diagonal.
1: Més aviat.
2: Siguem clars, perquè narrativament, per la nostra manera d'entendre les narracions, ara és avorrit.
1: Exacte,
2: però en aquell moment...
1: Té un gran valor, per ells.
2: I, clar, la pregunta és, i això què dimonis hi fa amb una mòmia d'Oxirrinc?
1: Clar, doncs aquí jo no m'atreveixo a dir res. Tenim la nostra papiròloga, que és la que està estudiant això, ella ho posa en aquest context funerari, amb aquest element de, diguem-ne, de protecció, potser relacionat amb aquests textos funeraris anteriors, però, ja dic, ens falten més referents, no? Perquè, ja dic, no tenim altres textos similars de tipus literari en aquest context per poder dir, bé, això ja era una pràctica habitual, la gent doncs s'enterrava amb el text preferit, o simplement aquí és una mena de demostrar que aquesta persona tenia uns orígens grecs, malgrat haver-se integrat en el món egipci i ser momificada, que és una pràctica típicament egípcia, tindria potser aquest component. Això és, podem parlar-ne molt, però jo no m'atreveixo a fer cap interpretació mentre no tinguem més dades sobre això.
2: El problema moltes vegades és la dificultat de llegir-ho, tal com deia, no?
1: Sí.
2: Perquè és que això que són pergamins, fragments molt petits.
1: Bueno, són fragments de paper, depèn de l'estat. En aquest cas és molt fragmentari. Passa que hi havia una part, sobretot, un fragment que era una mica més gran, podies reconèixer. La nostra papiròloga va llegir, va començar a llegir el text, va començar... I aleshores, a partir d'aquí, vam poder identificar que era la Ilíada. Després, la resta de fragments... Home, alguns molt petits, que tens només una lletra o dues, no pots dir gran cosa, però...
2: Jo he vist la foto i és com aquell que estripa un rebot a casa.
1: Sí. Aquesta foto no és el fragment més gran, no? però sí que és cert que està molt, molt fragmentat i molt deteriorat. Però ja dic, però el que vam veure de seguida amb fragments que tenen una mínima informació que tot quadrava amb aquest passatge de la Ilíada. O sigui, jo l'atribució no genera cap dubte. És a dir, jo puc dubtar de la finalitat, però almenys com a filòleg, l'atribució de la Ilíada i aquest llibre segon i aquests versos en concret és clara. Sí.
2: Clar, una altra cosa, va, ara potser pregunto i em poso de peus a la gallada, i com que aquí tinc l'especialista, ja em diràs. Clar, no tot el grec es devia escriure igual, no totes les... I això també deu donar certes pistes, o no?
1: Sí, això per la datació, crec que sí, això és la nostra papiròloga que està treballant sobre això. La veritat és que aquest tema ens ha agafat molt de sorpresa, perquè això ho van trobar a principis d'any, no? Però després això doncs, està pendent de publicació, de parlar com es farà, etc. Però ho havíem deixat una mica de banda, en el sentit que, bueno, que és un tema interessant, però que també diguem-ne, el món científic i la publicació científica té uns recorreguts que no són els del món mediàtic, no? De tot, ha d'anar molta més paciència, la filologia sobretot paciència, no? I aleshores no es pot dir mira, en dos dies ho presento, no? Aleshores això exigeix un estudi molt més detallat. Recordo que la papiròloga, quan el va veure, ja estava convençuda que allò era diferent al que havia vist fins ara, fins a, en els altres papirs que s'havien pogut estudiar d'aquest conjunt de papirs, d'aquestes pràctiques funeràries de col·locar el papir a sobre de la mòmia allà a Oxirrinc. Aleshores, ella ja tenia allò, el pàlpit, diguem-ne, no?, que allò podia ser un text diferent. I sí, vam comprovar-ho de seguida quan vam veure que era la Ilíada.
2: Ara, el professor Diego ho ha dit una mica així de passada, els mitjans de comunicació, que sempre ens movem gairebé per mirallets, no?, pel que brilla.
1: Sí.
2: Clar, quan veus, poses mòmia, Egipte, Ilíada, Homer,
1: això justament el que he anat comentant és la fórmula màgica. No, jo no sabia que era la fórmula màgica,
2: no, sí.
1: Però ho ha estat.
2: Només faltava, i ara em permetrà això, posar-hi nazis, que també, bueno, com si fos Indiana Jones, no? Però...
1: Ja t'entenc, sí, no, ja, tot és molt més... A veure, ens fa gràcia això, eh? Jo, i també sap greu de treure-li importància, perquè jo crec que la gent també flueix, no?, amb aquest tipus de notícies, no?, i fa il·lusió, no? Però, a veure, les coses vistes des de dintre, doncs això s'ha de veure amb més rigor, no?, i més o menys veure que tot s'ha de fer amb més paciència també, com deia abans, no?, amb més tranquil·litat. És un descobriment molt important, jo crec, que és excepcional en el context, com deia abans, del que hem treballat allà, el que hem trobat allà, però bé, tampoc, clar, aquesta idea d'aquí, del que deia abans, no?, de presentar-ho com si fos una cosa absolutament excepcional, tampoc no és cert, no?, perquè s'han trobat més papirs. Oxirrin, que és una ciutat que és la ciutat dels papirs, perquè s'han trobat milers de papirs, centenars de papers literaris, passa que es van trobar la majoria a un dipòsit, no?, allò com d'escombraries, on es van llançar. Altres han sortit en context funerari, però normalment reutilitzats, reciclats, per fer el cartonatge de les mòmies, per exemple. Amb un ús deliberat dintre la tomba, això hi ha més dubtes que hi hagi precedents clars, no? I en aquest cas, d'aquesta manera, són els d'Oxirrinc que estem treballant ara, és a dir, que vinguin amb aquest segell i que es vegi clarament que això ha estat part d'un procés i que hi ha una voluntat per part de l'embalsamador de col·locar allò en aquella posició i segellar-lo com a part final, és el que pensa la nostra papiròloga, del procés d'embalsamament. Mm-hmm. Això és el que fa singularíssim.
2: A mi em sembla interessant també pel fet de primer, mantenir el ritual de la momificació, mm-hmm, però després incorporar-hi un text...
1: Sí, clar, aquesta fusió que ara diríem, no?, aquest mestissatge, no?, sí. Diríem ara, no? Sí, això ho fa molt, molt singular. Tampoc és tan estrany en el món antic, no?, trobar aquest tipus de pràctiques, no?, que tens, i al món egipci helenitzat i romanitzat això és freqüent, no?, i és una cosa que el fa també encara molt més atractiu. Clar, evidentment, l'egipci clàssic, no?, dels grans faraons, l'egipci de Ramsès II, això impressiona molt, no?, però aquí tenim un Egipte diferent, no?, que és aquest ja, que és ja una cruïlla, no?, de cultures diferents, i també té la seva, el seu interès, per suposat.
2: Que, de fet, això és el que fa especial Oxirrinc, també, en
1: sí,
2: aquest sentit.
1: Sí, sí, sí, clar, perquè deia, perquè no és una ciutat que tingui una llarga tradició de mil·lennis, no?, però té aquesta continuïtat molt clara, i sobretot això, ha estat un centre de coneixement del món clàssic, perquè, deia abans, aquests papirs

0: del món clàssic, perquè deia abans, aquests papirs literaris ens han permès conèixer obres que no s'havien conservat prèviament, obres de poetes, de Safo, d'Arquilo, que coneixien molt malament perquè no ens havien arribat mai textos directes, citacions en les obres clàssiques, apareixien aquí un vers, aquí una estrofa i tal, però normalment no teníem aquest tipus d'informació, i Oxirrinc ens ha donat un gran ventall de textos grecs directament, no? Amb els problemes que planteja l'estudi papirològic, amb fragmentaris moltes vegades, però hi ha poetes que els coneixem sobretot gràcies als papirs trobats a Oxirrinc.
1: I de fet hi ha una altra qüestió, que és el tema de la pròpia conservació material dels papirs, perquè sí. És clar, no tot arreu es conserven.
0: No, Egipte té un clima molt adient en aquest sentit, no? per la conservació d'aquest tipus de materials, no? I això és el que ens ha permès trobar aquests textos que ja dic són de gran importància per la literatura grega antiga.
1: I això és un àmbit en el qual encara hi poden haver-hi més troballes?
0: A veure, aquesta part on es van trobar tot aquest dipòsit de papirs, això doncs ja es va treure tot, però si seguís treballant sobre aquests textos, perquè hi ha molt material encara que es va trobar llavors, troballes mai no se sap. Això no ens esperaven, trobar-nos en aquest context, com deia abans, un fragment d'Homer. A veure si aquests paquets si es poden analitzar, si es poden llegir quan es pugui fer això, que serà complicat, a veure què ens surt també, no? Perquè, per tant, no hem de descartar mai, que és les sorpreses que ens pot deparar Egipte, no?
1: A més, clar, ara m'imagino que cada vegada que troben un paquet de pergamins, de papirs, perdó, sí. Amb una mòmia, sempre sí. Hi deu haver-hi l'intríngulis de veure si realment hi trobes un altre fragment com aquest.
0: Sí, clar, a partir d'ara això canviarà. Això és molt recent, no? Però ara hi ha més papirs per estudiar trobats en aquestes condicions, i a veure què es pot treure. Sí, realment serà, i sobretot per tenir a part de l'interès filològic que pugui tenir, que puguem trobar si és literari, que això evidentment sempre existeix, també pel que deia, per intentar tenir una visió més clara de per què es feia aquesta pràctica, no? I quina finalitat hi havia, i si el tipus de text tenia alguna motivació, no? Fins ara semblava que bueno, no especialment, perquè hi havia papirs de tipus documental, no literari, que no estava molt clar perquè els havien col·locat allà, i hi havia altres de tipus màgic, que això tenia sentit, no? Però un text literari és el que ara ens desconcerta, i és el que volem veure, si això és excepcional o és una cosa que es va fer més vegades, i si és així, quin tipus de textos literaris són, que això ens podria orientar sobre la seva utilització.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Clar, i tot això en una excavació que és d'aquestes que, vaja, és, sí. Té durada per més de saber
0: sí,
1: quan, no?
0: Sí, sí, no, allò no s'acaba mai. Oxirrinc, és una... a veure, també és una cosa important, nosaltres sempre posem molt d'èmfasi a nivell, diguem-ne, també d'informació, no? En les grans troballes, no? Que en el fons és una mica l'herència de temps passats on l'arqueologia era una altra cosa, eh? I sí. No realment positiva, tu saps molt bé, no? Com a historiador, no? Però, clar, allà tot el que surt és important per nosaltres, no? Nosaltres el que ens interessa no és fer grans troballes espectaculars del punt de vista mediàtic, diguem-ne, encara que això després té un impacte i no pots negar, sinó realment el que volem és conèixer millor com era aquella societat, com s'organitzava, com vivien, què menjaven. Ara, en aquesta última campanya, hem tingut el doctor Ferran Antolín, que és un gran especialista en arqueobotànica, i ha estat estudiant les restes de plantes, de llavors, no? Per veure exactament, intentar fer una descripció de quines plantes es conreaven o quines s'utilitzaven per l'alimentació, etc. Això crec que són aspectes d'un grandíssim interès pels estudiosos del món antic, no? Deixant de banda, doncs això, aquestes troballes espectaculars que evidentment són molt agradables d'explicar, també és cert, no? Però bueno, hem de pensar que és un treball continuat de molts anys, no? I una feina amb un equip de diferents especialistes, no?
1: La cosa positiva que ha sigut l'excusa perfecta perquè pogués venir el professor Diego a parlar-ne avui aquí al Tren de la Història, suposo que per un filòleg també ha de fer especial il·lusió això, no?
0: Sí, per suposat. Jo la filologia, jo soc filòleg clàssic de formació, m'he dedicat a altres coses després, a la lingüística indoeuropea, potser soc més lingüista que filòleg en aquest moment, però mai no he deixat de banda aquest interès pels textos, no? Que és el que treballem els filòlegs, no? I per el seu estudi, la seva fixació. I té aquest punt, per mi, molt atractiu, això que hem fet, no? Del descobriment d'allò que és nou, vull dir, això deixant de banda, ja dic, la importància més gran o més petita, o quan tens una cosa i la veus per primera vegada després de tants anys, no?, i la identifiques, si veus que allò, per exemple, és Homer, no?, a mi això és una satisfacció...

0: diguem-ne, personal, que és difícil de descriure.
1: Això és la, això crec que diria que és l'essència de la recerca, sí, en sí, general, sí. I en el cas humanístic, doncs, sí, també ho és. Vaja, el que estic segur és que no serà la darrera vegada que el Tren de la Història parlarem d'Oxirrinc. Mm-hmm. No caldrà que descobreixin altres fragments de la Ilíada quan sigui moment de fer balanç, de campanyes, d'excavació. Sempre serà un plaer poder conversar amb el professor Diego i el seu equip. Recordem l'excavació arqueològica d'Oxirrinc, que la porten al cap les dues arqueòlogues Maite Mascort i Esther Pons, que han trobat aquest fragment de la Ilíada amb una mòmia. Forma part d'aquesta missió del projecte de la Universitat de Barcelona, que dirigeix el també director de l'Institut del Pròxim Orient Antic, el professor Ignasi Xavier Diego, que avui ha vingut al Tren de la Història a explicar-nos-ho. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: El Tren de la Història.

0: A l'extrem del Cap de Creus, entre el mar i el cel, sobre una muntanya que mira l'Empordà i la Mediterrània alhora, s'aixeca el monestir de Sant Pere de Rodes. Des de lluny, la seva silueta sembla gairebé impossible, un conjunt de murs i torres que emergeixen de la roca gairebé com si fos una mena de vaixell encallat al vessant de la muntanya. No és estrany que poetes i viatgers hagin vist en aquest lloc alguna cosa més que un monument talment com una mena d'enigma petrificat en el paisatge. Durant segles, aquest monestir ha fascinat historiadors, arqueòlegs i curiosos de tota mena. La seva aparença híbrida, mig camí entre església i fortalesa, i el seu estat ruïnós durant molt temps, havien alimentat una poderosa capacitat de vocació. I això ha fet que Sant Pere de Rodes s'hagi convertit en un autèntic mite contemporani de la història de l'art romànic, un lloc on el paisatge, la història i la memòria s'enllacen de manera indestriable. Però en aquest escenari hi ha també la petjada d'un artista extraordinari, un escultor itinerant del segle XII, potser podríem dir misteriós, fascinant segur, que va treballar entre la Toscana, el sud de França, Catalunya i Navarra, i que va deixar una empremta artística d'una força singular. Un creador capaç de reinventar les formes del romànic amb una intensitat gairebé dramàtica. Es deia, o li diem, el mestre de Cabestany. La seva obra mestra va ser la gran portada de la marbre de Sant Pere de Rodes realitzada al voltant dels anys 1160-1170 aproximadament i que, tot i que va desaparèixer, s'ha pogut reconstruir a partir de fragments conservats i estudiats pels especialistes. Ara, una gran exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya recupera la història d'aquest artista i d'aquest monument, reunint més d'un centenar d'obres procedents de diversos museus i col·leccions de tota Europa. I el que volem és parlar-ne amb el seu comissari, que és el catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, el professor Manuel Castiñeiras. Professor Castiñeiras, benvingut, moltes gràcies. Com està?
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Aquesta exposició que es diu Sant Pere de Rodes i el mestre de Cabestany, la creació d'un mite, i que a l'hora d'explicar qui era aquest mestre de Cabestany, vosaltres a l'exposició heu parlat fins i tot del Picasso del segle XX, que jo haig de confessar que quan ho vaig veure per primera vegada vaig pensar, apa, una cosa de màrqueting de museus, però quan coneixes una mica la trajectòria d'aquest personatge, vaja, les comparacions són odioses i evidentment hi ha molta distància, però punts de paral·lelisme hi ha, no?
1: Sí, hi ha punts de paral·lelisme. Bé, el mestre de Cabestany nosaltres no sabem qui és, no té nom, perquè no ha signat cap obra i no tenim cap document sobre ell. Només tenim les obres, però el que és tan extraordinari d'ell és que les obres són tan reconeixibles per qualsevol persona, perquè ell juga molt amb la deformació, l'expressionisme, treballa les figures d'una forma una mica provocadora a vegades. Fins i tot fa diversos punts de vista en el mateix relleu, que li donen una força que realment, quan jo vaig dir això del Picasso del segle XII, que fa molts anys, aquesta expressió ha tingut molt d'èxit, perquè realment és una forma de definir o d'apropar-lo a nosaltres.
0: Sí, tant. A més...
1: Algú, sí. No, perdó.
0: No, anava a dir que, esclar, que a més a més, ell el que fa també és això, no? Ara, això que deia dels punts de vista, però també, per exemple, agafar fons del passat, d'èpoques pretèrites, reinterpretar-les o utilitzar-les per al seu propi estil, no?
1: Exacte, juga molt amb nosaltres. Jo a vegades dic que és com si fes fake, és a dir, intenta fer falsos. És a dir, jo imagino fa al segle XII, en la inauguració d'una obra del Cabestany, que el que està davant no sabia si estava davant d'una obra antiga, és a dir, de l'època paleocristiana o de l'època tardoromana, o si estava davant d'una obra contemporània. Això fa molt ell, no? I jo crec que aquesta intenció no és... és a dir, és conscient, és una intenció conscient. Ell vol fer un art que tingui aquest prestigi del passat, i en el cas de Sant Pere de Rodes, que té aquesta història, que vol... diguem, adherir-se a Roma i tindre una aliança amb Roma, la tria d'aquest estil és fonamental.
0: Esclar, Sant Pere de Rodes, que és aquest lloc espectacular, de fet, quan un hi és, entén que, vaja, gairebé en les forces divines, no? Perquè el paisatge, l'entorn, és fabulós i és preciós. Però, esclar, el que oblidem és que era un monestir molt important a l'època, no només perquè estava situat en un lloc molt bonic i molt bucòlic, si es vol, ara, en aquell temps no sé si ho era tant de bucòlic, però que tenia molt poder i molta importància i que, de fet, precisament per això no sé si de contractar els serveis del mestre de Cabestany per aquesta raó.
1: A veure, el que tu dius, la primera cosa és que allà té la mateixa força el monument que el paisatge. Són dues coses indissociables. El paisatge té molta força. I el paisatge està en un paisatge mediterrani que té molt a veure amb el passat clàssic i el passat d'Empúries, que està allà al costat. Jo penso que quan el monestir va voler fer aquesta portada a la segona meitat del segle XII, volien un artista que volgués d'alguna forma entendre el que era l'esperit del monument, no? El monument s'havia fet com un segon Sant Pere del Vaticà. Ells volien que la gent anés allà com s'anava a Roma, tenien aquest privilegi de finals del segle X, que deia que si tu anaves a Sant Pere de Rodes tindries les mateixes indulgències que si vas a Sant Pere del Vaticà.
0: Carai.
1: Era un monestir, sí, era un monestir que havia fet una aliança en Roma, perquè en aquella època, a l'edat mitjana i a l'època feudal, era molt fàcil que el senyor feudal, és a dir, el comte d'Empúries o el bisbe de Girona, volgués governar el teu monestir, i ell el que fa és directament vassallatge a Roma, està protegit directament a Roma. De fet, a l'exposició portem el llibre de la Hisenda del Vaticà, on diu que Sant Pere de Rodes pagava una renda cada 5 anys per ser protegit per Roma, i tenien una església que s'havia fet al segle XI, que quan tu entres sembla més que estàs en un monument romà que en un monument romànic, i necessitaven una portada en marbre, com ha fet el mestre de Cabestany, i que tingués aquesta mena d'aire, de prestigi, d'una cosa més antiga.
0: Uh-huh. Esclar, aquesta és una qüestió que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, i com que jo no en tinc ni idea, i avui tinc la sort d'aquí al Tren de la Història poder compartir aquests minuts amb el catedràtic d'Història de l'Art, Manuel Castanyeires, i més comissari de l'exposició del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Clar, com ens ho hem d'imaginar, això? A partir del que sabeu els especialistes, des del monestir anaven a buscar aquest mestre, aquest artista, i el contractaven? Passava per allà? Com anava això?
1: No ho sabem, tant de bo que ho sapiguéssim. Millor diria com m'ho imagino jo.
0: Val, em sembla perfecte.
1: Jo penso que quan tu vols fer una obra d'aquesta dimensió, i que segurament ha costat molt, perquè tu penses a Catalunya, al segle XII no és que no tenim moltes portades en marbre. No. El marbre és molt car, és car i és difícil de treballar. Aleshores, la primera, havien de triar una persona que sapigués treballar el marbre, i la segona, que tingués aquesta capacitat. Jo penso que s'han ajuntat les dues coses. Possiblement l'han cridat, o potser que ja era conegut en aquest moment. De fet, ell ja havia fet obres abans de Sant Pere de Rodes. Encara que no tenim la cronologia de les obres del Cabestany, ell havia estat a Itàlia, havia treballat ja per una important abadia benedictina que es diu Sant'Antimo, que està en la província de Siena, i segurament havia estat a Pisa en un període de formació, i segurament tornava cap a Catalunya o cap a Occitània, i és en aquest moment que el van cridar a treballar al monestir, o ell mateix sabia que volien fer unes obres i es va oferir. Això no ho sabem perquè no tenim documents.
0: Mm-hmm. És aquestes coses d'aquesta època de l'edat mitjana, que hi ha moltes que es perden en el temps, perquè no tenim documentació. El que també crida l'atenció és això que dèiem ara del marbre, que no és que sigui un material molt abundant i habitual aquí a Catalunya, que aquesta devia ser el primer repte: des d'on es treu aquest marbre?
1: Clar, és que de fet ha estat una de les preguntes més importants que ens hem fet a l'exposició. I afortunadament, gràcies a un estudi que s'ha fet, ara sabem exactament quin marbres fa servir. El que ha sortit és que ell fa servir marbres de Carrara i marbres de Proconès. Carrara, bé, està allà a Itàlia, a Toscana, però Proconès estem parlant d'una illa que està al costat d'Istanbul.
0: Mare de Déu!
1: Això què vol dir? Això què vol dir? No que van arribar els marbres segurament des de Carrara o des de l'illa de Proconès, sinó que ell va anar a un lloc, a unes ruïnes romanes, probablement, on havia aquest tipus de marbres de l'antiguitat. No? I per això nosaltres pensem que Empúries, que està allà al costat de Sant Pere de Roda, podria ser un lloc on el Cabestany va poder triar marbres d'aquest tipus. Pensem en Carrara, que és un marbre que es fa servir molt a l'època romana, i Proconès és un marbre més blau, més blavós, que es fa servir sobretot per elements d'arquitectura. Pensa que, per exemple, el Proconès es va fer servir per Santa Sofia de Constantinopla. Ostres, estem parlant de Sant Pere de Rodes.
0: Sí, no, és que cada vegada que aquí al Tren de la Història tenim oportunitat de parlar amb especialistes d'èpoques, això, medieval o fins a més antigues, i ens expliquen aquestes connexions i aquesta mobilitat i aquesta globalitat a l'època, no? I en les dimensions de l'època, però que realment, clar, t'explica, no, que hi havia això, molt més moviment del que segurament a vegades ens pensem, no? Que pots tenir la idea d'aquí que hi havia quatre monjos i poca cosa més, i no, sí. És gent que sabien què passava pel món i que miraven de treure'n el màxim profit, i és clar, jo ara posats a imaginar, com aprofitant la imaginació del professor Castinyeires, jo hi afegeixo la meva, m'imagino Cabestany, i suposo que gent que devia estar amb ell, passejant-se per Empúries en un moment, és clar, al segle XII, imagina't, que no hi havia res excavat, és clar, que devien sortir marbres de per allà sota les pedres, i agafeu això, agafeu allò, que ens ho emportarem cap a Sant Pere, no?
1: Clar, segurament va passar això, i de fet el que nosaltres sabem ara és que la majoria de les peces que el fa servir són peces reaprofitades, que els hi dona la volta i el fa servir com, i el fa el seu relleu, però altres vegades fa servir una estàtua antiga, és el cas del cos de Sant Pere, això és una estàtua antiga que el refà, torna a tallar, torna a esculpir. I això és una cosa que passa a Itàlia en alguns llocs, i per això hi ha el gran misteri de d'on ve el mestre de Cabestany. És català, és tolosà, és italià, no ho sabem. El que està molt clar per mi és que per ell va ser molt important anar a Itàlia a tindre un període de formació. I aquí està la teva pregunta, lo de la mobilitat. No pensem que a l'edat mitjana la gent no es movia. Es movia bastant, a través de la peregrinació, a través de períodes formatius. En el cas dels escultors, nosaltres sabem que hi havia una mobilitat d'artistes, però també la gent estava més connectada al que pensem. Clar, no és la rapidesa que tenim avui, que es passa una cosa en un lloc i ho sabem al minut, no? I tenim imatges del que està passant, però en el periple vital era important el viatge, no? S'han fet moltes novel·les i s'han fet moltes històries, però realment per una persona com el Cabestany, que cercava segurament una formació extraordinària, ell s'ha mogut. I de fet tenim una clau, i és que ell sembla que es mou en una xarxa d'abadies benedictines. Això és l'única cosa que podem dir avui de segur, perquè on ha treballat la majoria dels llocs són abadies benedictines.
0: Per tant,
1: és a dir, que aquesta podria ser una connexió.
0: Per tant, fins i tot podríem imaginar-nos que fos un monjo benedictí, posats ja a imaginar?
1: A veure, a mi tinc dificultats per veure el Cabestany com un monjo benedictí. Tinc dificultats. El que passa que a l'edat mitjana havia un altre tipus de personatge, que no era exactament el monjo, és a dir, eren persones que estaven lligades als monestirs, però que no tenien els vots de castitat i aquestes coses. Podia ser el que es diu un lego,
0: sí,
1: o un converso, és un altre tipus de personatge. Però jo no ho sé, no ho sé, no ho sabem.
0: De moment no se sap. De fet, a mi hi ha una de les frases de l'exposició que em crida més atenció, que diu: la creació de la figura del mestre de Cabestany és obra de l'historiador català Josep Budiol i Ricart, en un article publicat l'any 1944, més o menys, diu una cosa així. Clar, això de creació a mi em va sorprendre una mica.
1: És que és així. És que no existia abans de 1944.
0: Home, però què vol dir que no existia, clar, professor Castiñeiras? Ves el que va fer les escultures, no?
1: A veure, existia, o sigui, havia existit, clarament. Uh-huh. El que passa és que no, ningú li havia donat una personalitat, ningú li havia donat un lloc a la història de l'art, és el que volem dir. Uh-huh. És a dir, el Gudiol, l'any 44, ell estava treballant molt per al Metropolitan i per al mercat americà, i resulta que es va oferir al Metropolitan un timpà que prové de Navarra. I ell va fer una mica com l'informe. I quan va fer l'informe és quan va veure que aquest timpà de Navarra, que és el timpà de Rondo i que actualment està al Metropolitan de Nova York, era molt semblant l'estil al timpà del el que es diu el timpà de Cabestany, que és una petita població que està al costat de Perpinyà. I aleshores el va dir mestre de Cabestany. No li va dir mestre de Rondo, que estava a Navarra, li va dir mestre de Cabestany. I a partir d'aquesta atribució, la historiografia, perquè aquesta atribució va funcionar, perquè des d'un punt de vista, diguem, de l'ull, és molt fàcil reconèixer el Cabestany. Tu l'has dit, tu ets un especialista, i quan veus aquestes obres te n'adones que tenen una forma de fer que és absolut, un modus operandi que no trobes enlloc. Uh-huh. I aleshores es va continuar a dir, bueno, va treballar a Sant Pere de Rodes, va treballar al Boló, que està allà al Rosselló, va treballar a Sant Hilardó, que està una mica més al nord, al costat de Carcassonne, va treballar fins i tot a Itàlia, es va reconèixer a Sant Antimo i Toscana un capitell i una columna. És a dir, que al final va funcionar, sí, perquè no ha estat el Gudiol que ha dit tot això és Cabestany. El corpus ha anat creixent i està creixent fins avui. Tu pensa que en aquesta exposició estan mostrant dues o tres obres noves del Cabestany que no havien estat mai vistes per ningú. Però clarament, quan surtin, te n'adones que això funciona, perquè és l'estil d'ell. De fet, fa poc a Port de la Selva, a la Selva de Mar, nosaltres portem un relleu que és un dels cabestanys més purs que jo he vist, que són dues figures que estan trencades i que són una meravella.
0: Clar, és que aquesta és l'altra cosa. De la mateixa manera que el mestre de Cabestany es va dedicar a buscar marbre de l'època romana per reaprofitar-lo, aquesta portalada que havia de ser magnífica i espectacular a Sant Pere de Rodes, això també va desaparèixer i va ser espoliat en els segles posteriors, perquè hi devia haver-hi gent que també deia: escolta, allà hi ha allò que ja no... Que clar, el monestir va passar els seus moments d'esplendor i després ja no, i per tant ara potser que hi hagi algú a casa seva que tingui un Cabestany i que ni ho sàpiga.
1: N'estic segur d'això.
0: Clar, és que...
1: és que va ser així. No, a veure, és que a l'exposició, la gent que vagi allà, que no pensi que trobarà només una exposició de romànic. És a dir, l'exposició és una provocació perquè la gent pensi una mica què és el patrimoni, com s'ha construït el patrimoni, i el que nosaltres diem a l'espoli, que tu has dit, en el fons és part de la història del patrimoni.
0: Sí.
1: És a dir, la portada, és a dir, no, es va trossejar, però no exactament per una voluntat d'antiquari, no, de que la vull vendre. Segurament la portada es va trossejar perquè i cadascú s'ha portat un tros a casa seva, no? Mm-hmm. Que és el que va passar al Port de la Selva, a la Selva de Mar. Moltes d'aquestes pedres es feien servir com fites de les vinyes, o van ser aprofitades a murs o a finestres de casa, a portes. És a dir, tenim mil i una històries d'aquest marbre, i segurament alguna persona té un tros de Cabestany a casa i no ho sap. També, estic segur. De fet, l'última vegada, una de les últimes peces que va incorporar a l'exposició, Aquesta gent la tenia en un mur, en una finca, l'havia trobat en una bassa, i ja està, l'havia posat en un mur i li deien el mar. I en realitat són dues figures. Fa poc un arquitecte em va portar un tros d'una cornisa que l'havien regalat quan anava al Port de la Selva. És així, però
0: Clar.
1: és per això que és tan extraordinari. És que és tan interessant el cabestany com el que va passar des del 1800 a Sant Pere de Rodes. És tan interessant.
0: I clar, no, és a més li haig de confessar que és clar, quan mentre amb l'exposició així pensava, "Ostres, quina llàstima que desaparegués aquesta portalada", però ara quan estàvem parlant i m'imaginava el mestre de Cabestany passejant per Empúries enduent-se els marbres romans, també pensava, "Coi, és que si no s'ho hagués emportat, ara potser tindríem molt més material romà, no?" També, vull dir que de fet
1: Clar.
0: és aquesta mena de sentiment controvertit de, bé, serveix per construir una altra cosa, algunes vegades extraordinària, com és el cas de mestre Cabestany, i altres només per potser per uns bancals per posar-ho allà de contrafort amb un mur, no?
1: Ah, sí.
0: Però forma part d'això i que també és, i després suposo que ara en el cas de la portalada el que s'ha intentat també és mirar de, no sé si anar-la reconstruint, però amb algunes de les peces que s'han trobat, imaginar-se com era.
1: A veure, sí, aquí, a veure, sí, imaginar-se, sí, imaginar-se, però també hem fet una reflexió important. A veure, nosaltres, des d'un punt de vista de descripcions, tenim molt poques descripcions. Hi ha dos, tres descripcions molt, molt, molt senzilles, que no donen moltes dades. És com si diuen, bueno, aquí estava un cicle de la passió, hi havia moltes escultures amb inscripcions, però no diuen com estaven posades. Però és veritat que les fotos antigues, clar, actualment quan tu vas a Sant Pere de Rodes et trobes amb el producte de la restauració de l'any 95, de 1995, que ha fet una església molt neta i molt com podia ser el segle XI. I la portada és un gran esvoranc, és un arc, no?, molt ben fet, amb estuc i guix i tot molt polit, no? Però abans d'això encara teníem les traces del que havia estat, diguem, tot el pedruscal que s'havia posat allà per posar sobre les lastres de marbre, o sigui, els relleus de marbre. Aleshores, nosaltres hem estudiat molt aquestes fotografies antigues, perquè a partir d'aquestes fotografies antigues encara es pot veure molt les cotes o les línies de com era la portada original. I a partir d'aquí hem intentat posar de les peces que tenim com podia anar com reconstruint el trencaclosques. És molt difícil, eh?
0: Clar, ja m'ho imagino.
1: De fet, però bueno, almenys donem una idea de com podia ser l'aspecte. És veritat que si un dia apareix un dibuix, pues el dibuix potser que no és com l'han reconstruït nosaltres, però en tot cas ha ajudat a conèixer més tot el material que tenim.
0: Perquè això pot ser que d'aquí un temps es trobi algun tipus de document, algun altre tipus de material que ajudi a completar aquest trencaclosques o a saber més de la identitat d'aquest personatge?
1: A veure, aquí tenim un personatge que és un francès, que és un enginyer agrònom que viu a l'època de Napoleó, que es diu Passat, i que aquest va fer un viatge per l'Empordà. I tenim dues descripcions i nosaltres sabem que portava un dibuixant i que ell també feia croquis. Aquest és el que dona, diguem, una de les descripcions més importants que nosaltres tenim de la portada. Quin és el problema? Que jo he treballat amb els francesos, col·legues francesos, que han estat en contacte amb la família d'aquest Passat, no?, que és d'inicis del segle XIX, però no es troba aquest croquis, no es troba el dibuix. Això no vol dir que no estigui. Potser que un dia s'obre un llibre i apareix un croquis.
0: Sí.
1: Però, malauradament, tots els esforços que hem fet, no només jo, sinó altra gent, per trobar aquest croquis, no han tingut sort. No han tingut sort.
0: Però vés a saber. Que de fet aquesta és una de les grandeses i meravelles de la recerca i de la investigació històrica, que és anar buscant, anar i treballant. I a més ara, per exemple, que també es disposen de nous mitjans també tecnològics, no? Per exemple, ara parlàvem de fa una estona de poder estudiar el marbre, com era, d'allà on procedia, etc. Tot això també, evidentment, són eines que poden servir, no? Per anar-ne aprenent més de tot plegat.
1: Clar, en aquest cas, nosaltres estem molt contents perquè l'exposició ha servit per revisitar i per saber-ne més. Per exemple, això de les pedres. Sempre s'havia dit, aquesta pedra és d'aquí, d'allà, però ningú tenia la constatació científica. Gràcies als anàlisis de les pedres, ara sabem que sí, és veritat que fa servir pedres del món romà, com és la Carrara i Proconès, i sobre pedres reutilitzades. I després pensa que també l'exposició ha servit com crida. Clar. En el procés de la preparació han aparegut moltes peces. Estem parlant de 10.
0: Ostres.
1: Que és moltíssim. I això ha fet créixer molt el coneixement sobre Cabestany, sobre el seu estil, sobre el tipus de relleus que havia a la portada. Per exemple, es parlava sempre de que hi havia un Crist crucificat i fa uns anys va aparèixer la cartela de l'INRI, del Jesus Nazarenus del Res Judeorum. És a dir, va aparèixer i està ara a l'exposició i ara està depositada al MNAC. És a dir, que ja s'ha mogut molt i nosaltres som conscients que no és el final de la història. És a dir, esperem que això continuem a créixer en coneixement, en peces i en estudis en el futur.
0: Que de fet això també és el que diem del patrimoni, no? I de tenir-ne cura i d'estudiar-lo i llegar-lo a les generacions futures de la mateixa manera. Que va haver-hi un moment que es va identificar aquest mestre de Cabestany qui podia ser, ara doncs es tracta de saber-ne més a partir de totes les informacions i tot el coneixement que es va reunint, i en aquest cas en tota aquesta història de saber-ne més, l'exposició que hi ha al Museu Nacional d'Art de Catalunya és una fita destacadíssima, una exposició que es diu Recordem-ho, Sant Pere de Rodes i el mestre de Cabestany, la creació d'un mite, i que avui n'hem volgut fer un tast amb el seu comissari, el professor catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, Manuel Castanyeres. Aquí estem molt agraïts que hagi volgut viatjar una estona amb el nostre tren de la història. Professor Castanyeres, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Xavier, per el teu entusiasme, i esperem que la gent hi vagi, perquè és molt important que vagi, que vegi tot aquest material i que pugui adonar-se de la importància que tenia Sant Pere de Rodes i aquest mestre tan inclassificable del segle XII.
0: Moltes gràcies, Manuel.
1: Una abraçada, adeu.
2: El tren de la història amb Xavier Carmeniu.

Al principi del trajecte d'avui, la Laura Estrada ens explicava com es va construir el ferrocarril transcontinental del Canadà el 1885. Aquell any també ha passat a la història perquè a Londres s'hi va estrenar una opereta que acabaria convertint-se en un fenomen mundial, el Mikado. Presentant-nos és un plaer. Aquesta obra del compositor Arthur Sullivan amb llibret de William Gilbert es va estrenar el 14 de març de 1885 al Savoy Theatre de Londres. L'èxit va ser immediat i espectacular. L'obra va arribar a les 672 representacions, convertint-se en un dels espectacles musicals amb més funcions de la seva època. La història situava l'acció en un Japó imperial imaginari, un escenari exòtic que permetia als autors fer una cosa molt britànica, satiritzar les institucions i la política del seu propi país. Disfressant els personatges amb vestits japonesos i situacions fictícies, Gilbert podia riure's dels vicis de la societat victoriana sense atacar-los de manera directa. Amb el temps es va convertir en una de les operetes més representades de la història del teatre musical. Va ser traduïda a nombroses llengües i interpretada arreu del món, tant per companyies professionals com per productors produccions amateurs i escolars. I de fet, per nosaltres, el Mikado sempre serà aquella obra estrenada per Degoll de Gom ara just fa 40 anys, el 20 de maig de 1986. La traducció i adaptació del text van a càrrec de Xavier Brudassala, els arranjaments musicals de Joan Vives i la direcció escènica de Joan Lluís Bonzo.

0: Aquella producció es va convertir en una de les grans fites del teatre musical en català. De Goll de Gom va saber convertir una opereta victoriana en un espectacle ple d'humor, ritme i ironia que connectava perfectament amb el públic contemporani. Els personatges, la música i la sàtira social funcionaven amb una naturalitat sorprenent en català. I l'èxit va ser tan gran que el 2005 la companyia la va tornar a portar als escenaris. I com ja heu notat, és precisament la versió de De Goll de Gom la que ens ha acompanyat al tren de la història mentre anàvem entrant a l'estació per acabar el trajecte d'avui.
1: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.

I abans de pagar la màquina, us dono les gràcies en nom de tota la tripulació, en Manel Saiz i en Jordi Pou, les palanques i els botons, la Laura Estrada, que ens ha donat la benvinguda a l'estació, i passejant pels vagons, conversant amb els convidats, qui us està parlant, en Xavier Carmeniu. Moltes gràcies i que sigueu molt i molt feliços. Adéu-siau.

0: Jo sóc dels que apago el mòbil quan entro al teatre, però em venien unes ganes de treure el gafal Shazam i caçar aquesta versió. Que ho vaig demanar després a la sortida.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, sí, sí. Quina és, quina és, quina és? Milano TikTok,
1: sí, la, es diu així, perquè jo crec que ho van fer per TikTok.
0: Jo quan...
1: Sí, sí, sí. Ara són els hooligans cantant el Serà perquè t'hi amo.
0: Bueno,
1: sí.
0: La banda sonora també està molt bé. Però aquesta història, en general, també... I, Eu, expliques que... O sigui, tu tenies uns amics...
1: O sigui, sí,
0: que, quan jo, que es van casar...
1: Tots tres... Sí, jo tenia uns amics que es van casar perquè ell pogués tenir els papers. Sí, sí. Però ells deien, eren molt amics, i van dir que nosaltres ens hem casat per amor. Vull dir, això, jo, o sigui, qui ha de decidir que això no és un matrimoni per amor? És que és més per amor que molts matrimonis que es fan perquè toca casar-se i perquè, bueno... Llavors, ells sempre van defensar això. Que el seu matrimoni era absolutament lícit i hauria de ser absolutament legal.
0: Per aclarir-ho, això és un matrimoni de conveniència?
1: Això és el que se li acostuma a dir, o sigui, dins la legalitat, que ja sabem que la legalitat a vegades no té res a veure amb la licitud o no, se li diu matrimoni de conveniència. I és el que està penalitzat, o sigui, no es pot fer, és il·legal. No, se suposa... També és una reflexió a fer. Què és un matrimoni de conveniència? És a dir... Què és un matrimoni vàlid?
2: I quin matrimoni no és de conveniència?
1: I quin matrimoni llavors, no és de conveniència, clar. Exacte.
0: Però si els matrimonis de conveniències estan en la història, no? Què feien els reis?
1: Efectivament.
2: No, o les famílies vien de Barcelona o d'on sigui. Casar la nena o casar el nen i ajuntar les
0: ben
2: fortunes.
0: Ben casar-los, que se'n deia, no?
2: Exacte.
1: O qui no es casa per no sentir-se sola o sol.
2: Exacte.
1: O tantes coses, no?
0: En tot cas, això en l'obra, no plantegeu, Nicolás, Laura, si això, el que dèiem, si és lícit o no, si està bé o malament, si al darrere hi ha màfies, que segurament que hi ha màfies, no? Uh-huh. Que se n'aprofiten. Què volíeu, o sigui, quin enfoc volíeu tractar? No? Com és la vostra parella? Que s'estima, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Jo crec que hi ha un debat com que a la cultura hi hauríem de superar, que és el fet de qui té dret a migrar o no, o si... és legal o no que la gent vingui... Jo crec que això ja és un debat que la cultura ja podem rentar-nos en les mans, perquè ja és un debat que hauríem de tenir fora. Mm-hmm. Vull dir, ja a partir de que tothom té dret a migrar, tothom té dret a començar de nou, per tant, això és una cosa que diguéssim que l'obra ja deixa una miqueta... O sigui, que clar que s'obre debat en diàleg amb els dos personatges, però que ja es parteix d'aquells dos ja van fer aquest matrimoni i que, per tant, se centra més en com aquesta relació d'amistat evoluciona, perquè, clar, no deixa de ser una relació d'amistat que està travessada doncs, per moltes desigualtats, no? Vull dir, clar, el meu personatge és una dona, doncs, d'aquí, sense... Que sí que, evidentment, no és de, ni d'una família pudiente, que diguéssim, ni res, precaritzada, doncs, com estem tothom avui en dia, però que no deixa de tenir uns privilegis de no haver hagut d'emigrar, no haver hagut de començar de nou amb una nova xarxa. Llavors, clar, també és com una mica la relació d'amistat des d'aquesta desigualtat, no? I com aquesta amistat es transforma a partir d'aquest pacte.
0: Amistat, amor...
4: Las dos. Es que yo pienso que por ahí también va la obra.
0: Sexa poc. Sexa poquet.
4: No, sexa no hay.
0: Fíjate que ya estic...
2: Bueno, como los matrimonios, ¿no?
1: Exacto. Es que un matrimoni tal cual.
4: Exacto. No, claro, porque también es también instalar también la amistad como un vínculo importante, ¿no? No más que una pareja y también... Volviendo un poquito antes también, ¿por qué el Estado tiene el derecho a preguntarte o a exigirte con quién te puedes casar? O sea, son ese tipo de cosas que uno acepta y dice, pero espera, ¿por qué el Estado me puede cuestionar a mí con quién me decido casar? ¿No?
1: ¿Y por qué motivos? ¿Y por qué, no? Sí, sí.
4: I
1: ha dit una cosa molt important, que és el tema de posar en la jerarquia de les relacions l'amistat com un valor important, no? Perquè la societat està canviant i estem canviant i la nostra manera de relacionar-nos i de fer família de la manera que sigui, no? I per què no donar aquest pes a l'amistat? Que ara sembla que és un debat que està començant a estar bastant, no? Es posa sobre la taula a molts llocs i en el debat públic hi és això, no? Perquè, clar, cada vegada hi ha més gent que no es vol casar, que les relacions de parella van i vienen...
0: Llavors, obertes...
1: Clar, llavors un vincle d'amistat potent, moltes vegades, a més, moltes vegades fins i tot tens més confiança i tens més coses en comú, i més tot amb una persona amb qui tens un vincle d'amistat molt fort que amb algunes persones de la teva família. Hi ha gent que fins i tot amb els seus pares, o, no? Que se suposa que és allò intocable.
0: Què estaríeu disposats a fer per aquesta amistat?
4: Mm. Un montón.
3: Moltes coses.
4: Un montón. Sí. Es que yo también creo que, por tanto, también lo que decía la EO me parece muy importante, que tiene que ver con que también los vínculos de amistad, por ejemplo, desde este espacio, desde afuera, por ejemplo, que yo soy de afuera, aquí son muy importantes mis amistades, porque es mi familia. Uh-huh, uh-huh. Entonces se vuelve un vínculo muy importante.
0: Y te ayudan. ¿No?
4: Y que te ayudan, y que te estiman, y que están ahí, y que comemos juntos, y que nos abrazamos, y que pasamos todo este tipo de cosas. Entonces también, claro, cuando se termina una relación de amistad, tampoco nadie te dice... Hoy, ¿cómo estás? Uh-huh. Porque en el fondo se asume como si no fuera tanto y puede ser incluso más. Entonces, por ahí va también el
0: sí,
4: asunto.
0: Sí. També es viuen dolç. Exacto. No? Es pateixen els dolç per les ruptures de
1: també se n'està parlant molt últimament.
0: Sí, sí, sí.
1: Però és un dolç amb el que es costa saber què fer, perquè és com que...
4: Clar.
1: És una cosa, bueno, les amistades van i vienen, bueno, les amistades van i vienen, ja, però passes dol.
0: Mm-hmm.
1: I no és, s'entén, si tu dius, ho he deixat amb la meva parella, tothom entén que, oh, no, ostres, anem a cuidar-te, però si dius, és que m'he barallat, o sigui, no ens parlem amb un amic, és com, bueno, ja, sí, clar, si estàs...
2: Ja passa,
1: sí,
2: ja passa.
1: Clar.
0: Per què els personatges havien de ser actors?
4: Bueno, porque se juega mucho con la teatralidad también en la obra, ¿no? Se juega mucho, porque también se habla mucho del teatro también, ¿no? También como lo que es ser actor, lo que es querer ser actor, lo que es poder tratar de trabajar como actor también. Porque, o sea, claro, lo que decía un poco Laura antes, cierto privilegio, pero tampoco ella tiene tantos privilegios más que yo, ¿no? Estamos los dos precarizados desde cierto lugar, y desde cierto lugar estamos en ese lugar desde el borde. Entonces, como, claro, nos gustaría poder estar en otro espacio, pero bueno, por las posibilidades de, no sé, culturales, sociales, a nivel, no sé, económicos también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? No se llegan a ciertos espacios. ¿Por qué no se llegan también?
1: Y el joc de la ficció, ¿no? De siempre, con que ells estan... en teoria, fent una performance, no?, a la seva vida, també és, jo, hi ha aquest doble joc d'estem fent veure i bueno, però qui no està fent veure, no?
0: Qui no actua?
1: Sí, sí.
0: Qui no fa teatrillo?
3: Qui no fa teatrillo el seu matrimoni, no? Qui no en fa?
0: Sí.
1: I a la vida,
0: sí, sí.
1: En general.
0: A la vida en general.
4: Sí,
0: allà,
4: sí,
0: allà,
4: sí, sí.
0: La llengua, tu.
4: Bé,
0: clar, a aquest noi li costa passar, bueno, fer càstings primer i després passar-los.
4: Sí.
0: Perquè té, per exemple, l'entrebanc del teu accent.
4: Bé, un montón també, ¿no? O sea, como, claro, porque no es solamente entender o hablar el otro lenguaje, sino es hablar en el acento correcto. Que eso también es una pregunta bien entretenida, ¿no? ¿Cuál es el acento correcto?
0: Entonces, ahí también, Shakespeare.
4: Por ejemplo, ¿no?
0: Un
4: por
0: Hamlet.
4: Ejemplo, un Hamlet, o algo también de acá, o también de otro lugar, ¿no? También, entonces, claro, ahí entran muchas dinámicas. Me parece interesante también, porque en el fondo las lenguas también son muy importantes, ¿no? La lengua catalana, la lengua... O sea, son, todas tienen lo suyo y tienen esa riqueza. Entonces, por ahí también va un poco el asunto.
2: Bueno, i a Catalunya no? Hi ha hagut èpoques, ara sembla que no tant, però que semblava que només el teatre català acceptava l'accent central o gironí, però la gent de les Illes Balears o de Lleida o Tortosa que anaven del teatre els hi canviaven, i llavors acaben parlant una mena de català estrany que no és
0: home, mires els de la Calòrica, els de la Calòrica, que tu converses amb ells,
2: el Xavi Francesc és valencià,
0: i són super d'allà, mallorquins,
1: la veritat són mallorquins,
2: sí, sí, la Truyol, l'Ester, el Iago són de Mallorca. Sí, sí, sí, sí,
1: vull
2: sí,
1: dir
2: Mallorca.
1: Que, bueno, és aquesta cosa de l'accent. I dius, bueno, i per què no poden parlar els personatges cadascun un accent diferent i una, no? És un dialecte diferent, és que on està el problema, no? I això es planteja. De fet, el càsting que se suposa que va fer el seu personatge, el Mateo, ja vam decidir que no anava a fer un càsting en català, sinó que perquè podria tenir més inri. No, home, l'obra és en català, has de poder parlar. Vam dir, no, aquest noi representa que va fer un càsting en castellà, en una obra que serà en castellà, però el problema és que parla xilè. I llavors, clar, el xilè no queda bé.
0: Sí, sí. I que hi hagi tant de teatre en aquesta obra, que es parli tant de teatre, també dona peu, a criticar certs individus de la faràndula.
1: Sí.
0: Aquests privilegiats que van de progrés, amb el xandall i les ungles pintades. En qui pensàveu?
2: El xandall Adidas.
1: No, jo no diré en qui pensava.
2: Digues noms, digues noms.
1: Perquè jo crec que...
0: Però pensaves en algú.
1: Jo pensava en diverses persones.
2: Famílies del teatre català, cognoms il·lustres.
1: Pensava en diverses persones il·lustres i gent que no va d'il·lustre i va d'outsider, però ja tu saps.
0: Se li veu el plomero.
1: Sí, sí, sí. Vull dir, a mi m'agrada molt jugar que després jo mateixa, vull dir, jo al final, a dia d'avui, jo sóc una privilegiada, jo sempre ho dic, jo sóc una privilegiada, jo vinc de working class i de la precarietat, però jo, mira, he sigut de les que he aconseguit fer aquest ascensor social, que després em sento transfuga de classe i em sento la culpa.
0: Et sents malament, en sèrio?
1: Sí, home, sí,
0: per ara estrenar el Festival Grec amb el Nelson Malente.
1: Sí, sí, sí, però això són coses que jo m'estic treballant i que els que ens passen aquestes coses ens les hem de treballar perquè tampoc t'has d'estar fustigant. Però sí que quan tu has sigut molt crítica amb l'establishment i no sé què, i de cop t'hi trobes, també has de ser coherent i dir, bueno, amb tu mateixa també, dir, bueno, nena, que tu ara mateix ja estàs en una situació privilegiada, que bé, que tant de bo tothom pogués gaudir d'aquesta situació. Però és veritat que et genera una sèrie de conflictes. Llavors, a mi m'agrada també enriure-me'n una mica de mi mateixa, d'en qui... És allò, la cosa aquesta d'en qui t'estàs convertint, no? I d'això, però sí, perquè penso que a vegades es parla molt de la condescendència amb les que es tracten els temes socials, que moltes vegades són una cosa d'aparador, que no hi ha fons, que no hi ha... No? I això també, d'això
0: la diversitat, el personatge de la Laura, critica molt que aquest individu doncs, utilitzi, se n'aprofiti, no?, d'aquests actors racialitzats o d'altres països per blanquejar, fins i tot per rebre subvencions. Tot això es diu. Tot això està passant, ara? Tot això passa? Ui,
1: sí,
0: el periodista que ens pregunta.
1: Sí, passa. El que passa és que és veritat que aquí és complex el debat, perquè llavors què fem? Vull dir, jo crec que sí, jo crec en la discriminació positiva. O sigui, és superlleig, però penso que és que si no hi ha discriminació positiva, llavors no existeixen aquesta gent. Llavors és com complicat, no? Perquè no vols fer el pamfleto, però llavors tampoc vols... Perquè ja estan invisibilitzats, doncs encara invisibilitzar més. Vull dir que és delicat el com trobar. Jo crec que, com que estructuralment la societat no estem en aquest punt encara i tenim molta feina a fer, és com extraordinari que hi hagi el que diem un Èdip al Teatre Nacional.
2: Justament ara, l'Èdip i Antígona, que té el repartiment més divers de la història del teatre català.
1: Exacte.
2: És així.
1: Sí,
2: amb la Germana Sey, amb el Mohamedian, amb el Babu Cham, i està molt bé que així sigui, amb el Joel Cojal.
0: O el Nacional l'any passat vau fer el What the Fuck, que també hi éreu vosaltres.
3: Sí. Era un elenc també molt divers.
2: Total.
4: Sí. Però també sí, és molt entretenido perquè se dice diverso, però, per exemple, de la obra d'ara de Edipo, ¿no?
1: Sí.
4: Son todos catalanes.
1: Yeah.
4: O sea, perdó.
2: Sí, sí,
4: claro,
2: sí.
4: O sea, como, sí, claro. Y el año pasado nosotros éramos solo tres,

0: Nosotros éramos solo tres personas de afuera.
1: Claro, entonces
0: también como que se entiende por diverso, ¿no? Porque toda esta gente desde acá, de aquí, de catalana.
1: Sí, crec que al final també una de les reflexions que fa l'obra és com aquestes contradiccions de vegades del llenguatge de tu ets de fora, ai, però no puc dir de fora, però sí, però no ho he dit amb aquest sentit. Saps que és una mica com les coses que ens passen, no? De ja, però jo sóc la teva amiga, però ja, però això és racista. No, però jo no ho volia dir
2: així. Però què fem amb això? Perquè jo tinc aquests dubtes. Jo com a periodista, doncs, estàs dient, no, digues racialitzat per no dir negre, per no, saps? Totes aquestes coses i...
3: Jo penso que hem de fer molta feina, vull dir, és una feina que com que... ens hem de deconstruir una mica totes, no?, i tots plegats, perquè... hi ha una certa generació que costarà molt, una generació que està, jo crec que no ho pot... jo veig allò, doncs, quan veus els familiars més grans, que dius... Aquí ja és difícil, però és que la nostra generació, diguem, més o menys, estamos en ello alguns. Alguns, perquè no tothom, perquè sembla... No, ara es comença... Bueno, es comença... A poc a poc, i en certs àmbits, perquè no és veritat que la majoria de la societat estigui en aquest xip. Llavors, és una feina, clar, ho portem en vena, una manera de parlar, una manera de referir-nos a les coses, i uns valors, unes valoracions, no?, d'unes persones i unes altres. Llavors, això és difícil, però s'ha de fer feina. Jo crec que el punt de, ja que et faci... que et faci cosa, dir segons què, bueno, doncs és un petit pas, però tenim
2: que s'ensenyi
3: però tenim molta feina, sí, jo crec que sí.
2: En aquesta obra, com dèiem abans, té un lloc en Llach.
4: Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar.
2: Com portes les vocals neutres,
0: sonores. Jo crec que ahí están, cada vegada millor.
2: Però prou bé, no?
0: Sí, no? I aquesta canció m'agrada molt ara. Sí, perquè clar, així pren. Tot el fut que pugui donar.
2: Nicolás, tu ets migrant dels bons o dels altres?
0: No, jo soy de los malos.
2: Quina aberració, hòstia, és que és aberrant. I dir aquest plantejament, però és molt real. És el que passa.
3: És el discurs.
5: Sí.
2: Us ho trobeu en el carrer. De fet, aquesta obra neix... Bueno, vosaltres ho dieu en el programa de demà, d'experiències concretes, no?, de persones que es troben tractades amb desconfiança, dieu, exposades, violentades...
0: Y es una realidad también muy presente en Barcelona, o sea, las parejas de hecho, por conveniencia, por papeles, por lo que sea, por legalidad, en el fondo, para poder vivir. Se vive completamente aquí en Barcelona, o sea, todos los meus amics como que son de afuera y que tienen esta necesidad, la mayoría está casada por papeles de hecho, o sea, y entonces también pasaba eso con la Laura también cuando empezamos con la Evo a trabajar, que era como, ¿qué hacemos como primera obra, no? Como qué temática está, porque en el fondo trabajamos del territorio y a partir del territorio está, claro, acá hay un tema que no sabemos de dónde abordarlo. Después la Evo lo condujo a este lugar que tiene que ver con una relación que se desprende. Eso me parece muy interesante también. Porque la obra no es solo de los papeles, la obra va de una amistad. Eso es muy bonito también. Eso.
3: Sí, lo troncal a l'obra realment és l'amistat. El que passa que, clar, al final doncs toca de forma col·lateral i està molt present la qüestió de la seva situació concreta d'aquests dos personatges. No?
2: I amb la regularització que està en marxa, la cosa canvia?
0: Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. O sea, en el fondo, claro, la regularización va a tomar un montón de gente, pero en ese sentido igual habría que esperar también. Habrá que ver cómo se va a dar esa regularización y en qué tanto va a continuar eso. Pero también tiene que ver con... Es que es un tema tan largo.
2: Ja, tan poc temps, em sap greu.
0: Però, bueno, esperemos que sí, o espero que sí. O sea, sobre todo porque ojalá la gente pueda poder, no sé, trabajar, trabajar y poder hacer su vida.
2: Sí. Viure.
5: Bueno, i en aquest país hem oblidat que fa 4 dies pues emigràvem a Alemanya a treballar o...
3: I
5: és un país també de migrants.
3: I no fa tant, pues, tenies estudis universitaris, però què feies aquí i fa no res, la gent està marxant.
5: No, buscar-te la vida por ahí, això és migrar, passa que aquí tenim les dues categories, no? Immigrants o expats, clar, si són rics i venen amb sous.
3: Això se'n parla.
2: Que no tenim temps. No m'obriu melons. Bueno, en tot cas, teniu moltes setmanes, perquè estareu fins al juliol. Aquí a la sala Flyhard de Barcelona, acosteu-vos fins al barri de Sants a veure Per amor, un pacte d'honor de Leo Manzanares amb Nicolás Fuentes i Laura Riera. Gràcies.
3: Moltes gràcies a tu.
2: I que tingueu sort.
3: Això, que tinguem

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Tot és comèdia.
2: Arribem a dos quarts de dues amb l'Oriol Puig Tauler, el nostre crític d'arts escèniques, amb un parell d'estrenes.
3: Sí, una de les moltes que he anat veient aquests dies, perquè és clar, aquesta ciutat no para, eh?
2: Ah,
3: no
2: para. Jo aquesta li tinc... Bueno, a les dues que ens portes li tinc moltes ganes.
3: Sí.
2: Anem a pams?
3: Anem a pams.
2: Vinga, anem a mirar el firmament.
4: Penseu en les dones que seran en aquesta sala quan aquest cometa torni a aparèixer. I el que pensaran dels nostres esperits fràgils. La vergonya que sentiran quan sàpiguen que se'ns ha concedit el nostre propi tribunal i només hem sabut imitar el que tenim aquí baix.
2: Ja fa estona que sabem que Sílvia Abril és molt més que la niña de Shrek,
3: eh? I
2: que la còmica fantàstica que és.
3: Sílvia Abril... una gran actriu de comèdia, i què passa? Que, curiosament, les bones actrius de comèdia són bones actrius.
2: I
3: poden fer comèdia, poden fer un musical, poden fer, en aquest cas, un drama. Drama que no és només drama, que també té punts de comèdia i té punts... Però, bueno, està fent ara el firmament a la sala petita del Nacional. I et volia preguntar tu si recordes quin és l'últim cop que has vist 13 actrius en escena.
2: La plaça del Diamant quantes eren? Eren moltes, també,
3: mira,
2: no?
3: Ah, mira, ben vist. Potser sí. Deurien ser un número semblant.
2: No sé si tantes, però...
3: Potser eren 10 o 12, però bueno...
2: No és habitual.
3: A la sala Flyhard no hi cabrien, ara que han marxat Leo i companyia,
2: no,
3: però
2: no.
3: Vull dir, això, firmament, és un text de la britànica Lucy Kirkwood, traduït i adaptat al català i a la realitat catalana per la directora Cara Roda, que encara està fent Ànima aquí al costat del Tívoli, que estava dirigint Ànima al TNC. I llavors, aviam, saps de què va la cosa?
2: Digue'm, il·lumina'm.
3: Som a l'any 1759 i ens trobem en un poble de la Catalunya interior, la Catalunya rural. Això és aquesta adaptació que ha fet, que trobo que funciona molt bé, la Gara Roda, perquè és un text britànic, però que no cal, o no caldria que els noms fossin en anglès, a més, perquè té molta importància també la geografia, les classes socials de les dones. Llavors, aquestes dones... Hi ha hagut una jove que ha estat acusada de matar una criatura i llavors ja la volen penjar, la volen sacrificar a la forca, el que es feia aquí també durant tants anys.
2: No estem parlant de bruixeria.
3: No, no. Tot i que quan hi ha dones que fan coses sempre apareix la cosa de la bruixeria. I llavors, en aquest poble o en aquest lloc, com que aquesta noia acusada diu que està embarassada, si és veritat que està embarassada, en lloc de matar-la a la forca, l'enviaran a l'exili. I llavors aquest poble o aquest sistema judicial determina que ha d'haver-hi un jurat de 12 dones, com és una mica com si fos 12 homes sense pietat, no? Aquella pel·lícula mítica que han de decidir si una persona és culpable o innocent, doncs aquestes 12 dones han de determinar si realment està embarassada o no. Perquè llavors això, si està embarassada de veritat, doncs no la mataran, però la miraran a l'exili. Què és molt interessant d'aquest text? Aquest text parla molt de maternitat, sexualitat, clar, estem parlant d'èpoques de les dones, això trobo molt interessant, que tenien 20 fills, però parla, mira, jo no he tingut 20, però se m'han mort 5, he tingut 10 avortaments, es parla de la menstruació, es parla de la menopausa, això està molt bé. Llavors, què passa? Trobo que aquest text és una cosa que és molt britànica.
2: Està arribant al pro, senyores i senyors.
3: És massa llarg, és massa llarg. Perquè
2: dura
3: 2 hores i 3 quarts, amb entreacte inclòs. És a dir, a la primera part només et presenten els personatges i a la segona part és quan passen les coses. Això de què ve? Perquè el teatre britànic passa molt que han de fer obres llargues, perquè han de justificar el preu de les entrades, que ja són molt més cares,
2: i
3: han de vendre cerveses i gelats i això a les mitges parts. No, de veritat.
2: No, allà funciona molt, eh?
3: Això ho vaig pensar també veient Gegant, no? L'obra amb Josep Maria Pou, Roald Dahl, que també era una obra que jo trobava llarguíssima. Dius, home, al final és un sopar o un sopar amb conflicte. Bueno, perquè ha de ser llarga.
2: Vull recordar que la gent pot entrar, amb begudes i amb menjar dintre del teatre.
3: A Londres sí, aquí no.
2: A Londres, però
3: que això. Llavors, clar, aquí tenim un gran repartiment, a part de la Sílvia Abril, doncs, amb grans actrius com a Teresa Vallicrosa, la Montse Esteve, l'Helena Fortuny, la Maria Garrido o l'Esther Cort. També trobo que hi ha tants personatges que hi ha diversos personatges, sobretot les dones més joves, que és que tenen molt poca entitat, tenen molt poca xitxa.
2: Però ja ve d'origen, no?
3: Clar, però estic criticant el text de l'autora, que com que va tenir aquesta idea de, val, posem aquest jurat de 12 dones, però és que n'hi ha moltes que tenen tan poca cosa que llavors... I també trobo que hi ha moltes coses que l'autora ens està explicant la seva, el seu pensament, que dius, vale, i estem d'acord que una dona, la Sílvia Abril, el seu personatge és llevadora, una llevadora sempre sabrà més o coneixerà més el que és un part que un metge, o una dona que està embarassada, diu, vale, encara que el metge et digui no sé què, tu pensa que ningú com tu coneix el teu cos. Dius, sí, però són coses que ja sabem o ja hauríem de saber. Però bé, comprem l'espectacle, té una sorpresa musical que no direm, perquè no es pot dir, i el podeu veure que s'estan acabant les entrades a punt d'exaurir-se fins al 14 de juny a la sala petita.
2: Per disfrutar d'aquestes actriuasses, I parlant d'actriuasses i actriuassos, ens hem d'aixecar, eh?
3: Sí.
2: Mal pit?
3: Mal pit.
2: Com ningú de l'audiència ha reconegut, aquest és l'himne de Dinamarca.
3: L'himne nacional de Dinamarca, perquè aquest divendres, just fa dos dies, es va estrenar Dinamarca, un text de la Lluïsa Conillet dirigit per l'Alberta Ribas a la Sala Beckett. I clar, amb un duo protagonista increïble, que és Imma Colomer, tots drets, i Pere Arquilloé.
2: Està cada vegada millor.
3: A més, fent de mare i fill. És una fantasia absoluta. A més, els mons de la Lluïsa Conillet, que ja són fortets, però a més, els mons de l'Alberta Ribas, que són encara més fortets. Perquè jo he de dir que sóc... L'època, tota l'època Albertí dirigint Lluïsa Conillet, molt bé, però les Ribas, que ja en porta 5 o 6, déu-n'hi-do, perquè va fer El jardí, va fer El gos, al contrari, i ara aquí...
2: Això és un Hamlet?
3: És molt lliurement inspirat en el Hamlet, perquè, clar, ens trobem a Copenhague, una mare i un fill viuen junts, una relació una mica tèrbola, tòxica, i arriba una carta perquè el que era el marit de la dona està en un asil, en una residència, i llavors descobrim que era l'oncle del fill. És a dir, hi havia un pare que va morir, i com passa a Hamlet, el germà, és a dir, l'oncle de l'Arquilloé, es va casar amb la mare. Llavors hi ha aquesta referència, i altres referències, apareix la paraula en terra morts, apareix una cortina, que et pot fer pensar en el moment de la cortina del Hamlet, no?, que apunyalen el Poloni. Bueno, és sobretot una relació molt conillaliana d'una família o una mare i un fill bastant particulars, però amb aquest toc o amb aquest redoble de les Ribas, que juga a una cosa que comença més o menys naturalista, una sonografia de la Sílvia de l'Anyó, és un apartament, una casa, però mica en mica la cosa es va estranyant, es va distanciant, va jugant molt a la metateatralitat, és a dir, jugar a ensenyar l'artifici, vull dir, estem en un teatre, estem veient una escenografia, hi ha elements que apareixen com una tramoia, una tècnica que entra a fer coses, veiem que l'escenografia, que és realista, comença a tenir unes sorpreses, i sobretot la interpretació, estan els dos estupendos, però és que l'Imma Colomer està
2: increïble. Tu dius que estem
3: increïble.
2: En un teatre, però t'ha fet pensar en una pel·lícula, i en una actriu de Hollywood,
3: exacte,
2: una estrella.
3: Exacte, exacte. Betty Davis a Que fue de Baby Jane, aquella mítica pel·lícula.
2: Això són palabras mayores,
3: sí, que en aquell cas eren dues germanes, però que també a mi me va recordar perquè
2: la Joan Crawford,
3: cosa...
2: no? És la pel·li,
3: exacte,
2: que
3: la Joan Crawford, la Betty Davis, en aquest cas no són dues germanes, és una mare i un fill, però hi ha una relació això bastant estranya, i sobretot estèticament com les coses que, com estèticament comença l'espectacle, com acaba, em va fer pensar molt en el Baby Jane. A part, dius, ole Imma Colomer, que està estupenda, és una actriu molt generosa, perquè està entrant al joc de tot el que li proposa l'Alberta Ribas, que ella, les entrevistes que fan a la Beckett, doncs, que estan a la web, deia, quan assajàvem, nosaltres veiem que el text anava per una banda i la direcció de la Ribas per una altra, i hem acabat veient que casa, no?, que la cosa s'uneix. Però jo, mira, l'Imma Colomer, perquè ja té el Premi Margarida Xirgo, que és un premi que no, només pot guanyar un cop a la vida. Jo li tornaria a donar el Premi Xirgo per aquesta interpretació, de veritat t'ho dic.
2: I a més al costat de l'Arquilloé.
3: I també em fa molta gràcia, perquè això, que és coproducció de la Beckett amb Vitó, amb Central de Produccions, quan giri per Catalunya o giri pel món, i el públic de l'Arquilloé vagi a veure el Pere Arquilloé esperant una comèdia, fliparà, però això també m'agrada molt, que el públic de Catalunya flipi quan vagi a veure Dinamarca. Sí. Per tant, visca Dinamarca, que tindrem a la Sala Beckett fins al 14 de juny.
2: Esperem tenir-te tu molt aviat.
3: Molt aviat.
2: Aquí, el Tot és Comèdia. Oriol Pustauler, gràcies.
3: A tu.
2: Fins ara. Ens quedem amb la Maria del Mar Bonet.
0: A la cadena SER i SER Catalunya... Tot és Comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: I el Tot és Comèdia, de la cadena Sèrie Ser Catalunya, saludem Maria del Mar Bonet, rebem, i la rebem quasi que a casa teu. Bon dia, Maria del Mar.
5: Hola, bon dia.
2: Què tal? Perquè en aquesta casa, Ràdio Barcelona, forges un dels primers records.
5: Això era molt curiós per una persona com jo, que començava a cantar alguna cosa, doncs tenia molta gràcia, la veritat, poder fer, anar amb la guitarra i tocar una cançó i ser presentat per a l'Escamilla i que hi haguessin companys, doncs el Serrat, el meu germà, el Guillem de Fac, la Queta i en Teo. Hi havia gent aquí, molta gent que passava per aquest estudi. Uh-huh. Hi havia públic també, que això també estava molt bé. No només el públic que t'escoltava per la ràdio, sinó que el públic en directe, no? Que era com un petit teatre. Estava molt bé.
2: Estàs preparada per sentir-te tu amb això? 17, 18, 19 anys? No? És que no recordo ben bé. Jo crec que això devia ser, digue-m'ho tu, el 66, 67?
5: No ho sé. No? Jo de veritat que no ho sé.
2: Què, ens escoltem?
5: Sí.
6: ¿Qué canción en el día de hoy será de Mallorca o de Menorca?
7: De Mallorca, una cançó divertida, es diu Hola, mo mare meva, jo no vull casar.
6: Val, doncs...
7: Diu la cançó, eh?
6: Sí. No, però tu també et vols casar.
7: Home, no ho sé.
6: Sí, un dia d'aquests que tinguis festa, et casaràs. Maria del Mar Bonet, con canciones de Mallorca.
2: Claro, en castellano, también, porque era l'època.
5: Sí. Bueno, una nena de 18 anys acabada d'arribar aquí per estudiar ceràmica i aquestes coses, i que la feia encantada en tant, i té molta gràcia, això. Mm-hmm.
2: Això fa... Bé, de fet, estàs celebrant 60 anys de cançons i de música. No sé si ets molt de mirar enrere.
5: No.
2: Gens.
5: No diria gens, perquè també jo tinc un arxiu i tinc coses i de tant en tant hem de mirar, però no, la veritat és que no. Jo miro més al d'ara, en aquest moment. I futur, no, una setmana.
2: A setmana vista.
5: Sí, el futur és ara.
2: Però si permetessis de mirar, què sentiries?
5: Que va molt de pressa el temps, és això. Que no te n'adones i ja has arribat a una època. Són com estacions, jo diria, d'un tren, no? I vas passant, i les dècades passen com amb una rapidesa que fa por i tot.
2: Doncs ara estem a l'estació L'aigua no cansa, perquè celebra 60 anys de trajectòria amb un nou disc, Maria del Mar Bonet. Blau!

0: com una oració.
1: De Blai Bonet.
2: És un poema preciós, sí.
0: Sí que ho és, sí.
2: Està dins un llibre que es diu Poemes de Setmana Santa, molt religiosos, molt com... Bueno, ell tenia una espiritualitat molt especial, el Blai Bonet, i en aquest llibre de poemes el Perera Fons va fer un espectacle dedicat a aquests poems de Setmana Santa i em va demanar que cantés aquest poema i alguns altres de la Verge Maria davant del seu fill mort, no? I aquest a mi m'agradava molt, el Blau Gisol de Roses Blanques, no? Em recordava molt el Blai a casa seva en el seu pati amb els rosers blancs, al mig d'un poble com Santanyí, no? On encara passaven les ovelles al costat, i això que diu ell dels vels estorats, no? I bé, sempre m'ha agradat el poema. Jo pensava que seria un espectacle gravat, que algun dia ho gravaríem tot, de dalt a baix, perquè hi havia actors, hi havia músics, hi havia un cor... I que es gravaria el disc, no? Però no es va arribar a fer. I aleshores vaig esperar molt per cantar-la jo, però jo l'anava cantant.
0: Ja te l'havies fet a teva.
2: Una mica, no? Sí. M'agradava tant que la vaig treure d'allà. Sí.
0: Ara que deies això de l'espiritualitat i la religió, la poesia és la teva religió?
2: Home, la poesia és una de les coses més importants per mi. No diria si és religió, no. No m'agrada que fos una religió per mi, no, sinó una cosa que m'ajuda a viure. M'ajuda molt a viure la poesia, sí.
0: I és pretensiós de dir que la poesia ens pot salvar, diguem, en aquesta època fosca, no?, de guerres i de retorn dels populismes. I és una mica pretensiós, potser, no?
2: No sé, hi ha tantes coses que ens podrien salvar. El primer és que de no voler la guerra a ningú. A veure si logrem algun dia, no? Aquesta humanitat que sembla sanguinària des de que va néixer, no? Des de que tenim la història al davant, no? Que sembla que sempre hi ha hagut guerres i sempre hi ha hagut esclaus i sempre hi ha hagut gent que pateix i gent que pateix el que volen quatre, perquè és curiós això, no? Que els que volen la guerra són potser quatre persones o deu, però no tot el poble, no? I aleshores el poble aguantant, no?
0: Per tant, les vostres cançons contra el franquisme tornen a tenir, malauradament, el seu sentit?
2: Bueno, però que els nets del Franco estan en el Congrés dels Diputats, diguin el que volen dir, no? I els senyors i les senyores de dretes, que són, pues, això, parents del Franco, perquè el que arriben a dir, doncs és molt això, no? Per això jo crec que les esquerres s'han de mobilitzar, perquè això és molt greu. El que està passant ara és molt greu.
0: Bueno, la música que serveix per protestar, per indignar-se, per alçar la veu, i una de les cançons amb més força, crec, d'aquest disc i missatge, és...
3: Saigon, no.
0: El Saigon, no. Escolteu.

0: mi em ve pel cap el A galopar i em ve pel cap, diguem no, i... És aquesta música, és aquesta música de protesta.
1: Bueno, de protesta i del crit que fa la gent, perquè en realitat ho volem tots, el que dic aquí, no? Que arriba un moment que hem de dir prou a les matances de les dones, no? Mm-hmm. Quantes dones s'han matat des de que ha començat aquest any? Quantes? Que això contínuament ho veiem als diaris, mm-hmm. no? Doncs tal persona ha matat aquesta dona de 40 anys, de 20 anys, de 18 anys, ha matat dues, ha matat una... Dius, com és possible això? No? Jo crec que hi ha una tasca aquí de recompartir aquesta sensació de que a les escoles i la gent i la família i tothom hauríem d'ensenyar a les criatures des de petits, nens i nenes, tots, no? Que l'altre és un temple, que l'altre és un temple, que no es pot tocar.
0: Per ser aquest missatge tan potent, el mescles amb un altre que és contra, diguem, aquests polítics que ens ha tocat, especialment sí. A València, amb tota la gestió de la Dana, no?
1: Sí.
0: Escrius, i que treguin aviat els polítics responsables.
1: Això ho vaig escriure per desembre, i això havia passat a l'octubre, i t'anaves indignant, perquè, clar, el que va passar és horrorós, i a València i al País Valencià ho saben, com és l'aigua allà, no? Com és l'aigua quan cau amb aquesta força, no? Però tenir polítics que s'han de cuidar de que la gent no pateixi d'aquesta manera, no es morin, tantes víctimes a sobre d'aquests polítics que dius, però què és això? I mutisme, i amagar el polític, i amagar la història, i dius, no pot ser. Respecte a les víctimes, quantes? Quasi 300? Tantes cases destruïdes, tants comerços, tanta destrucció, no? I on són aquests? Aguantant la cadira, no? Aguantant-se ells. Jo ho vaig dir perquè és el que vaig sentir dir, que els treguin, que no serveixen per res, que encara han fet més gros el desastre.
0: Aquests són el PP i Vox, que estan governant a València.
1: Home, esclar.
0: I, home, podem introduir, si vols, el tema de la llengua, perquè en Manel...
1: Bueno, esclar, això...
0: Uf, en Baixauli, que és un grandíssim escriptor, ens deia aquí al programa...
1: Això els encanta.
0: Que els que governen estan obsessionats en aniquilar la llengua.
1: Perquè forma part de l'ànima del país i no poden suportar ni parlar dels Països Catalans, ni parlar de la llengua que es parla aquí. No, no, tot això ha de ser...
0: Perquè a Mallorca com esteu?
1: Igual, o pitjor. Cada vegada, sí, clar, pues que si el govern balear es dona la mà amb Vox, pues que sempre estem igual. Sembla que aquests polítics no hagin anat a escola, no sàpiguen el que és la llengua, no? Que no s'ha de barrejar amb la política. La llengua és l'ànima, l'essència d'un país. Jo crec que sense el català, què seríem? Ni Catalunya, ni Països Catalans, ni res.
0: Hauries pogut tenir una carrera, diguem, més gran o més àmplia, que ja la tens, eh? Si haguessis acceptat la proposta de cantar en espanyol i en altres idiomes, que vas rebre ofertes, però tu hi vas renunciar per continuar cantant i expressant-te en la teva llengua,
1: sí,
0: no?
1: Clar.
0: Aquest català que vas aprendre d'estranquis amb el teu avi, no?
1: Sí, això de repent... t'ajuda quan tens aquests problemes, no, de gent que t'estima, d'una discogràfica, per exemple, no, que veuen que tu pots anar als Estats Units i pots tenir una carrera diferent a la que tens, no? Si parles amb altres llengües, si cantes amb altres llengües, no? Jo sempre els he agraït que tinguin aquesta... d'això que també em deien d'anar a Eurovisió, però jo els hi vaig dir que no, perquè jo creia que aniria a perdre. Dic, vosaltres...
0: Però cantant en català o en castellà? Perquè, clar, tenim el cas de Serrat,
1: vegada,
0: eh?
1: La segona vegada en català, sí. Sí, però no, és que no m'interessava. Perquè jo hagués anat a perdre, perdria allà, no? Allà, no sé, és que jo tinc un altre món. La meva carrera és una altra cosa, no té per què formar part d'una batalla campal, no? Com aquesta, no? No sé, no m'interessa.
0: Sí,
1: però
0: tu
1: ho vaig agrair. És una cosa que sempre dic quan em pregunten això. Jo ho vaig agrair perquè vaig pensar, No, no, és que vosaltres penseu que podria guanyar, però sap greu dir-vos-ho, però jo perdria.
0: Això mai ho sabrem al final, Maria del Mar.
1: Pues jo us ho explico, esclar.
0: Què hagués passat? No?
1: Ah, no, sí. Hagués passat, que hagués perdut, que hagués quedat l'última de la fila, ja.
0: Ara parlarem del concert de presentació al Palau, del nou disc de Maria del Mar Bonet, però abans... Uns segons de la Lluna de Pau, que tenca la gravació...

0: Aquesta és una mica de treure el mocadoret, eh? És aquesta que toca la fibra. Abans de parlar del concert, et trasllado la pregunta que ens feia el nostre crític teatral, Oriol Puigtauler, que diu, mira, jo vull saber com s'ho fa per mantenir la veu en tan bon estat. Perquè és ben sabut que la veu envelleix, com tot, i en el seu cas trobo que és increïble que la conservi tan bé. Doncs tu diràs.
1: No sé què dir. Jo crec que jo he anat moltes hores de classe amb la veu. He tingut professores magnífiques que m'han ajudat molt, no? Uh-huh. Sobretot a mantenir la veu, no? A mantenir-la. Clar, jo no he fumat mai. I després tampoc he begut cassalla un darrere l'altre, no? L'alcohol també mata molt les cordes vocals, les desfà, no? Les cordes vocals és un tema tan delicat, tan petit, que qualsevol cosa que prenguis d'àcids o de per poca cosa que sigui, si la mantens, fatal, perquè et casques les cordes vocals. I a part d'això, si t'ajuden a cantar, t'ajuden a situar el cos per la veu, no? Però de tota manera, li has de dir al teu amic que la meva veu ha canviat, que amb els anys ha canviat. Però jo intento que poder cantar, poder dir coses, poder traspassar la meva passió per la música, per el que estàs dient, no? Això per mi és molt important i dissimulo una mica. Ah,
0: són molts anys, moltes taules, no?
1: Sí, sí. Jo crec que s'ha de tenir una mica de consciència de que a partir dels 70 anys és una altra cosa. Però, bé, si la gent encara em vol sentir, i jo crec que sóc bastant crítica, que no, segons com, no cantaria. Si veiés que la meva veu ja una mica massa espatllada, no?
0: Però sí.
1: De moment vaig trampejant.
0: Bueno, no sé si posar l'accent en aquesta cosa és ser una mica datista, preguntant-te sobre això ara, amb l'edat que tens, o no. Jo crec que no, perquè afortunadament sou una generació, i cada vegada en veurem més, de persones que continuen ben actives passada els anys de la jubilació.
1: Home, per favor.
0: En qualsevol camp professional.
1: Jo, mira, és que jo, a veure, això de la veu i l'edat, hi ha gent que he sentit. Jo tinc una persona italiana que m'agrada molt, que cantava les cançons populars, napolitanes, d'una manera, que era el Roberto Murolo. Era un senyor que ha cantat fins als quasi 100 anys, no? I sí, tenia una veu de persona molt gran i era extraordinari, no? Mm. Aleshores, a mi m'agraden les veus de persones molt grans, que tenen aquella veu ja molt fonda, molt allunyada d'aquells anys de joventut, no? Però, en canvi, diuen les coses d'una manera que no les pot dir ni més que ells.
0: Un jove no les pot dir.
1: No, tan intensament.
0: Clar.
1: Amb aquella espècie de passió, que no es pot dir passió, és una cosa com de, no sé, és un misteri, però a mi m'agraden molt les veus de persones grans. I no m'agrada que els meus companys, alguns, hagin deixat de cantar.
0: No t'agrada que en Serrat hagi deixat de cantar,
1: no, però,
0: per exemple?
1: Però, per exemple, el Serrat m'agrada, el Joan Manel m'agrada, perquè de tant en tant canta.
0: Home, l'altre dia amb en Verdagí, en Jofre.
1: Clar, per cert, no? També, que et dius del Verdagí,
0: sí.
1: Del Jofre, molt bé. I molt bé el Paco Ibáñez, que té els anys que té, i té aquella veu també petita, però intensa, sempre amb aquella dicció meravellosa, amb aquella intensitat que hi posa, que ja no té res que veure amb la força, sinó és una altra cosa, no? Haver viscut, haver entonat unes cançons que dius, com les pot dir d'aquesta manera, encara millor, no? I el Lluís també canta de tant en tant, vull dir que...
0: Lluís Llach.
1: Sí, el Lluís Llach també canta, vull dir que a mi sembla que mentre cantin de tant en tant ja...
0: Bueno, doncs qui més canta i continua cantant, i ho celebrem, és la Maria del Mar Bonet, que dissabte que ve, 23 de maig, presenta L'aigua no cansa al Palau de la Música, que diferent de les primeres vegades que devies pujar amb la guitarra i prou, imagino,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és clar.
0: El Palau el vas fer molt, molt de jove? Molt...
1: Sí, sí, i vaig cantar, no sé, amb alguna cosa que em varen convidar a fer una cançó amb uns col·legis. Jo recordo que tenia... Sí, jo, quan venia per aquí, sí, vaig cantar una cançó.
0: A l'època
1: allà.
0: Aquella de l'escamilla,
1: sí,
0: que sentíem,
1: sí,
0: al principi, no?
1: Ja, clar, la primera vegada que entres al Palau, doncs és com una revelació. entrar al Palau és entrar en un jardí meravellós i veure aquella sonoritat que té i aquella, no sé, que la gent està molt a prop teu també. És una cosa molt ben feta, molt ben pensada i a més d'una bellesa extraordinària.
0: Doncs això, concert de presentació de l'Aigua no cansa, el nou disc de Maria del Mar Bonet, dissabte que ve al Palau de la Música, el nostre Palau de la Música Catalana. Moltíssimes gràcies, Maria del Mar.
1: Gràcies a tu.
0: Per molts
1: i
0: anys
1: teu programa.
0: De sentir-te.
1: I que tu ho vegis.
0: I ara acabem amb la cançó més curta del disc. 44 segons, o 45, que dona títol a l'àlbum. I us diem adeu, que passeu molt bona setmana. El control Jordi Orós, Dani Puntiprats, i us quedeu amb l'Hora 14 de Gemma Alegrí. Que acabeu de passar un bon diumenge. Adeu. Adeu.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
2: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
1: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
3: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
1: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
4: Que t'hi jugues al migdia.
1: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
5: Que t'hi jugues.
6: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes desde la capital de Andalucía. Les saludamos en directo hoy desde Las Setas en Sevilla, desde donde emitimos este Hora 14, porque hoy es 17 de mayo y toca votar.
2: 17 de mayo, elecciones en Andalucía, en la SER.
1: 6,8 millones de andaluces, 6,8 millones de personas están llamados hoy a las urnas para decidir a quién quieren al frente de la comunidad más poblada de España para los próximos 4 años.
3: ¿Qué espero? Que el Partido Popular saque mayoría absoluta.
4: Un cambio fundamental, un cambio hacia la izquierda. Tengo muchas esperanzas, pero soy realista.
5: Ver lo que piensa la ciudadanía y al fin y al cabo ejerces un derecho.
6: Venimos de una etapa anterior, nosotros que somos ya mayores, que no se podía ejercer el voto y aquello era muy duro. Ahora tenemos un privilegio y hay que usarlo.
7: Hay que ejercer el derecho al voto, hombre, porque es una obligación del ciudadano y porque luego no podemos quejarnos si tenemos problemas.
1: Miles de personas de las 8 provincias andaluzas, cada una con su opinión, cada una con su forma de ver las cosas. 8 millones, como decíamos, 8 provincias, 6,8 millones de personas que componen esta tierra han ido ya a votar, miles de ellas. A esta hora estamos pendientes del segundo dato de participación de la mañana. A las 11:30 era del 15,07%, prácticamente igual que en 2022. Mientras lo esperamos, vamos a uno de los miles de colegios electorales abiertos a esta hora en Andalucía. En el Colegio José María del Campo, aquí en Sevilla, está María Ibáñez. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Desde uno de los 687 colegios electorales habilitados en la provincia sevillana, los votantes en pleno corazón de Triana, donde me encuentro ahora mismo, siguen depositando su papeleta, aunque ha remitido algo la afluencia por el receso de la comida. La mañana ha estado muy animada, las expectativas son diversas. Hay quienes aspiran a que se reedite la mayoría absoluta del PP, que haya mejoras en la sanidad pública o que se ponga el foco en Andalucía para la generación de oportunidades. Todos hacen un llamamiento al voto, que nadie se quede en casa en una jornada cálida propia de mediados de mayo, que llama a salir. La cerveza de después, por ejemplo, ha sido el plan que ha ganado por goleada. Y para quienes estén de escapada en la playa, por ejemplo, hay tiempo de sobra para votar. Hasta las 8 de la tarde estarán abiertos los colegios electorales.
1: En juego están hoy, gracias María, los 109 escaños que componen el Parlamento andaluz y la ansiada mayoría absoluta, que está en 55 asientos y que es con lo que sueña revalidar Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente y candidato del Partido Popular a la reelección, partido que tiene ahora mismo 58 asientos en la Cámara Autonómica. Aspiran también a presidir esta comunidad hoy María Jesús Montero, ex vicepresidenta del Gobierno, ex ministra de Hacienda por el Partido Socialista, Manuel Gavira de Vox, Antonio Maillo, que encabeza la coalición de izquierdas por Andalucía, y el andalucista José Ignacio García de Adelante Andalucía. Todos los 5 han votado ya esta mañana.
9: Se va a decidir en clave andaluza muchas cosas, pero lo que pase en Andalucía pues también evidentemente condicionan otras cosas.
10: Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría.
11: Tener un gobierno en definitiva que se meta al lío. Los andaluces nos merecemos ser más que los últimos, los penúltimos.
12: Que esa querencia sea de una propuesta de cambio, de ilusión, de esperanza por Andalucía.
13: Que la gente vote en defensa propia, vote por la clase trabajadora, vote por el pueblo andaluz y vote por la gente normal y corriente.
1: Los sondeos dicen que el bloque que componen derecha y ultraderecha obtendrá bastante más fuerza que el bloque de izquierdas esta noche. La gran pregunta en todo caso es si Juan Manuel Moreno puede continuar al frente del Ejecutivo con una mayoría absoluta o va a necesitar a Vox para gobernar y en qué medida cambiaría eso el futuro de esta tierra. Diego Suárez, jefe de contenidos de la SER en Andalucía, aquí en mi lado en Las Setas de Sevilla. Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Aida. Aquí se juega el popular Juan Manuel Moreno reeditar su mayoría absoluta, coronarse como referente en su partido y allanar el camino de Feijóo a la Moncloa, frenar a Vox y abrir una crisis en el PSOE andaluz. Todo eso ocurrirá si logra los 55 escaños que acaricia en todas las encuestas, aunque habrá que estar atentos a los datos de participación para ver si el flanco más débil de Moreno, el de la gestión sanitaria y la crisis de los cribados de cáncer, le hace mella. Y en cualquier caso, esperar hasta el final, porque los restos en las 8 provincias que fueron para el PP en 2022 pueden bailar por un puñado de votos. Todo eso, y si habrá sorpaso de adelante, se juega hoy en Andalucía. A examen la vía andaluza de Moreno, hoy vota la comunidad más poblada de España.
1: Estas son las cuartas elecciones autonómicas que se celebran en nuestro país en solo medio año y son las que más peso tienen y las que cierran de momento este ciclo electoral. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Las elecciones, Guille, que se celebran hoy pueden suponer una lección para Alberto Núñez Feijóo, pero también un correctivo para el Partido Socialista de Pedro Sánchez.
15: Sí, ambos, decía Aida, quieren poner el broche a este ciclo electoral con una lectura que les dé impulso para la siguiente etapa, la de las elecciones municipales, autonómicas y sobre todo las generales del año que viene. Feijóo aspira a que una victoria holgada de Juanma Moreno en Andalucía contra la número 2 de Pedro Sánchez se interprete como un paso más en su acercamiento a la Moncloa. Quiere hacerlo además con una mayoría absoluta que sirva para convencer de que un gobierno en solitario sin el lastre de la ultraderecha es posible y es mejor, dicen, cuando llegue la hora de votar en el conjunto de España. Los socialistas, que llevan días preparándose para una noche complicada, tratan de espantar esa lectura. Niegan que lo que pase esta noche en Andalucía pueda ser un termómetro de lo que ocurra cuando se vote a nivel nacional y dejan claro que, pase lo que pase, la hoja de ruta de Pedro Sánchez, que quiere agotar la legislatura, no se cambia.
1: Pues ahora sí parece que podemos irnos ya al centro de datos en el pabellón de la navegación de Sevilla, porque ya tenemos el dato de participación a esta hora, a las 2 de la tarde. Mercedes Díaz, ¿es más o menos que en las elecciones del año 22?
16: Es algo más que en el año 22. La participación a estas horas está en el 36,85% del censo electoral, algo más de 2,5 puntos por encima que de hace 4 años. Eso sí, de momento está comunicado todavía muy poquito porcentaje de voto, el 3,56% de voto comunicado, pero la participación es 2,6 puntos por encima de hace 4 años.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Pues día de elecciones en Andalucía, pero en la redacción central de la SER en Madrid estamos pendientes de más noticias. Almudena Lopesino, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Aida. Segundo día de luto oficial en Dolores, en Alicante, por el presunto crimen machista de una mujer de 51 años y su hijo de 24. El supuesto asesino, un guardia civil de 55 años, también fue encontrado muerto junto a una pistola. El sonido de la concentración de anoche en la localidad, no había denuncias previas ni tampoco estaban en el sistema de protección Biogen. Además, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado hoy en Al Jazeera. Dice Álvarez que Estados Unidos es un socio comercial bueno, pero no es el único que tiene España, ha dicho. Sobre la guerra en Oriente Próximo, Donald Trump ha advertido a Irán de que la tregua ha acabado. Teherán le ha respondido que están listos para atacar. Además, Israel continúa saltándose la tregua en Gaza, 13 palestinos muertos en las últimas horas. El sonido de los heridos llegando al hospital de Han Yunis por los bombardeos israelíes. Precisamente, Israel no ha conseguido ganar Eurovisión, polémica final anoche en la que España y otros 4 países no participaron para mantener su postura con respecto al genocidio cometido por Netanyahu en Gaza.
1: 2:07 de la tarde, 1:07 en Canarias, en este domingo de elecciones en Andalucía. Recordamos el dato que tenemos a esta hora, 2,5 puntos de participación superior a las elecciones del año 2022 a las 2 de la tarde. Sigue Hora 14 en la cadena SER.
0: Hora 14. Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
18: Bona tarda, la corpa als pressupostos entre el govern i els seus socis és imminent.
19: Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
18: Socialistes, republicans i comuns confien que aquesta vegada els comptes de la Generalitat tirin endavant. Ara bé, cap dels socis del govern no vol vincular els pressupostos a les demandes de mestres i professors, tal com reclamaven els sindicats. Des d'Esquerra asseguren que és una qüestió que correspon a l'executiu, mentre que els comuns defensen que cal arribar a un acord. Demà hi ha convocada una nova vaga de docents, en aquest cas a Barcelona i al Barcelonès. La dona catalana ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona en observació, com estableix el protocol de vigilància de l'antivirus, torna a donar negatiu, Susana Ruiz.
20: La dona va estar en contacte en un avió amb una de les 3 víctimes mortals del brot. La segona prova que li han fet ha donat negatiu, com la primera, segons informa el Departament de Salut, que afegeix que de moment continuarà en observació. Demà es repetiran les PCR als 13 asimptomàtics ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid.
18: Barcelona celebrarà entre demà i dimarts un fòrum internacional antiracista, Marcos Ferrer.
21: Unes jornades organitzades per l'Ajuntament de Barcelona amb la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme i amb el suport de la UNESCO.
18: En parlarem amb la regidora i una de les organitzadores, Sara Belveida. I l'últim titular és pels esports. Jornada gairebé unificada i clau pel Girona i l'Espanyol en la seva lluita per la permanència. Els de Michel juguen al Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid, mentre que els pericos visiten l'Osasuna a partir de les 7 de la tarda. A Montmeló, gran premi de MotoGP des del circuit Xavi Saissó.
2: Bona tarda, doncs cinquena volta ja de les 24 en aquest Gran Premi de Montmeló, la MotoGP. De moment, Pedro Acosta, el murcià, es manté com a líder en una cursa que estan veient 75.000 espectadors amb bon temps pràcticament ple al circuit de Catalunya.
18: Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14. Amb Gemma Alegrí.
18: Demà arrenca una setmana que, si no hi ha un gir inesperat, culminarà amb l'aprovació dels pressupostos per part del govern. Tot està a punt perquè l'executiu de Salvador Illa pugui tenir els seus primers pressupostos. La principal prova de foc serà aquest dilluns al vespre, on la direcció d'Esquerra haurà d'obtenir l'aval del Consell Nacional del Partit a l'acord amb els socialistes, Xavier Abelló.
3: Serà una setmana en la que cada dia s'aniran encadenant esdeveniments fins a l'aprovació dels pressupostos. El punt clau serà aquest mateix dilluns, quan la direcció d'Esquerra necessita que els membres del seu Consell Nacional avalin l'estratègia liderada per Junqueras. Hi ha confiança en el govern que se superarà aquest tràmit, que la direcció d'Esquerra Republicana té controlada la situació, però les reticències que una part de la militància ha estat expressant els darrers mesos a les sessions fetes a la qüestió de l'IRPF converteixen aquest Consell Nacional en el principal element d'incertesa que queda d'aquesta setmana. Si els republicans donen l'aval als pressupostos, dimarts el president Illa i Junqueras ho escenificaran amb una fotografia d'entesa al Palau de la Generalitat. L'endemà, el dimecres, se celebrarà una comissió bilateral Estat-Generalitat entre els dos governs per activar o validar alguns dels projectes que han fet possible aquest acord de pressupostos, com per exemple el compromís amb la línia orbital ferroviària. També està previst que en algun moment, probablement dijous, els comuns validin l'acord que ja tenien fa 3 mesos, tot i que els de Jéssica Albiach volen acabar de renegociar alguna condició addicional. Finalment, si tot va segons el previst, divendres Illa convocaria un govern extraordinari per aprovar els pressupostos i enviar-los al Parlament. D'aquesta manera, confia el govern que a finals de juliol estarien definitivament aprovats per la cambra, fins i tot, encara que algun partit el recorri al Consell de Garanties Estatutàries.
18: En aquest context de negociacions, les protestes de mestres i professors continuen sent el taló de fons. Des d'Esquerra Republicana ja han tancat la porta a condicionar els pressupostos a les reivindicacions dels docents. Els republicans asseguren que pressionaran el govern però rebutgen les exigències d'USTEC, Marcos Ferrer.
21: Sí, fons del partit d'Oriol Junqueras han explicat a l'Agència Catalana de Notícies que comparteixen moltes de les reivindicacions dels docents, però han remarcat que resoldre un conflicte amb els sindicats educatius és responsabilitat del govern. D'aquesta manera, els republicans tanquen la porta a la petició que va fer ahir la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, tant Esquerra com els comuns.
22: Volem traslladar un missatge clar al govern i a tots els grups parlamentaris, sobretot als socis de govern, que els pressupostos de la Generalitat...
21: Segons fons del partit de Junqueras, amb els pressupostos aprovats abans de l'estiu, el govern tindrà totes les eines necessàries per afrontar un conflicte que continua viu dins del sector educatiu.
18: I tampoc condicionarà els pressupostos a la resolució de la crisi educativa són els comuns, els vots dels quals són imprescindibles per tirar endavant els comptes. El que sí que han reclamat els de Jéssica Albiach és un acord entre el govern i els sindicats educatius, a més d'una proposta ferma per part de la consellera d'Educació.
19: Jo no contemple un escenari en el que el govern siga incapaç d'arribar a un acord amb la comunitat educativa. Per tant, jo crec que no arribarem a aquesta situació perquè, per un costat, s'ha fet el més difícil, que és tornar a seure, i jo espero que el govern estiga a l'altura del que li estan demanant.
18: El president Illa, per cert, ha tancat el seu viatge a Califòrnia reivindicant l'ambició internacional que ha de tenir Catalunya i reivindicant els valors davant l'ús de la força que exerceix Donald Trump, Xavi.
3: Illa havia deixat en segon pla el seu missatge antitrumpista durant bona part del viatge, però l'últim dia i davant d'un públic exclusivament català, a la planta de Grífols de Los Angeles ha reivindicat el multilateralisme i els valors humanistes.
23: Compte que no perdem el cap. Tecnologia sí, ciència també, però valors. Amb tot el respecte ho hem dit i hem trobat també en aquest sentit punts de connexió amb les autoritats californianes. Home, doncs un món en què hi hagi organismes multilaterals, que hi hagi un dret internacional, d'acord que hem d'adaptar aquests organismes a una nova realitat, és igual avui que fa 80 anys, i que s'imposi la força de la raó, no ús de la força.
3: I ha tret pit del talent català que treballa als Estats Units i ha tornat a afirmar que Catalunya ha d'intentar liderar i obrir-se al món.
23: Sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa.
3: El viatge ha servit per signar un acord de col·laboració sobre la gestió de l'aigua i també el Barcelona Supercomputing Center n'ha signat amb dues grans empreses tecnològiques.
18: Un quart de tres de la tarda, la dona catalana aïllada al Clínic per haver estat en contacte amb una víctima mortal per l'antivirus del creuer ha donat negatiu en la segona prova PCR que li han fet. Segons el Departament de Salut, la dona es manté sense símptomes, Susana Ruiz.
20: Asimptomàtica i en bon estat general. La dona continuarà en situació de confinament i observació a l'Hospital Clínic durant el període previst de seguiment preventiu d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica. A l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on hi ha ingressades 14 persones, una de les quals positiva i amb símptomes, també es manté el dispositiu de seguiment. Els 13 asimptomàtics els repetiran demà una segona PCR. Si el resultat torna a ser negatiu, podran començar a sortir de les habitacions individuals on estan confinades per accedir a les zones comunes de la planta. Allà podran rebre les visites de familiars, sempre sota les mesures de protecció i prevenció establertes per les autoritats sanitàries.
18: Encara en salut, nou pas endavant pel desenvolupament del nou Hospital Clínic de Barcelona i el Campus de Salut de Girona. El govern els declararà Marcos dimarts com a projectes estratègics, fet que permetrà accelerar-ne els tràmits.
21: Aquesta decisió dona prioritat institucional als dos centres amb l'objectiu d'accelerar-ne el desenvolupament i consolidar-los així com a referents en salut, docència i recerca. Entre els efectes de la mesura, la facilitació de l'accés dels dos projectes a la connexió amb la xarxa elèctrica. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
4: El govern farà un pas més aquest dimarts declarant com a projectes estratègics de país, d'interès generals, els nous projectes de l'Hospital Trueta i l'Hospital Clínic de Barcelona amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible.
21: El govern vol agilitzar així el conjunt de tràmits burocràtics, urbanístics i energètics perquè aquests projectes puguin ser una realitat com més aviat millor. Alhora, es vol reforçar el paper de Catalunya com a referent europeu en salut i recerca biomèdica.
18: Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que ahir a la tarda va assassinar un home d'un tret al cap a Barcelona. La policia investiga el cas com una execució.
20: El crim es va cometre a la via pública a quarts de vuit de la tarda, a plena llum del dia, al carrer Mineria, al barri de la Marina del Port, al districte de Sants, Montjuïc. Diferents testimonis van explicar que l'autor del tret va marxar caminant, sense córrer. La víctima era de nacionalitat espanyola i tenia antecedents per tràfic de drogues, segons fonts policials. Aquest és el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat, un home va morir després de rebre diversos trets quan era a la terrassa d'una cafeteria al districte de Sant Martí. El 25 d'abril, un altre home va quedar ferit greu després de rebre diversos trets en sortir d'un comerç al barri de Sants.
18: A Roquetes, detinguda una dona per fer pintades xenòfobes contra la comunitat musulmana. L'arrestada pertany al grup ultra Núcleo Nacional i està acusada d'un delicte d'odi i discriminació.
21: La dona de 28 anys va col·locar adhesius i fer pintades xenòfobes al voltant d'un parc infantil de Roquetes contra la comunitat musulmana. La dona ha estat arrestada després que els Mossos d'Esquadra i la policia local entressin al seu domicili, on van intervenir material que evidenciava així la seva vinculació amb el grup ultra Núcleo Nacional. La detinguda va passar a disposició judicial el 9 de maig.
18: I atenció a aquesta notícia, perquè a Barcelona ciutat s'ha identificat una nova espècie de papallona. Ja s'ha documentat mig centenar d'espècies d'aquests insectes a la capital catalana, Susana.
20: Aquesta última és la papallona verdeta d'ull ros. La troballa s'ha fet durant un mostreig al parc del Laberint d'Horta. Amb aquesta observació, Barcelona arriba a 52 espècies de papallones diurnes registrades, una xifra que representa aproximadament una quarta part de totes les famílies presents a Catalunya. La verdeta d'ull ros és una espècie amb una sola generació a l'any que només vola de març a maig. És una papallona que depèn en gran manera de la presència de dues plantes, l'arbós i el roldó, un arbust que té uns fruits negres tòxics que fàcilment es poden confondre amb mores. Les papallones diurnes són considerades un dels millors bioindicadors de la qualitat ambiental i la biodiversitat urbana.
18: Precisament a Barcelona, entre demà i dimarts, se celebrarà el Fòrum Internacional Antiracista. Es tracta d'unes jornades organitzades per l'Ajuntament amb la Coalició Europa de Ciutats contra el Racisme i amb el suport de la UNESCO.
0: L'entrevista del cap de setmana.
18: Sara Belveida, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i una de les organitzadores d'aquest fòrum. Bona tarda. Sara Belveida, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, una de les organitzadores d'aquest fòrum. Bona tarda.
5: Sí, hola, bona tarda.
18: Què és el Fòrum Antiracista Barcelona?
5: Doncs mira, el Fòrum Antiracista són unes jornades que neixen de la voluntat de generar un espai de reflexió, un espai de treball i sobretot d'aliances al voltant de la lluita antiracista i el paper que tenen també les ciutats en aquesta agenda. El que volíem era presentar el Pla Antiracista de Barcelona, però que no es quedés només en la presentació d'un document, sinó que servís també per obrir converses, compartir experiències i també connectar Barcelona amb altres ciutats, institucions i també, òbviament, amb moviments socials.
18: Quin ha de ser el paper de Barcelona precisament en aquesta lluita antiracista?
5: Doncs mira, Barcelona fa molts anys que treballa en polítiques d'interculturalitat, en polítiques de lluita contra discriminacions, però sí que és veritat que és la primera vegada que es fa un pla antiracista a la ciutat de Barcelona. S'havien fet mesures, però mai s'havia fet un pla antiracista. Aquest pla és un pla amb una mirada molt estructural, a 10 anys vista, i el que volem en aquest pla és entendre que les ciutats tenim avui una responsabilitat democràtica molt gran davant una realitat que el que fa és perjudicar, no?, la convivència entre el veïnat. Llavors, l'objectiu principal d'aquest pla és aquest, no?, fer una autocrítica com a administració per una banda, després tenir un impacte notori a la societat i situar Barcelona com una ciutat referent en la lluita contra el racisme.
18: Són unes jornades, a més, amb un pla antiracista a Barcelona que arriben en un context certament difícil.
5: Efectivament, actualment estem en un moment molt complicat de la història, en un moment on hem d'incentivar, no?, aquest tipus de polítiques que el que facin sigui anar contra els discursos d'odi i sobretot fer una aposta molt clara per aquesta lluita, que és una lluita que és de tots i de totes, no?, com moltes vegades dic.
18: Quin és el missatge o quins són els missatges que es volen traslladar a la ciutadania?
5: El principal és la protecció dels drets humans. Després, situar a Barcelona, com ja he comentat, com a ciutat referent de la lluita antiracista a nivell europeu i a nivell internacional, i dir que tothom té cabuda en aquesta ciutat i que aquesta ciutat és de tots i de totes.
18: És un missatge, aquest últim, regidora, que s'ha d'anar recordant?
5: Desgraciadament, sí. Estem en un moment molt complicat, estem en un moment en el que a vegades s'ha d'incidir molt, no?, en aquest sentit, i sobretot fer referència i explicar constantment que les persones que vivim a Barcelona, aquí a Barcelona es parlen més de 300 llengües, a Barcelona hi ha més de 37 confessions religioses, i aquí a Barcelona el que volem és, no?, disfrutar d'aquesta interculturalitat que tenim, disfrutar d'aquesta diversitat i fer-la nostra, perquè realment és nostra.
18: Sara Belveida, regidora a l'Ajuntament de Barcelona, una de les organitzadores d'aquest fòrum, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ser Catalunya, Barcelona.
6: Futbol Club Barcelona!
7: Amb el títol sota el braç, el Barça encara el penúltim partit de Lliga. Aquest diumenge, Barça-Betis. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez.
8: Bueno, son gente muy maja. A veces se comen algún penalti, pero no es verdad que no lo hacen mal.
7: Diumenge, a partir de 8:45 del vespre, a les freqüències i plataformes digitals de Ser Catalunya.
9: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
2: l'Auditori.
1: I per anar de museu, concert i espectacle,
2: l'Auditori.
1: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica, l'Auditori. Temporada.

0: espectadors al circuit de Catalunya, 184.000 al llarg de tot el cap de setmana. En Moto2 la cursa l'està guanyada per Manu González, que és líder del Mundial, i també en Moto3 Máximo Quílez, que continua també com el líder del Mundial. Però com dic, la notícia en aquests moments és veure l'abast, esperem que no sigui res, de l'accident d'Àlex Márquez que s'acaba de produir aquí al circuit de Catalunya.
1: Xavi, gràcies, veiem ara ell. No, el que diu en Xavi, no tenim imatges de l'accident, sí que tenim imatges dels pilots absolutament tots a boxes, perquè aquesta cursa del Gran Premi de MotoGP Catalunya està aturada per aquest accident d'Àlex Márquez. Veurem quin és l'abast. En tot cas, mentrestant, a primera divisió, el Girona i l'Espanyol es juguen pràcticament la permanència en dos partits fora de casa. Els de Michel, Núria Vilamala, s'enfrontaran a les 7 a l'Atlètic de Madrid.
2: Hola, Gemma, bona tarda. És una final pel Girona que s'hi juga la vida i, de fet, a paraules de Michel, és la supervivència i la història del club. El Girona està ara un punt per sobre de les posicions de descens, depèn d'ell mateix per aconseguir la salvació i, de fet, amb 4 punts en 2 partits tindria la permanència assegurada. Els de Michel juguen avui contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, però el Girona té clar que avui ha de demostrar que s'hi juga molt més que l'Atlètic de Madrid. Fer càlculs a dia d'avui encara és complicat, però el més optimista pel Girona és un que el salvaria matemàticament avui mateix. Perquè això passi, el Girona ha de guanyar el Metropolitano i necessita també que l'Elx perdi i que el Llevant Mallorca no acabi en empat. Michel té la baixa per avui d'Abel Ruiz, però ha entrat a la convocatòria Donny van de Beek, que estava lesionat des del mes de setembre. Avui, primera de les dues finals que li queden al Girona en la seva lluita per la salvació.
1: També a les 7 l'Espanyol jugarà a El Sadar davant l'Osasuna. Els pericos són 14 amb 42 punts i el Barça de Flick és l'únic equip que no jugarà avui a les 7, sinó que ho farà una mica més tard, a partir d'un quart de 10, davant del Betis, en l'últim partit de la temporada del Camp Nou, el penúltim, el Barça, per Robert Lewandowski. Santi Ovalle, bona tarda.
3: Bona tarda, el penúltim com a blaugrana, l'últim davant l'afició del Camp Nou. Robert Lewandowski va anunciar ahir que s'acomiada del Futbol Club Barcelona 4 temporades després i amb 119 gols a les seves esquenes. Lewandowski, en un vídeo a les xarxes socials, va explicar que el capítol del Barça ha estat el capítol més emocionant de la seva carrera i avui s'acomiadarà davant del públic del Camp Nou després del partit, un partit contra el Betis, intranscendent, però on serà titular i segur que voldrà acomiadar-se amb un gol de l'estadi que ha vist aquest capítol de la història blaugrana. El partit i el comiat a Robert Lewandowski el podreu seguir a partir de 8:45 del vespre al Què t'hi jugues, Barça, de SER Catalunya.
1: Tot plegat després que el Barça femení s'hagi endut la Copa de la Reina, la 12a de la història del club a Napalet.
4: El Barça torna a ser campió de la Copa de la Reina, ja en van 12 al seu palmarès i és el tercer dels 4 títols de la temporada. Victòria 3-1 contra l'Atlètic de Madrid amb gols de Clàudia Pina, Esmei Brooks i Salma Parayuelo, tots 3 a la primera part en qüestió d'un quart d'hora, on el Barça va deixar la final sentenciada. L'escenari de la final, l'estadi de Gran Canària, va reunir 26.093 espectadors, el rècord històric d'assistència en una final de la Copa de la Reina. L'equip descansarà i a partir de la setmana vinent començaran a preparar la darrera final de la temporada, el pròxim dissabte dia 23 de maig a Oslo, final de la Champions contra l'Olympique de Lió del precisament exentrenador blaugrana Jonathan Giralde.
1: Ens queda la previsió del temps. Fa sol per ara. Fa sol per ara, però plourà en alguns punts. Núria Salou, bona tarda.
5: Per nosaltres és una oportunitat única i, a més...
6: Atenció amb els ruixats de les comarques de Girona, que seran intensos. Hola, molt bona tarda. Al llarg de les pròximes hores, els xàfecs s'aniran intensificant, especialment en les comarques de Girona, i puntualment poden ser molt intensos en una hora, acumular-se més de 20 litres per metre quadrat, inclús ruixats en forma de tempesta. També tindrem precipitacions al Pirineu, comarques de Barcelona, i també al massís del Port. És a dir, la tranquil·litat al llarg d'aquesta segona meitat de la jornada la trobarem a ponent. Una jornada amb temperatures ara mateix moltes al voltant dels 20 graus i alguna màxima inclús podrà superar els 25. Atenció que al llarg dels pròxims dies les temperatures aniran pujant. Cada dia són una mica més altes que el dia anterior i, de fet, divendres podrien assolir els 37 graus a Lleida. Calor d'estiu. Pel que fa dilluns i dimarts, encara parlarem de ruixats, especialment entre les comarques de Barcelona, Girona, intensos, puntualment en forma de tempesta, però a partir de dimecres s'imposarà el sol, tot i que a la tarda podrem tindre algun ruixat puntual al Pirineu.
1: Gràcies, Núria. L'hem pogut sentir finalment, per cert, que la notícia d'última hora, bona notícia en aquest cas, és que Àlex Márquez

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Volem portar la Champions des d'Oslo.
2: Futbol Club Barcelona!
3: Dissabte 23 de maig, a partir de les 5 de la tarda, el Què t'hi jugues, Barça? Amb la narració d'Anna Palet i amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. Des de Casa Cupra Raval, al Passeig de Gràcia en Diagonal.
1: Futbol Club Barcelona, Olímpic de Lió.
3: Vine a animar les jugadores del Barça capitanejades per Alexia Putellas en una final històrica. Inscriu-te a través de sercatalunya.cat i la web de Casa Cupra Raval.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referent.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Al migdia és tan important escollir un bon menú com la persona que el cuina.
2: Bona tarda, l'actualitat de Catalunya passa ara mateix per la situació.
1: Hora 14 amb Joan Bofill, per una bona digestió informativa. Cada migdia a partir de les 2:05 a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
4: Tots els nostres continguts.
3: Som a tot arreu. Som al teu costat.
4: Descarrega't l'app de la cadena SER.
3: Tot això passa aquí.
5: Lolo Lorena, la de Madrid. No és catalana, però la vull igual, sí. Lolo Lorena.
0: Cadena SER i SER Catalunya.

0: que ha estat el líder de la Reconquesta. Va arribar a un Barça en ruïnes, post-Messi, i l'ha tornat a situar allà on es mereix. No és comparable a Ronaldinho, perquè Ronaldinho ho va fer a través de la màgia, de l'alegria, de la irreverència, si tu vols. Però Robert Lewandowski, amb la seva disciplina, amb la seva puntualitat golejadora, amb el seu lideratge dur i la seva sobrietat polonesa, ens ha guiat d'una altra manera la recuperació esportiva que el club aleshores necessitava. És ja un dels davanters centre de llegenda d'aquest club, al costat de Eto'o, de Suárez, de Romario, de Ronaldo en aquella temporada que hi va ser amb Bobby Robson. La vida i la pandèmia li deuen una pilota d'or a Robert Lewandowski i tots dos, Barça i Robert, ens devem una Champions, la de l'any passat, que ens vam quedar a les portes. Però com tu mateix li vas dir ahir a la plantilla, Robert, fins aquí.
1: Aquí.
0: Feina feta, el Barça ja té qualitat per guanyar la Champions i tu has decidit que és el moment de baixar del barco. Però quan el Barça torni a aconseguir la Champions, que ho farà més aviat que tard, en part, serà també teva. Barcelona ja és casa teva, Robert. De fet, avui el Camp Nou és una autèntica bogeria, la invasió polonesa de polonesos que hi ha avui a les graderies del Camp Nou. Avui serà el teu últim partit, Robert, el qual, per suposat, ets titular. El Barça juga amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric García, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Bernal, Gavi, Pedri al mig del camp i al davant Rafinha, Lewandowski i Fermín. El partit el xiula Cuadra Fernández, amb Caparrós Hernández al bar. Arrenca el Que t'hi jugues, Barça, especial High Colors a SER Catalunya.
2: La primera ronda del Que t'hi jugues, Barça.
3: Doncs avui molt pendents d'aquests últims 15 minuts que s'estan jugant a primera divisió. De fet, acabava de marcar el Madrid el segon contra el Sevilla, però li han anul·lat Mbappé per fora de joc. Quan escolta que potser el Llevant acaba d'enviar el Mallorca a segona divisió. Ara mateix Llevant 1, Mallorca 0. I amb aquest resultat el Mallorca estaria gairebé, gairebé, si no, si acompanya més a més algun altre resultat, podria acabar avui matemàticament a segona. Tot i així, avui a la taula tenim els de sempre. Fermín Suárez, bona tarda, com
4: què
3: estem?
4: Què passa, titans enormes, com esteu?
3: I amb probabilitat que avui hauries d'estar fent un multi?
4: No, baixeta, baixeta. Aquí...
3: Hauries d'estar fent un multi, tu?
4: Aquí, aquí molt alta, i ara, ara repassarem perquè la cosa està, està candent.
3: Ara acabarem fent una mica de multi en
4: exacte,
3: aquest quart d'hora, efectivament. Júlia Sabata, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Aviam, probabilitat que el Lewandowski s'acomiada avui en taca-taca? I marxi, marxi...
5: Ai, pobra!
3: Li porti i marxi amb...
5: Home, no, no gaire, no. 15%.
4: Amb un suport.
3: Més, amb un més aviat amb un turban que no pas amb un tacataca.
5: Per fer la broma.
3: Sí, sí, sí, home, sí, evidentment. Gonzalo Álvarez, com estem?
6: Què tal? Molt bé. Aquí pendent una mica de Pamplona, el que està passant ara mateix amb l'Espanyol, que va guanyant 1-2, i el que es complica la vida és el Girona, eh? El Girona es fot en un lío important si no aconsegueix puntuar el Wanda. De moment 1-0 també al Wanda.
3: No, no informis més, que de moment les preguntes estan fetes per anar repassant resultats.
6: Que la...
3: De manera que, probabilitat que l'última jornada tu ho puguis veure tranquil.
6: Jo estic depenent de 15 minuts per viure tranquil·la l'última jornada, no, la veritat. Ara mateix no t'ho puc dir.
3: Ara mateix 50-50. Biel Macià, com estem?
7: Què tal? Bona tarda.
3: Probabilitat que Rashford s'encadeni a un pal fins que el fitxi al Barça?
7: Home, és molt alta, 95, perquè ella està molt bé.
4: Bé.
3: No, no vol tornar, no? És com 95. Quan et venien a buscar de casa d'un amic i... No, no, porfa, porfa, porfa.
4: Sí, l'última.
3: No, no, han vingut a buscar de les colònies, allò del Delta l'Ebre.
7: Em quedo. Bueno, va, 30 milions, no, de veritat.
3: No, gràcies.
7: Una abraçada i gràcies.
3: Jordi Martí, com estem? Bona tarda.
8: Bona tarda a tothom.
3: Aviam, probabilitat que jornades com la d'avui aficionin a la ràdio?
8: Moltíssim. És un espectacle radiofònic. És un espectacle futbolístic i radiofònic.
3: I radiofònic. 100%. Efectivament. Sí, que Rodríguez, també.
9: Què
3: com
9: tal?
3: Estem?
9: Bona tarda.
3: Aviam, probabilitat que Fermín sigui un tio collonut, tio, que hem comprovat aquesta setmana?
9: 100%.
3: Espectacular, eh?
9: I ha tingut molt retorn l'entrevista. Molta gent que m'ha destacat el bon rotllo i lo guai que transmetia ser Fermín.
3: I som la cara tallada.
9: 14 punts, eh?
3: Sí, sí. Els 7 que li treia el Barça a Madrid.
9: Front, 4 per sota del nas i 3 per dintre.
3: Que li vas dir, els que són els sí, sí, punts que li heu tret al Madrid.
9: 14 punts.
3: I ell va dir, esto lo has dicho tú, com desmarcant-se, que és una de les coses que
9: em dues coses que no es van escoltar l'entrevista i que són interessants per la gent que ara està al Que t'hi jugues Barça. Fermín va explicar-nos després que el tio tenia els ulls tancats després de la commoció al partit contra l'Atlético i va escoltar Cambio, va obrir els ulls i va dir, no, sigo.
3: Sí,
9: i dos... que està sorprès perquè diu que la gent, quan el pare pel carrer, li diu més coses agraint-li que parli català que no pas pel joc que fa el Barça, els títols que ha aconseguit i tal, que la gent li agraeix molt que parli català.
8: Això és molt
3: sempre
8: maco.
3: Ens trobarem aquí. I doncs anem al Zulo, perquè allà és on estarem pendents d'aquests últims 10-15 minuts dels partits de primera. Anna Palet, bon vespre.
1: Què tal? Com estem? Bon vespre.
3: Molt bé, doncs tu acabada de ser campiona de Copa.
1: Una vegada més, però jo no he fet res, jo aterrada, només ho he explicat.
3: Bueno, escolta, ho has explicat que ja és molt. Probabilitat, a més, però que el Girona s'estigui fotent en un senyor merder.
1: Doncs sí, perquè queden ara ja 11 minuts per arribar al 90 d'aquesta jornada unificada i el Girona està perdent 1-0 contra l'Atlètic de Madrid amb gol de Lookman. Per tant, no per esperada, és pitjor notícia aquesta derrota del Girona, que és dels catalans el que està ara en pitjor situació.
3: Com que Llevant i Mallorca juguen entre ells i tenien un punt menys, evidentment el que perdi no aconseguirà superar el Girona, però el següent ja són ells, i per tant ara mateix el Girona ja cauria en descens perquè l'Alavés està guanyant, i per tant aquí tenim un important merder de cara a l'última jornada, que a més és contra l'Elx. És a dir, el Girona té un calendari espectacularment complicat ara mateix.
4: La finalíssima.
3: La finalíssima, efectivament. I per últim, doncs anem al Zulo també per parlar amb l'Edu Boada. Què passa, com estem?
10: Com anem?
3: Aviam, probabilitat que tinguem una porra sense fronteres?
10: Sí, 200%. És que és una tonteria, però sempre em faran gràcia aquestes bromes que tires. És impressionant. Tothom que vulgui escoltar el grupo Frontera...
3: Si veieu el YouTube del que t'hi jugues, és de les que se celebra fent mans cap enfora com els argentins.
10: Exacte, és una barra d'Argentina.
3: És de... Sí, és cúmbia d'Argentina, efectivament. Grupo Frontera.
10: Exacte, qui vulgui escoltar el Grupo Frontera és molt fàcil. Han d'anar a @quetijugues a Instagram i veuran una imatge que fica la porra. Allà, com sempre, han d'etiquetar una persona i dir el resultat d'avui i podran guanyar aquesta entrada doble.
3: Va, que la jornada de primera està espectacular i, per tant, el que ens queda és repassar-la. De manera que, amb el Jordi Urós, el control tècnic, l'Adrià Buixeda, el directe de realització imperialista i el Pol Riera, el departament de visibilitat, comença Quetijugues Barça. Exacte, com estem amb el temps?
11: 8 i 40 minuts, això arrencarà un quart de 10, per tant tenim temps per davant, així que centrem-nos en la unificada i després ja parlem una estona del Barça.
3: De fet, el Anna partit Palet... del Barça és l'únic que es juga fora d'horari, la resta es juguen tots a la mateixa hora. Palet, aviam, sí, repassem coses.
1: A veure, estem pendents dels catalans, Espanyol i Girona, l'Espanyol perdent 1-2 contra Osasuna.
6: Guanyant.
1: Mira, ja sí, la primera...
6: Ja sé que és el que desitges, però...
1: La primera a la galleda, ja per les factures. Guanyant 1-2 a l'Espanyol contra Osasuna, amb gols de Carlos Romero i Quique García, i el Girona perdent 1-0 contra l'Atlètic de Madrid. També aquesta finalíssima pel descens entre Levante i Mallorca, ara mateix guanyant el Levante 1-0. Altres resultats, Atlètic Club 1, Celta de Vigo 1, Elx 1, Getafe 0, Rayo Vallecano 2, Villarreal 0, Oviedo 0, Alavés 1, Real Societat 3, València 2 i Sevilla 0, Real Madrid 1.
11: 10 minuts.
9: Amb aquest resultat, l'Espanyol estaria salvat matemàticament.
11: Espera.
9: I el Girona, com has dit abans, a l'última jornada juga contra l'Elx. La part positiva és que dependrà de si mateix per salvar-se. La part negativa és que no li valdrà l'empat. Amb aquests resultats, el Girona necessitarà guanyar sí o sí a l'última jornada a casa contra l'Elx. Si no ho fa, si empate o perd, se'n va a segona divisió. Si guanya, se salve. Per tant, serà una final a Montilivi i Girona.
3: Sí, final de les que has de guanyar, diguéssim. Deia Santi, perdona.
11: Fermín, ara mateix la classificació com està?
4: En descens, Oviedo ja ha descendit i Mallorca i Girona són els que estan en posició calenta, posició de descens. Com deia el Sique, el Girona està a 2 punts de la salvació, que la marca l'Elx, que l'Elx de moment està guanyant 1-0 al Getafe. El Getafe amb un jugador menys des de la primera meitat, expulsió de Gené, o sorpresa. I de moment els d'Eder Sarabia, que mantenen els 3 punts. Això implica que la darrera jornada a Montilivi es veurà una finalíssima entre Girona i Elx. I l'altra notícia és que l'Espanyol està matemàticament salvat de moment amb aquesta concatenació de resultats, està a més 5 del descens i fins i tot tindria ara mateix una remota, molt remota possibilitat d'entrar a Conference si tot es manté igual, perquè està a 3 punts a la Reial Societat, tot i que hi ha més equips que també tenen accés amb molta més garantia.
3: Cada cop que dieu alguna cosa de Conference, d'Europa i coses...
6: Mira, jo no sé,
4: per posar-ho sobre la taula, però és molt remota.
6: Manolo, jo no sé si ganaràs o perderàs, però tu segunda parte, encerraos atrás y con los cambios de siempre, que no hagas ni una con el cambio, a mí no me está gustando nada, ¿eh?
12: ¿Quieres llevar tú el equipo?
6: No, pero que lo sepas, quiero que lo sepas.
12: ¿Quieres llevar tú el equipo?
6: O sea, agradecido porque
12: cuando estás en Europa también rajabas.
6: Y por ganar,
12: lo tuyo,
6: y por tal, pero
12: lo
6: de verdad
12: tuyo
6: que...
12: solo tiene una palabra que se llama ganas. Ganas.
6: Bueno, Manolo, no te voy a decir que estoy descontento contigo, la verdad.
9: Per cert, la notícia que va explicar el Gonzalo no ha estat desmentida per Bordalàs, que va dir a la prèvia del partit del Getafe que tot pot passar.
6: I per cert, ràpid, la meva càmera, la meva càmera no està la meva càmera. La meva càmera...
4: Pínxala.
6: A los demás compañeros periodistas, hay que citar, ¿eh? Hay que citar. Cuando se da la noticia aquí, en Ser Cataluña, se cita, ¿vale? Venga.
12: Ui, doncs... Pues no queda.
6: És que ja, però moltes vegades aquí diem cosetes, que les diem aquí, que estem parlant entre amics, però les diem i després la gent se les fa
12: seves. Sí. Pues no queda.
6: Pues bueno,
12: perquè...
6: Pues ja que aprendre companyerisme a la vida.
12: És que... Sí, exacte.
0: Però quina és la que t'ha molestat?
6: No, després te l'explico.
4: Ah, exclusiva! Exclusiva, que podiamo explicare qui, e qui De Fabrizio, Di Giovanni, Romano, qui stiamo pendente del fichaggio di José Bordalás, qui in esclusiva di Giovanni, Romano, here we go, che, no, please don't go, here we go, please don't go, al tanto che va de canto, Bordalás podría entrenare in spagnolo, cuidado.
0: Per cert, també ha jugat els seus últims minuts amb la samarreta de la Real el capità.
12: Àritz Elustondo, no? Sí. Aquí se li va fer una carta.
0: Amic del Bermúdez.
12: No? Però no se retira, eh? Es simplemente que como no es suficientemente bueno, te va para la segunda. Claro. El otro pase. Elustondo. Para abajo, para segunda. A jugar con lo de tu nivel.
0: Fermín al València, que està perdent 3-2 a casa de la Real ara mateix, ja està salvat o no?
4: Els de 43, tenint en compte això, els de 43 estarien salvats perquè crec que el Girona té perdut el gol a Verage amb València, amb Sevilla i amb Alavés. Per tant, respirarien tranquils. Són aquests tres equips amb 43 que respirarien.
9: I respirarien tranquils perquè si el Girona suma els 3 punts a l'última jornada, vol dir que l'Elx perd.
4: Correcte.
9: Baixaria l'Elx.
4: Correcte.
9: És a dir, si acaba tot així, el partit més important de l'última jornada és el Girona-Elx, perquè juguen el descens entre ells.
12: I l'últim Girona-Elx important que hi va haver...
6: Sí. Un ascens.
12: Va ser per un ascens, i qui li va tocar els pebrots al Girona va ser per Villa.
6: Sí, cert, és veritat. Hi haurà revanxa a Montilivi, veurem.
0: A quin minut estem dels partits, Palet?
1: Estem a 4 minuts del 90, el 86 en tots els partits, amb expulsió ara a Mallorca, que no només està perdent contra el Llevant, sinó que ara a sobre es queda amb un jugador menys. També expulsió al Levante, per tant, ara uns minuts de molts fets en aquest Levante-Mallorca. Expulsió a tots dos equips, es queden Levante i Mallorca amb un menys, guanyant el Levante 1-0 i arribant ja al 90.
9: I això és pel Fermín, que domina el futbol, però he anotat els gols que s'han marcat en aquesta jornada, i és curiós perquè a la primera mitja hora hi ha hagut 11 gols, a la primera mitja hora.
4: Sí.
9: A l'últim quart d'hora de la primera part ja no n'hi ha hagut cap. I a la segona meitat, de moment, he comptat 6 gols en total. Això vol dir que han començat desmerenats, però després ja no sé si és por a perdre o què.
4: Totalment.
9: Però ja no hi ha tants gols.
12: Home, hi havia equips que s'hi jugaven contra equips que no s'hi jugaven i, per tant...
7: La feina feta ràpid.
12: Jo crec que costa fins i tot més entrar al partit que mantenir-lo.
4: Però entres amb molta agressivitat, amb necessitat i fam d'anar per totes, però a mesura que tens un resultat més o menys favorable o que s'acosta el moment de perdre situacions, et garratives i la cosa comença a fluir encara menys. I ara veiem molt joc aturat, moltes interrupcions. No és casualitat que els que estan aconseguint més gols són justament els equips que tenen posicions més favorables a la taula.
1: Per cert, i comentàvem tema de comiats, també el d'Antoine Griezmann amb l'Atlético de Madrid jugant avui l'últim partit davant l'afició, i el del Xingurri Valverde amb l'Atlètic Club. Per tant, també dos comiats importants.
12: Sí, però el del Xingurri Valverde, que al descans ha marxat l'equip xiulat, eh? Xiulat, perquè el descans anaven perdent i no estaven salvats.
6: Home, és que la mala ratxa de l'Atlètic de Bilbao, ojo, eh?
1: Marca, per cert, el Levante el 2-0 contra el Mallorca, minut 88 de partit. Per tant, el Levante, que ja ho té molt de cara per endur-se 3 punts contra el Mallorca.
9: Avui s'acomiaden Lewandowski al Barça, Griezmann a l'Atlético, Valverde a l'Atlètic Club, també l'Eque, s'acomiada Trejo, que ha marxat plorant del camp quan l'han substituït del Rayo Vallecano, el Ustondo, de la Real Societat, i possiblement Cazorla del Tartiere tampoc jugarà més.
3: Correcte.
5: Uf, avui el meme d'àrbitro no pites que se nos van.
3: Sí, sí.
0: Sobretot Lewandowski, que estic veient moltes banderes de Polònia per la graderia. De fet, entrant al camp he vist, però un fotimer d'aficionats de Polònia que han vingut a, doncs, a omplir el Camp Nou. I mira que es va conèixer ahir la notícia, ahir cap al migdia. I Robert Lewandowski, per suposat, és titular a un Barça que juga amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric García, Gerard Martín i Cancelo en defensa, Bernal, Gavi, Pedri al mig del camp i al davant Rafinha, Lewandowski i Fermín. No jugarà Araujo. De fet, anem per parts. Ferran està fora de la convocatòria, Ferran Torres. Té molèsties al bíceps femoral de la cama esquerra. A priori no ha de perillar de cara al Mundial, perquè no li han fet una ressonància i diuen que és una sobrecàrrega, que no hi ha un trencament. Però compta amb qualsevol tipus de dolència ara de cara als jugadors, perquè es poden perdre el Mundial. I sí que entra a la convocatòria Rashford, que ahir no va entrenar. No entra a la convocatòria De Jong, que ahir no va entrenar, perquè deia que no es trobava gaire bé. Ja fa dos partits que no es troba bé.
13: No estoy muy fino yo,
3: No, no.
1: Perdona, Frenkie, que t'interrompi, però gol del València en el minut 90, empata a 3 contra la Reial Societat. Reial Societat 3, València 3.
4: Això implica...
0: Això canvia alguna cosa, sí?
4: Que la plaça de Conference ara mateix és pel Getafe, que queda setè. És a dir, la Reial Societat sí o sí va a UEFA Europa League perquè és campiona de Copa. Exacte. Però estava tenint igualment la setena plaça. Ara, amb aquest empat, qui accedeix a aquesta situació és el Getafe. Al València no li canvia res la pel·lícula perquè matemàticament ja està salvat, i després compta el Mallorca perquè ho té realment molt cru. És a dir, el Mallorca, amb aquesta derrota que està tenint contra el Llevant, hauria de guanyar l'última jornada contra el Cué, ja descendit a l'Oviedo, i hauria d'esperar la derrota d'Osasuna davant el Getafe al Coliseum. És a dir, aquesta hauria de ser la travessa per intentar salvar-se al Mallorca.
13: Mola bé, i acaba de marcar més a més el Llevant, no? Vull dir que hem vist...
0: Sí, el 2-0, sí, no?
4: Sí.
13: El Llevant...
4: L'he vist abans de la tele, el marcador. 2-0, Llevant.
13: I el Mallorca, que... Ja està. És a dir, Muriqui. Muriqui. Se'n va a segona.
5: Fortíssim, no?
4: Encara té...
13: Encara té fitxar Muriqui.
3: És el moment de fitxar Muriqui? La pregunta és el moment de fitxar Muriqui?
5: Bueno, cuidao. No.
0: Segur,
3: allò que hi havia al PC Futbol de libre en caso de descenso, està aplicat en el cas de Muriqui?
0: Collons, si és lliure, per suposat.
3: És que hi ha molts jugadors que queden lliures en cas de descens.
0: A veure, Jordi, què dius? Que si no et queixes que no parles.
3: Jordi, què dius? Que diu que si no et queixes que no parles, el Santi.
8: No, és que he hagut de sortir un moment, però escolta'm, aviam, una cosa, el Barça quants davanters centres té? Un, no? Que és Ferran Torres en aquest moment, no?
3: Ara mateix, sí.
8: El flic amb Ferran Torres no hi acaba de creure. Ostres, Moritz, és un futbolista que et pot ser de molta ajuda. Et pot ser de molta ajuda, perquè les temporades són llargues, la competició és extenuant, etcètera, etcètera, etcètera, i segur que tindria, Santi, moltes oportunitats i cabuda en molts minuts que podria disputar. Jo ho veig així. I de preu et sortiria raonable, entenc.
0: Home, si baixa el Mallorca segona, suposo que ve gratis, fins i tot. Perquè hi ha molts jugadors que queden lliures quan l'equip baixa a segona divisió. Bueno, té 33 anys, no? I jo crec que el que ens consta, el Barça mira altres opcions que no siguin aquest davanter, entre altres, doncs, João Pedro, no? Que va ser la visita de Deco l'altre dia a Anglaterra per veure aquest jugador, que no va fer gran cosa.
6: Bueno, sí, Santi, però avui que han anunciat el fitxatge de Xavi Alonso pel Chelsea, potser pot canviar alguna cosa al tema de la sortida de João Pedro, però potser Xavi Alonso no vol que surti, per exemple.
0: No sé, hi ha una brama que corre entre totes les direccions, bueno, totes, no sé si totes, bé, no he parlat amb totes, però entre les direccions esportives de grans clubs, que és que el Chelsea necessita molt vendre. I que per això s'ha d'anar a pescar el Chelsea.
3: Però una cosa, i Xavi Alonso no era tan adalit del Liverpool? La pregunta, el Xavi Alonso no era tant del Liverpool?
4: I del Bayern de Múnich,
3: no?
4: Sembla que Slot continuarà.
13: I compari no estan vagi al Liverpool, ho dic perquè, coi, aquí se'n va cap al Chelsea, tot
4: però,
13: tranquil, no?
4: Però jo crec que ell vol entrenar a Premier, i com el Liverpool no està disponible, doncs és llaminer el projecte del Chelsea. Al final tens molts calés. A mi el que m'estranya és el que deia el Santi, que ja el vaig escoltar ahir a la nit, que amb el que s'estén, no?, entre direccions esportives, que és el moment d'atacar el Chelsea en el sentit de fitxar-li jugadors perquè vol vendre. Això m'estranya perquè el poder adquisitiu del Chelsea sembla infinit.
0: Bueno, és que és un tema de fair play, crec, més que de... Bueno, crec no. Tema de fair play, vale, més que de no... No de, de poder adquisitiu.
4: D'alliberar les 50.900 fitxes que té, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
13: És que, clar, és que al final, algun moment...
6: Home, té 50 davanters, 40 porters, clar, sumant aquí fitxes altes. Bueno,
0: és que jo,
1: perdoneu
0: jo
1: que vaig... interrompi, però el València està remuntant a la Reial Societat. Oi, acaba de marcar el collons. Quart en el minut 4, ja, precisament, de l'afegit, així que ara mateix Reial Societat 3, València 4.
6: Amb un menys.
4: Sí, no canvia massa igualment Gonzalo, perquè el València... continua tranquil, però ara té opció en la darrera jornada d'atacar la plaça,
13: no?,
4: de Conference. És increïble.
1: O sigui, certifiquem el final de l'Atlético de Madrid. 1-0, per tant, una nova derrota pel conjunt de Mitchell.
13: Doncs aquesta sí que és dura.
0: Aleshores, repassem. Ara mateix, el Girona en quina posició està?
4: 18è. Està en descens. És el primer que marca el descens de primera divisió amb 40 punts al Girona. Per tant, se la juga sí o sí la darrera jornada contra l'Elx a casa, finalíssima, contra l'equip de Saràbia, que de moment segueix guanyant 1-0 al Getafe.
0: L'Elx està per sobre del Girona.
4: Just per sobre,
0: no?,
4: amb 42 punts.
0: I el Girona quants punts té?
4: 40.
0: Per tant, guanyant a l'Elx a casa, salva el Girona.
4: Sí.
13: 3-4, sí, sí. I el València, evidentment, no només certifica la plaça de primera divisió, per dir-ho així, sinó que passa d'evitar el descens a optar a Conference, que és el que té, que és que entre el setè i el primer de descens hi havia 5 punts.
4: És el que té, que, tal com passa una mica a la societat, classe mitjana ja no hi ha. O sigui, ja està cada cop més polaritzat, estan els forts i els poderosos, algun que s'enganxa dalt perquè fa una temporada bona i més o menys té calarons, i la resta a patir
5: és així.
4: I a sobreviure.
13: I l'Oviedo seria el sindicat de llogaters, no?
1: Exacte. Més partits que van acabant. Victòria del Madrid per la mínima contra el Sevilla amb gol de Vinícius Júnior. Sevilla 0, Real Madrid 1. Upa, també ha acabat l'Oviedo 0, Alavés 1.
13: I a 2-0 a l'Alavés 1, que aquest sí que també era important.
0: L'Alavés s'està salvant.
13: L'Alavés sortint en dos partits. En dos partits està salvant.
4: Sevilla i l'Alavés salvats.
1: Gonzalo, victòria de l'Espanyol. Ara sí, victòria de l'Espanyol contra Osasuna.
6: Salvat. Gràcies, Manolo. Siempre confío en ti, Manolo.
13: Un altre any tu agafes a Pere Milla i agafes a Dolan i a veure si et salves tu.
6: I ara empieza con Monchi una etapa ilusionante. Oh, lo mejor está por venir.
4: L'Espanyol, que tindria alguna opció d'atacar la plaça de Conference, eh? Sí? Perquè està a 3 punts.
6: Sí. Ojo,
4: a
6: Europa!
4: Però escolta, el tema és una cosa, que l'Espanyol està amb menys 12 de gol a Verage i el Getafe amb menys 7, i en els duels particulars estan empatats Getafe i Espanyol perquè té una derrota i una victòria, mateixos gols i mateixos gols a favor i en contra. Per tant, hauria de capcirar molt, hauria de xugar molt el gol a Verage perquè l'Espanyol pogués entrar.
13: Bueno, xuga, tu xuga.
6: Jo no seré molt dur, però bueno, divendres que ve tothom sabeu que avui la trucada que em feu sempre del corresponsal de Girona. Vull que me la feu, eh? El divendres. Vull a Àlex Luna. Vull
13: home, tranquil, que divendres...
6: No, jo vull la trucada d'Àlex Luna, que ha anat molt de sobrat últimament, i al final el temps ha posat a cada lloc on té que estar. Vale?
13: Tu tranquil, que divendres tindrà l'Àlex Luna.
6: Gràcies.
0: Va, doncs recapitulem-ho tot plegat. Ara mateix en descens qui hi ha?
13: Ara mateix en descens hi ha l'Oviedo, que evidentment ja està baixat.
4: Mallorca i Girona. Per tant, Mallorca i Girona són els que tenen opció la darrera jornada de sortir de la zona calenta, però de moment són els que marquen el descens. El Mallorca ho té molt cru perquè hauria de guanyar l'última jornada contra l'Oviedo i esperar que Osasuna perdi contra el Getafe.
0: Però tot i així encara no està baixat. Quins són els equips que encara no estan salvats?
14: Fa 7 jornades que no guanya.
4: Sí.
14: Bueno, però no guanya.
0: Escolta,
14: endrecem
0: una mica, si us plau, que sí.
14: Al mes d'abril, principis d'abril, per 1-0. Des de llavors fa 7 jornades que no guanya. I necessiten guanyar per salvar-se. Si empate o perd...
13: Endrecem una mica, per un moment, endrecem una mica.
0: Sí, els que ara estan en descens, Fermín...
4: Girona i Mallorca.
0: Els que poden caure al descens a l'última jornada...
4: Osasuna i Elx.
0: Osasuna i Elx.
4: Sí.
0: I els que s'acaben de salvar matemàticament...
4: Llevant, Alavés i Sevilla.
6: I Espanyol.
4: I Espanyol, però Espanyol ja de fora molt folgada.
0: I Europa, qui se la disputarà?
4: Europa matemàticament té... No, matemàticament encara no. Matemàticament encara no, perquè el Getafe encara tindria accés a la plaça hipotètica del Celta. El Celta, Paleta, ha acabat el partit?
1: El partit del Celta, sí, ha acabat. Empat a un contra l'Atlètic Club, així que ara mateix els únics que queden en joc és el Levante 2, Mallorca 0 i la Reial Societat 3, València 4. La resta ja han acabat.
4: Caldria veure el gol average particular com el tenen Celta i Getafe per veure si Getafe té alguna opció d'assaltar la plaça d'Europa League, que jo crec que diria que no, que el Celta la té ja de forma matemàtica. Per tant, el Getafe està a Conference i poden atacar aquesta plaça de Conference tant Rayo Vallecano com València, com Reial Societat, no, perquè Reial Societat està classificada per Europa League, li és igual, i Espanyol. És a dir, Espanyol, València, Rayo, podrien atacar la plaça que ara mateix té el Getafe de Conference.
13: Bueno, Getafe té el gol average guanyat amb el Celta, eh?
4: Doncs tindria marge el Getafe per atacar en la darrera jornada la plaça d'Europa League del Celta de Vigo, aleshores.
13: Sí, sí. Per tant, encara el Getafe fins i tot podria acabar Europa League.
4: Sí, sí.
0: Doncs així ha quedat, eh? Amb una final per la permanència la setmana vinent, dissabte, entre el Girona i l'Elx, que serà... És a Montilivi.
3: Girona-Elx, el Girona amb 40 punts, l'Elx amb 42, bon. I llavors tens també Osasuna, Llevant, amb 42, però clar, el fet que juguin Girona i Elx gairebé salva matemàticament a Llevant i Osasuna, que només dependran del Mallorca.
4: Igualment, deixeu-me fer un matís, perquè el Llevant, si es donés un múltiple empat a 42 punts, també tindria alguna opció de baixar.
0: Perquè sortiria Mallorca. Sigui com sigui, l'any final i el que decidirà el descens serà aquest partit, el del Girona i l'Elx, la setmana vinent. Per tant, serà un partit d'infart pels de Mitchell, perquè si perden, sí, sí, estan a la segona divisió un altre cop, i és el partit més important.
3: Sí, no, sí, tot el que no sigui, que no guanyen. És a dir, és, de fet, és matemàtiques. Si guanyes, et salves. Si no guanyes, te'n vas a segona.
0: Un club que la temporada passada estava jugant la Champions, eh?
3: Sí, nosaltres el que hem de fer, que queda només un quart d'hora ja pel Barça-Betis, hem de fer una mica de publicitat. Merci, Sique, merci, Jordi, ens escoltem després.
8: Merci, fins ara.
2: Nosaltres... Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
16: La teva mare sempre té raó.
17: Em compro un cotxe nou?
18: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
16: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
19: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
20: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
21: Lentes progressives perfectes? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
22: ¿Reforma, curso, viajes y lo acabas pagando con tarjeta? Antes de liarte con un revolving de esos que pueden crecer solos, prueba United. Entra en mejoratuprestamo.com y simula tu crédito de cuota fija y el plazo que elijas. United, un préstamo online hecho para you.
23: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
23: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
24: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
16: La teva mare sempre té raó.
17: Em compro un cotxe nou?
18: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
16: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
19: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
7: Perdona, una estrella.
9: Ei, una estrella.
7: Perdona, una estrella.
9: Una estrella.
7: Què? Un crit valent?
9: Vinga, tots units fent força.
10: Una estrella!
9: De seguida.
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
25: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
26: I també totes les eines i ferreteria.
25: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
26: Si ets professional, troba el més proper a Encat.cat.
27: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaquer i Albert Bermúdez.
28: Que t'hi jugues al migdia.
27: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
28: Que t'hi jugues.
29: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
30: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
31: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
32: Arroba Que t'hi jugues.
13: Amb l'Espanyol ja salvat, i l'única notícia bona, diguéssim, del Girona és que depenen de si mateixos.
4: Sí, és veritat.
13: Perquè al final podria ser pitjor, diguéssim, podria ser el típic partit contra un equip que no s'hi juga res i que la resta puguin guanyar amb tots els partits, diguéssim, arreglats. Bueno, ara doncs almenys el Girona depèn de si mateix.
33: Ara mateix, pel Girona depèn de si mateix, no sé si és una bona notícia, també t'ho dic.
13: Això ja sé que depèn de cadascú, escolta, però almenys depenen de si mateixos. Edu Boada, aviam, de la família del Que t'hi jugues, a les xarxes.
34: Les xarxes, tots aquells que ens vulguin veure, és molt fàcil. Som a YouTube, arroba Que t'hi jugues, i a Twitter, arroba Que t'hi jugues, per veure'ns. Vull dir, facilíssim.
33: Fàcil.
34: Després, que volen parlar amb nosaltres, 606 32 72 11, que ens escriguin allà, i també a arroba Que t'hi jugues, però aquest cop a Instagram, tenen la porra per anar a veure el Grupo Frontera. A veure com sona. Si sona. Ara. Doncs tots aquells que vulguin veure el Grupo Frontera, és molt fàcil, arroba Que t'hi jugues a Instagram, etiqueta una persona, dir el resultat, i guanyar aquesta entrada doble. I també a Instagram veuran que ja hem publicat que el dissabte que ve, a partir de les 5, serem a la Casa Cupra Raval per seguir la final del Barça Olímpic de Lió. Llavors, tothom que vulgui venir, és molt fàcil. Ara farem tant retweet a Twitter, valgui la redundància, com a Instagram. Tornarem a pujar el link perquè podeu agafar les vostres entrades i us esperem això dissabte que ve a les 5 per viure... Totalment gratis. Per viure aquesta... Finalíssima.
4: I amb cosetes per picar.
13: A la web de Casa Cupra Raval i a la web de Ser Catalunya.
33: Exacte.
13: Vaya a planar-lo. Ja. Això podeu fer. Nosaltres, escolta, queda poc, de manera que jo et diria que una de les coses que hem de fer és escoltar directament el Tigre, perquè d'aquí a 9 minuts comença aquest Barça-Betis i crec que és un dels dies en què necessitem motivació.
4: Sí, clar.
13: De manera que tirem el Tigre.
4: Tiger.
35: Que t'hi jugues presenta l'arenga del Tigre.
36: Bueno, muchachos, ya estamos. Cuando vais a ir de vacaciones, putas, ¿eh?
13: ¿Qué?
36: Vais a disfrutar por ahí, ¿eh? Ya me gusta, hombre, que os lo habéis ganado, hombre.
13: Ahora.
36: Y si vais a ir de vacaciones, disfrutar todo lo que queráis, ¿eh? Que después del año va a ser muy difícil, porque después de la selección y después de todo, que muchos iréis a las elecciones, vais a venir aquí tiesos como lagartos, o sea que vamos a tener de empezar una pretemporada para jugar la liga con una tranquilidad terrible para no perjudicaros, pero eso es problema nuestro, ya lo vamos a hacer. Lo que vosotros tenéis que hacer es cuando termine esta liga coger la maleta y el fogón de petróleo y os vais a pasar unas buenas vacaciones con vuestra novia, con vuestra mujer, con vuestros hijos, con lo que sea, que os lo habéis ganado. Y lo repito, os lo habéis ganado porque nadie creía en nosotros. Y ahora lo que sí está clarísimo, que me gustaría mucho que si podemos llegar a los 100 puntos y podemos llegar allí a los 100 goles, tenemos que llegar, hijos. ¿Por qué? Porque ahora no podemos dormirnos, ¿entendidos? Vamos a ver, quedan dos partiditos. Vamos ahí, vamos a mover la cabeza y vamos a decir, dos partidos, selección, dos partidos. Olvidados de selección.
13: Hombre, ya.
36: Aquí al Barça, dos partidos. Y estos dos partidos es como si nos jugáramos la liga. ¿Entendidos? Aquí no quiero nadie durmiendo. Lo voy a despertar si está durmiendo. Pero rápido, ¿eh?
0: Uy.
36: Entonces, hacerlo por el Barça, hacerlo por los socios y hacerlo por vosotros mismos. A por los 100 puntos, ¿eh? Y a, oye, a los 100 puntos, sí, sí. Y a los 100 goles, ¿vale? Espero que lo hagamos. Venga, a por ellos. ¡Vamos! ¡Somos los mejores! ¿Entendido? Digan lo que digan los otros. Somos los mejores, lo habéis ganado. ¿Entendido? ¿A qué vamos? A ganar. ¿A qué vamos? A los 10 puntos. ¡Vamos allí!
13: Venga.
0: Pues pot baixar la guàrdia, eh?
1: Crec que el Senja, crec que el Senja no el podem fer.
13: Ell vol dir 100 goles, però la paraula puntos li surt. Va, anem a escalfar, que queden 5 minuts.
2: L'escalfament. L'11 del Barça.
1: Joan García a la porteria, Koundé, Eric, Gerard, Cancelo en defensa, Bernal, Gavi, Pedri al mig del camp i al davant Rafinha, Lewandowski i Fermín.
3: El jugador destacat.
1: Fermín, en què ens fixem avui?
4: Home, amb Lewandowski, el darrer partit al Camp Nou, i amb aquesta voluntat de seguir marcant per veure si és capaç d'atrapar i fins i tot superar a Patrick Kluivert, que és el que té just per davant a la taula de màxims golejadors de la història del club.
3: L'11 del rival.
1: Álvaro Valles a la porteria, línia de 4 al darrere, Bellerín, Nathan, Valentín Gómez, Júnior, Firpo, mig del camp amb Rabat, Teosa i Fidalgo, i al davant, Antoni a la dreta, Abde a l'esquerra i en punta, Lo Celso.
3: Últimes instruccions.
1: Són molt perillosos, Fermín.
4: Home, tenen molta qualitat a dalt, després defensivament els hi costa una mica més, és un bloc que no és tan compacte, però a dalt compta la màgia d'Antoni, que s'està jugant el passi per estar a la llista del Mundial d'Ancelotti, Lo Celso avui com a falsa referència, i un vell conegut de l'afició blaugrana com és Abde, que sempre genera molt perill per l'esquerra.
3: Big Data Fermín.
13: Fermín, amb un pollastre i amb CaixaBank.
4: Avui és un dia especial per Lewandowski, és el 14è màxim golejador de la història del club amb només 4 cursos disputats, porta 119 gols en 191 partits, només ha perdut 30 partits en 4 temporades, que és una autèntica barbaritat, i el Barça té avui un repte, més enllà de que pugui marcar gols Lewandowski, que és aconseguir el 19 de 19 a casa a la Lliga, ple de victòries, el té a la seva mà, al seu abast, amb només guanyar el Betis, aconseguiria una fita històrica, no només pel Barça, sinó per la història de la competició, que és fer un 19 de 19 a casa, cosa que ningú ha pogut fer fins ara.
3: Mirem al cel.
1: No veig gaire núvol, Palet.
5: No ha de ploure, però ja us aviso que demà sí, val? Així que demà tots sortim amb paraigües, però ara mateix 18 graus.
1: Festa.
5: Mira, doncs millor. Millor per tu.
0: Que bé.
5: 18 graus a Barcelona, amb sensació tèrmica de 16 pel vent, però una nit fantàstica per aquest partit.
3: El jardiner.
1: Primera ovació de la tarda per... Perdona, que m'hem dut per davant el jardiner. Ara m'ho expliques, Maki, però primera ovació de la tarda al Camp Nou. Un Camp Nou que segurament serà de les pitjors entrades de la temporada. Però acaben d'aplaudir a Robert Lewandowski. S'ha aturat fins i tot el que canta els 11 de la megafonia perquè l'homenatgin i perquè li facin aquesta primera ovació al polonès. La gespa, Maki, el césped, com sempre, en perfecte estat de revista.
6: És un césped espectacular perquè avui pugui brillar el Robert.
1: És que sí.
6: El Robert avui ha de fer un bon dia.
1: Tu i el Robert no veu acabar molt bé, eh?
6: Calla, tu. No diguis, no aixequis tu pols. Ara, no és dia de comparar ni aquestes coses, home.
0: No toca.
6: Però bueno, de moment es quedaria per darrere del Kluivert, tu, ja veus tu. Quin remei, no?
4: Amb això hi ha substància amb el tema, eh? Perquè ningú es posa d'acord amb les xifres de Patrick Kluivert al Barça.
6: Per què?
4: Després ja parlarem.
6: Un amunt o un avall o què?
4: Sí. I fins i tot dos amunt i dos avall.
13: Hòstia, per gols així fantasma?
4: Sí, més o menys.
6: Mira, tu, escolta. No, jo...
1: Mira...
6: Digues.
1: Està entrant al camp Lamine Yamal. Serà un dels homenatjats avui perquè hi ha jugadors que estan dins l'11 de la temporada de la Lliga. És Lamine Yamal, és un, l'altre crec que és Rafinha, no sé per què, perquè amb la temporada que s'ha cascat...
4: Jo tampoc ho sé.
1: Que estigui dins és increïble, però bé... espera, que els tinc aquí.
4: Home, Joan hauria d'estar, no?
1: Sí, Joan hi és, Eric García, Lamine Yamal, Rafinha i Cubarsí. De los premis, la Liga EA Sports Team of the Season. I aleshores està sortint Lamine Yamal.
13: També imagino que la temporada passada de Rafinha va ser tan bona que ha sigut MVP també en aquesta.
7: Un Lamine Yamal, que hi ha hagut una situació graciosa, avui ha tingut un acte de la Queens League, li tocava tirar un penal i ha dit que ell no toca una pilota fins que arribi al Mundial, que no vol jugar-se-la ni en coses de la Queens League, ni tirar penals, ni res de res. Que ell no toca una pilota de futbol fins que arribi al Mundial, ha dit.
1: Bueno, més li val, més li val. Rafinha amb un pentinadet nou, xulo, eh? Unes trenetes de color daurat, no sé, s'ha fet una cosa...
4: Home, qui pot,
1: rareta al cap. No, no, clar, la resta no, però ell...
4: Clar.
1: Ell és un privilegiat en moltes altres coses, però en això també. Bermúdez, fem la porra o què? Mentre
13: vinga, va, una
1: equips.
13: Porra d'aquest Barça-Betis. Comencem per el Biel.
33: 3-0, sí, simple.
13: 3-0.
33: 3-0.
13: Vale, Gonzalo.
7: 3-3.
13: Fermín.
4: 5-2 amb hat-trick de Robert Lewandowski i Haikulos.
13: I parera, eh?
7: Ojo al Betis.
13: Carai, tu. 5-2.
4: Escolta, un 5-2 davant el Betis a casa era un marcador que s'ha donat. Vull dir, jo recordo el debut d'Ansu, és així.
13: Sí. Júlia.
8: 4-2.
13: 4-2, és un bon resultat. També ho tenia pensat. Jo diré 3-2.
1: Canta el Camp Nou, jo diré 5-0. Canta el Camp Nou, mentre els jugadors del Betis, amb l'himne del Barça de fons, fan el passadís als campions de la Lliga. El primer a sortir al terreny de joc és Robert Lewandowski, que pica de mans amb els jugadors del Betis, s'abraça amb Héctor Bellerín. Un Lewandowski que avui, com no pot ser d'una altra manera, lluirà el braçal de capità i serà... Bueno, suposo, perquè és el primer a sortir. Per tant, com és el primer, acostuma a ser el capità, i allà està el polonès mentre baixa la megafonia. El Camp Nou canta a capella la tornada al camp del Barça. Els jugadors del Barça i del Betis es situen a la part central del terreny de joc, just davant de les banquetes, tots pendents de Mister Golos, de Haikulos, de Robert Lewandowski, que ahir va anunciar que 4 anys després, 4 temporades després, marxa del Barça amb 3 lligues, 3 supercopes, una Copa del Rei, un palmarès que es queda curt si el comparem amb la reconquesta esportiva que ha fet el Barça de la seva mà. Es treu la jaqueta Robert Lewandowski, és l'alicient, el gran alicient del partit d'avui, l'entrega a un dels ajudants del vestidor. Tothom centra les seves mirades en el polonès. Legend Lewy, thank you Lewy, veig pancartes en honor al polonès, que es fa la fotografia amb els seus companys. Trona l'himne del Barça, es fan la fotografia els jugadors. L'estadi s'ha anat omplint, deia que és una de les pitjors entrades de la temporada. No, la veritat és que ha apurat la gent, estaria pendent de la unificada, però déu-n'hi-do la patxoca que fa ara mateix l'estadi per viure una altra nit màgica, que serà el comiat del nou blaugrana de Robert Lewandowski.
13: Dia,
1: sí que farà de capità, mira, farà de capità, se'n va el sorteig de capitán Robert Lewandowski.
13: Oh,
1: i és Rafinha, i és Rafinha, i és Eric, i és Pedri, i prou dels que podrien ser capitans abans que el Robert, però avui han decidit que li donen el braçal i que Lewandowski ha de ser el capità del Barça en el seu últim partit com a blaugrana. Fan el sorteig de capitans.
13: I ell serà qui segurament ens faci obrir estrelles avui, que avui és un dia xulo per obrir estrelles, perquè queden dos partits i, per tant, amb poques oportunitats que tenim el que t'hi jugues Barça d'obrir una estrella. Ara, jo l'estrella la vull obrir cada dia, evidentment, perquè és una cosa que ui, sempre aporta. Aporta, què vols que t'hi digui? Aporta.
1: Ara anuncien per megafonia que hi haurà entrega de trofeus de la Lliga, aquests que us comentava. Apareix Rafinha per aquí, també, i és Cubarsí. Mira, primer és Cubarsí. Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Rafinha, Joan Garcia i Eric Garcia. Aquests són els premiats per part del Barça, pràcticament mig 11 de la Lliga. Està farcit de jugadors blaugranes. Ara Carles Naval els entrega aquests trofeus, que són doncs com una mena de copa d'aquesta amb la que es pren cafè, sabeu aquests termos que es prenen cafè, sí, que són una mica similar a això, no? Mira la Minya Mal, que guapo que està amb aquesta jaqueteta, els pantalons caiguts que porta, un pentinat doncs nou, sense aquests colors platí o daurat que portava la Minya Mal. Ja deixa el trofeu i se'n va cap a la graderia, desconvocat en ple procés de recuperació, quan ara es farà la pinya per part dels conjunt blaugrana. Lewandowski se'n va cap a l'altra punta del camp, cap allà aplaudeix l'afició. Veig moltíssimes pancartes, moltíssimes banderes de Polònia, moltíssimes frases d'agraïment cap a Robert Lewandowski. Ara es fa la pinya, es desfà, per tant, Bermúdez, tot a punt perquè arrenqui la festa de Robert Lewandowski.
6: Vinga, va, amb CaixaBank i Quadis llançar, que arrenqui, com bé has dit, la festa de Robert Lewandowski.
1: Crits de Robert Lewandowski, s'assenyala l'escut, dona les gràcies. Robert Lewandowski canta el Camp Nou en honor al seu killer, al seu nou, al seu golejador de la Reconquesta. Arrenca el partit, lo Chelsea, juguen curtet, comença el Betis. Pilota per Valentín, Valentín obre a l'esquerra, Junior Firpo, un altre que torna al Camp Nou, va passar per aquí sense pena ni glòria, la rep Abde, un altre exblaugrana, recupera Rafinha. Gavi prolonga per Lewandowski, frontal de l'àrea, la té el nou, l'eixa per Fermín, li torna la pilota, el buscaran tota l'estona. La buscava Lewandowski, que està extra motivat en el partit d'avui, l'ha tret Nathan.
6: Tu no tornes a veure Rafinha, també, eh?
0: A veure.
6: Fa il·lusió, eh?
1: Sí, eh? Teniu ganes de veure...
6: Sempre. Sí. És que ens agrada molt, en el fons. És a dir, el trencament va ser més de per ser ell que no pas per res. És a dir, no
4: sé. Excés d'ambició, no?
6: És per excés d'ambició, però és que si tu no vols negociar totes les pressions, si tu vols que Rafinha hi sigui, que és un tio que fa que totes les pressions són innegociables i es fan totes,
4: has de comprar el pack.
6: Has de comprar el pack.
4: Jo estic d'acord.
6: I prefereixo comprar aquest pack amb el risc que en un amistós de merda es foti, es trenqui. Escolta,
33: la vida és equivocar-se.
4: Feia 10 partits que no era titular amb el Barça, eh?
0: És que...
4: Clar, entre lesions i la suplència contra el Madrid...
33: Jo encara no l'he perdonat del tot, però el perdonaré molt ràpid.
0: Bueno, però és el que diu el Fermo. O sea, este perro venia con este collar, que vols dir-li que no?
33: Sí, total.
1: Ha caigut Gavi, ara. S'ha endut un cop de Valentín Gómez. A dir-li Valentín Pizarro. Qui és Valentín Pizarro?
6: No, Pizarro Gómez. Valentín Pizarro Gómez.
1: Valentín Pizarro Gómez. Vale. Ah, vale.
4: Sí, Pizarro Gómez.
7: A mi m'ha sorprès bastant la titularitat de Joan Garcia. Eh? O sigui, sí, ja estàvem en fase de ja sí, tens el Zamora... Ja està Chesney jugant els últims 2-3 partits i és curiós que ha tornat una altra vegada Joan.
6: Bueno, és que Chesney és tan dolent que jo crec que et poden treure la Lliga, eh?
7: No, però inclús...
6: Jo crec que encara pots perdre la Lliga.
7: El dia que Robert Lewandowski, el millor amic de Chesney al banquer, al vestuari, polonès també, es despedeix al Camp Nou, m'ha sorprès que no jugués.
1: Bueno, ve Rafinha a penjar la pilota en una falta lateral. Ara seguim parlant de Chesney. Pinja Rafinha la pilota! Anava la bota, Lewandowski la treu, Abde, la baixa Lewandowski, se li escapa la pilota, intenta sortir amb la pilota controlada, Abde, el tanca Pedri, bé, ha tallat Pedri, Rafinha intenta recuperar, no ho aconsegueix, és banda pel Betis, una cosa que no m'hi havia fixat mai, hi ha un dron fent voltes pel camp.
7: Hi ha dos tipus de dron, normalment, un és el de la policia, Santi, i l'altre moltes vegades és segons el partit també de la senyal de la televisió. No sé quin
1: aquest
7: dron...
1: És de, sí, aquest no? És de senyal de televisió, però no. Però vull dir, no un dron sobrevolant l'estadi. A l'alçada de les banquetes hi ha un dron.
7: Sí, però llavors és de televisió, segur. Sí, és per un tema de show.
1: Però jo aquí al Camp Nou no havia vist en ma vida.
7: Pues mira,
1: aquest dron aquí fent...
6: Doncs és una mosca cojonera que no vegi, si està molt a prop. Perquè
7: sí, i fa un soroll. I imagina't que s'equivoca el del mando i acaba ja donant-li un cop a Lewandowski amb el dron o alguna cosa. És que ojo, eh?
1: Rafinha per Gavi. Gavi tira cap enrere, s'ofereix Koundé. També Rafinha, ja ha de jugar amb Eric Garcia. Cercle central amb Gerard Martín, el 18 del Barça. Combina amb Pedri. Pedri li torna la pilota. Gerard Martín... Un dels homes més endarrerits del Barça obre la banda esquerra perquè rebi Fermín, protagonista de luxe al Getty Jugues. Quina entrevista! Pinja la pilota Fermín, posa el pit amb Rabat, li cau a Eric, d'Esperó amb Pedri. Pedri, zona de tres quarts, trepitja, juga la pilota per Rafinha, interior de l'àrea, pica Rafinha, la treu Valle, surt rebotada, li cau amb Rabat, se la queda amb Rabat, intenta tirar per Antoni i Lo Celso, fan el teva meva, surt de la contra el Betis, que ben entrenat, juga Antoni per la banda dreta, surt a tapar-lo Gerard Martín, continua amb la pilota Antoni. Antoni retalla cap endins, juga de nou amb Lo Celso, és a la frontal, combina en Abde, se li queda enrere, recupera Gavi, se la queda Pedri, aquest amb Koundé. Bona recuperació del conjunt blaurana.
4: És que amb el tema de Joan Garcia, jo crec que, perquè també hi és Gavi, també hi és Rafinha, també hi és Koundé, és a dir, són jugadors que sí o sí aniran al Mundial, també Pedri, és a dir, hi ha una barreja d'oferir una última imatge molt bona al Camp Nou i d'aconseguir aquest 19 de 19, i també hi ha un punt d'oferir una mica de rodatge per jugadors que aniran al Mundial.
1: Això, punt número 1. Punt número 2, el tema de Joan Garcia, jo crec que respon a que Joan Garcia no vol perdonar ni la més mínima opció que se'l vegi fins al final, perquè s'està lluitant un lloc, està guanyant o intentant guanyar un lloc al Mundial. Ara en parlem, si voleu. Jo no tinc tan clar que hi vagi.
4: Què dius, Santi?
1: Joan Garcia.
4: Sí.
1: Joan Garcia. No, Joan Garcia, Joan Garcia. Ah, he dit Rafinha? No, sí, Rafinha anava...
4: No, Joan Garcia.
13: Després del partit d'avui de Ramiro, creu-me que hi anirà.
1: Saps què passa?
33: Hòstia, sí, tio.
1: Saps què passa? Que tal com va guanyar l'Eurocopa,
13: Ja, va donar forfet, no?
1: No, quan va guanyar l'Eurocopa a Espanya, Luis de la Fuente, sobre la gespa, es va apropar a Ramiro i li va dir... Mientras yo sea seleccionador, tú eres mi tercer portero. Aleshores, és una promesa de Luis de la Fuente que és difícil de trencar quan tu li has dit això a un porter.
4: Jo, Santi...
1: O sigui, li va dir de la Fuente a Ramiro, mientras yo estigui aquí, tu vindràs sempre. I deixar-lo sense Mundial, després de dir-li això... Compte, Cancelo, entra a l'àrea. Continua Cancelo, retalla Cancelo, se li escapa per sota la bota. Continua Fermín amb la pilota, surt amb Rabat, talla amb Rabat, l'envia directament a les immediacions de Joan Garcia. Quan tu li dius això a un jugador, és trencar una promesa molt heavy, no?
4: Però, Santi, ja et dic, jo per mi l'únic debat amb Joan Garcia és si ell serà titular o no.
1: No serà titular, el titular és... O sigui, jo no ho entenc, perquè, i més després de la temporada lamentable que ha fet. Però el titular és Unai Simón i aquí no hi ha discussió. No n'hi ha ni una.
4: No,
1: espera, jo crec la pilota que començarà Fermín, ell. Fermín retalla, s'endú la pilota. Que bé Fermín, entra a l'àrea, pica Fermín! Valles!
4: Que bé, Levi.
1: Escolta, no hi ha discussió, Aleshores, amb Unai Simón, que per mi és la gran cagada. O sigui, la temporada que ha fet Unai Simón és perquè no hi vagi. Així de clar t'ho dic. O sigui, de tots, dels tres, el que ha fet pitjor temporada de llarg...
13: No, Ramiro, molt pitjor.
1: Nah, oblida't.
4: Jo crec que pitjor, o sigui, Unai Simón, eh?
1: Tu recorda la Supercopa que va fer Unai Simón. La semifinal, recorda-la, perquè es menja tres gols.
33: Sí, sí.
1: I aquí al Camp Nou, primer partit del Barça contra l'Atlètic Club, al Camp Nou, primer partit al Camp Nou, el gol de Lewandowski se'l menja.
33: Sí.
1: O sigui, ja he fet una temporada absolutament infame a Unai Simón, que no mereix, o sigui, per estat de forma actual, no mereix la titularitat de la selecció. El que passa és que després hi ha un background de fons, uns lideratges, i que té molt clar que, com és un dels líders del vestidor, mentre no falli amb la selecció, és el titular de la selecció.
7: I a la selecció està més a prop de jugar ara mateix David Raya que Joan Garcia. També és una cosa que la gent se l'oblida, eh? Moltes vegades es parla de Joan Garcia com que sigués l'única opció a Unai Simón, però
13: no.
7: Dins del vestuari
13: abans...
7: i una mica la gent que rodeja una mica la federació i la selecció, opines que abans entrarà Raya que Joan Garcia si Unai Simón no jugués.
13: La sensació que tinc jo és que quan canviïn el seleccionador serà Joan Garcia. Però, escolta, de moment,
1: no sé, sento, amb De La Fuente... Sento un pitido de fons. Sento un freixit,
13: doncs
1: un pitido de fons,
13: no
1: sé què és.
13: Santi,
7: bueno, l'auricular, posa'l bé, connecta'l bé.
1: Soc jo, vale.
13: Pot ser que siguis tu. Jo crec que en el moment en què... Si tot segueix com ha d'anar, evidentment, si tot segueix el seu curs natural,
6: Joan García, quan hi hagi canvi de seleccionador, serà el pròxim porter.
7: Sí, però al final...
13: Sí, però no,
6: de la Fuente no veurà
7: però al final de la Fuente estem veient que premia molt qui l'ha acompanyat a tot aquest procés, Albert.
13: Sí,
7: i jo,
13: sí,
7: jo crec que a Raya això el posa per sobre ara mateix, quan inclús a Joan García, perquè ha estat 4 anys amb ella.
6: És que et diré, jo crec que una mica por sus cojones morenos...
7: Però és que és injust, Albert, tio, perquè al final una selecció té que ser qui és el millor jugador actual. No perquè m'ha acompanyat 4 anys o m'hizo ganar una Eurocopa... No, t'ho dic a tu, perquè ets presentador. Però em refereixo que no tindria que ser així.
13: No, clar que no.
4: Però és que jo crec que no serà així, eh? És a dir, jo crec que farà una barreja entre els meus soldats, que m'han donat la glòria, i els que ara mateix estan en millor punt de forma. O sigui, jo crec que De La Fuente no és tonto. O sigui, De La Fuente farà la conjunció que millor li escaigui a Espanya.
7: Que vagi Ramiro abans que Joan García, com ho justifiques?
4: No, és que no té justificació. Va, vale. És que, però Joan García anirà...
13: No, potser el tema del porter és... Que ve Rafinha, segur. Rafinha pura línia de fons, posa la centrada, es passeix, és molt llarga, li cau a l'altra banda Fermín pot tornar a insistir amb la centrada, no, prefereix jugar amb Cancelo amb Pedri guarda amb Bernal amb Pedri, torna a atacar el Barça a la zona de tres quarts, l'orienta a la dreta per Eric García, s'incrusta pràcticament a la frontal, ve a rebre Rafinha, li dona Gavi a Mèric, està movent bé el Barça, obre banda dreta per Jules Koundé orientant cap endins, s'equivoca Koundé, recupera el Betis, falta sobre lo Chelsea de Gavi, ja passa el perill, podeu seguir parlant de la selecció.
6: Jo crec que el tema dels porters possiblement és el menys espinós per De La Fuente, perquè més enllà de que li hagin tocat una mica el voraviu amb Joan García, quin miracle de Joan García, ell on ha de fer realment

0: ell on ha de fer realment números...
1: És a la defensa.
0: És a la defensa.
1: Sí. O sigui, el tema és
0: on ell té realment el problema.
1: Per mi el dubte, l'únic que hi ha és si va Eric o no.
2: Bueno, sí.
1: És que la resta no hi ha dubte.
2: Jo crec que té clar que no anirà.
1: Va, i l'última convocatòria.
3: L'última convocatòria, Eric no hi era, no estava disponible per lesió. Però
1: sí que hi era Barrene, per exemple, sí, i Barrene Escau.
0: Quan fas...
3: És a dir, a l'última Eric hi anava, el que passa que com estava mig lesionat, recordeu que va estar 3 o 4 partits que sortia del suplent, sí. Sortia titular, l'havien de canviar, sobrecàrrega tal, no hi va poder anar per físic, però si hagués estat bé físicament, hi anava, Eric García. Però jo crec... Eric té un punt a favor i un punt en contra. El punt a favor és que pot jugar de central, de lateral i de pivot. Això és un gran punt a favor. I el punt en contra és que tu, no sé si m'ho compreu, tu tens Laporte, treu bé la pilota. Cubarsí, treu bé la pilota. Si hi va Hausen, que jo crec que hi anirà,
0: treu bé la pilota.
3: És el seu gran punt fort és que treu bé la pilota. No és que sigui especialment fort, sí, no és que sigui especialment fort als duels, ni per dalt, ni res, sinó que treu bé la pilota. I l'altre priori que ha de ser Lenormand, no? Lenormand ha de ser l'altre.
1: Jo crec que és Pubill, Jo crec que està entre Pubill i Eric per fer el quart.
3: Bueno, però poden anar així, no? Okay.
1: Però saps què passa, Santi? Que tu ja has mencionat tres, que em sembla que aniran. Aleshores, a l'esquerra tens dos fixos, que són Grimaldo i Cucurella. A la dreta tens...
3: Fermín entra a l'àrea, posa el peu Bellerín, se l'endú. Què deies?
1: A la dreta tens dos fixos, que són Pedro Porro i Llorente, i el problema d'Eric és que la meitat de la defensa és molt versàtil. O sigui, Llorente pot ser lateral mig centre, Pubill pot ser lateral central, hi ha molts jugadors que són molt versàtils. Aleshores, jo crec que és Eric o Pubill, o sigui, un dels dos, perquè els dos perfils són similars.
3: Però jo, si fos seleccionador, portaria un central. Si hagués de portar un altre central, portaria un central que sigui de perfil de treure pilotes aèries t'hagis de tancar els últims 10 minuts.
1: Ara bé,
0: Lenormand. Si és una qüestió de triar...
3: És a dir, si has de portar un perfil diferent...
0: Sí, digues. No digues.
3: No, que si has de portar un perfil diferent, jo portaria aquest tipus de... Jo, si fos el seleccionador. Però també se li ha de valorar la polivalència i que sigui un central, un lateral i un pivot alhora.
0: Però imagina't, si tu en tens 23 dius... per triar... És el 23, no?
1: La tria s'ha de fer bé,
0: La tria s'ha de fer bé. Tria és complicadíssim.
3: És molt complicat.
0: Imagina't triar 23 jugadors, imagina't només triar un cotxe. Un cotxe només.
4: Ho tinc tan clar.
0: Jo no ho tinc tan clar, però sé que em facilitaria cotxes...
4: Bueno,
0: que tens més de 25.000 vehicles per triar el que està fet per tu.
1: Sí.
0: I a més, si et fas client de CaixaBank, te'l finançaran.
4: Què dius?
1: Ostres.
0: A facilita de cotxes. Perquè si és important per tu, també ho és per ell. Això mateix és que triar no és tan difícil.
3: Escolta, el Jofre, mateu-nos de parking encara o què?
0: M'ha dit que ara venia. M'ha dit que ja
3: si
0: arribava.
1: Passa el titan. Què li passa al titan colossal?
3: M'ha dit que la porra posa un 6-1.
0: I tant.
5: Bueno.
3: Que consti, vale? Ara que anem 0-0.
5: Que consti, exacte.
3: Per la pilota Gerard Martín, encara Antoni, el doble, per la banda dreta de la Osa, posa la centrada. De Osa, no de la Osa. La treu Eric García.
0: Maria de la Osa.
1: Ostres, que la bola de Rafinha amb gir era interessant, però també era un caramel enverinat per Gerard. I, lògicament, l'ha acabat perdent. Avui Gavi de mitja punta, per cert.
3: Hauríem d'anar buscant a Robben, Pilota a l'àrea, centracción, rematachón, colocachón...
0: Sí, per a mi.
1: Cinc toques.
3: Hauríem d'anar buscant. Cinc tocs, ha fet Lewandowski al minut 14 de partit.
0: Busca més possessió. Sí.
4: Com de joc en una intervenció. Sí.
3: Mira, acaba de venir cap al mig del camp. Bona aquesta. Juga la pilota Fermín, marxa Bellerín, l'ha deixat assegut. Bé, Bellerín posant el peu. S'ha refet quan ja l'havia superat per velocitat i ha evitat la progressió.
4: Bona juga Bellerín.
3: Sí, li va fer un gol al Madrid allà a l'últim minut.
4: Només,
3: només
4: això.
3: Juga la pilota Bernal. Gira Bernal, s'ofereix Rafinha per dins. Zona de mitja punta, l'11 del Barça. Prolonga per Gavi. Gavi amb Pedri orienta, banda esquerra, Cancelo encara amb Bellerín. La posa per Rafinha posa la centrada. Veu la pilota a la defensa del Betis. Juga el Barça.
1: Està amb moltes ganes, Rafinha, Se'l veu amb molta vitalitat, molta
3: desmarcada. Mira Lewandowski, descarrega per Gavi amb el pit, tira un barretet que han assenyalat fora de joc de Lewandowski.
2: Un Fermín, i quan el veig...

0: Sembla que vagi en moto, com aquests dies que han estat al circuit de Barcelona diversos jugadors del Barça, veient MotoGP, que ha sigut aquest cap de setmana aquí a Montmeló. Va estar Gerard Martín, va estar Casado, ha estat Fermín, i han estat allà compartint bons moments, inclús amb la bandera de quadros, allà...
1: Sí, els deixen fer de tot.
0: Els deixen fer de tot, és increïble, I bueno, en modo de curiositat, ja estan en mood vacaciones fins aquí que comenci el Mundial.
2: Clar.
1: Absolutament.
3: Això de les motos, primer de tot, esperem que Àlex Márquez es recuperi com abans millor.
0: Santi, està al quiròfan ara mateix.
2: Fins caps de setmana, perquè el cap de setmana anterior el Márquez va fer mal, també.
3: Sí, vèrtebres trencades...
0: I Johan Zarco també, que ha penjat ara una història explicant que té el lligament creuat trencat, i a l'espera de més proves també, que ha tingut un accident bastant fort.
3: Que es recuperin com abans millor, però sobretot que es recuperin bé, això és el primer que volia dir, però la cursa està tremenda, perquè bandera vermella, es reprèn la cursa, compte, Koundé, penja la pilota, la treu Nathan, la pilota morta a l'interior de l'àrea, Fermín la rep, retalla Fermín, pica Fermín, fora!
4: Que bona.
3: La rematada de Fermín amb l'interior del peu esquerre, s'ha estavellat a l'exterior de la xarxa.
1: Com ho lluiten, la pressió traspèrdida és espectacular.
4: De fet, la PTP ho fa molt bé, Marc Bernal, per forçar l'error i després que Fermín pugui trobar la situació de rematada.
3: Doncs el que deia les motos, després de l'accident d'Àlex Márquez, mitja hora per reprendre la cursa, primer revolt, una altra hòstia i mitja hora més aturada la cursa.
0: Hi ha hagut molta polèmica, Santi, perquè molts pilots han demanat que moltes vegades el show no ho és tota la vida, que són persones i que evidentment després
3: que volien parar-ho, no?
0: Sí, de dos banderes vermelles, que potser no feia falta tornar a sortir, que al final a ells també els afecta veure com dos companys estan anant a l'hospital amb accidents greus i tornar a sortir com si no passés res. S'estan jugant la vida, perquè els pilots de motos es juguen la vida literalment al seu cos en una carrera.
2: Completament d'acord.
3: Totalment. Juga Koundé. Per cert, moment anuncis. Ja ho hem dit abans, però la setmana vinent,
1: ara.
3: Final de la Champions femenina a Oslo.
1: Exacte.
3: I nosaltres des de la Casa Cupra.
1: Des de Casa Cupra, Raval, a Gràcia en Diagonal, ja ho sabeu.
0: No al Raval.
3: Des d'una hora abans, no?
2: No.
0: Vale. Raval és el cotxe, el model.
1: Exacte.
3: El Cupra Raval. Nosaltres des d'una hora abans. Compte que hi va Rafinha amb Koundé. Koundé li dona la pilota per dins a Gavi amb Rafinha. Vinga, que ve el cèptim de cavalleria. Rafinha retalla. Interior de l'àrea, pica Rafinha! Álvaro Valles, corna! Quina jugada del Barça, quina bona contra trenada entre Koundé, Gavi, Rafinha, per velocitat, per força, per potència. Rafinha s'ha internat a l'àrea i quan ho tenia tot per superar Álvaro Valles, ha tapat bé el porter del Betis. La pilota acaba a córner, el servirà el propi Rafinha.
1: I a part d'aquest dia de la setmana que ve dissabte, què t'hi jugues?
3: Espera, Rafinha! A punt de fer el gol olímpic! Llàstima! Se l'ha vist, se l'ha endivinat Álvaro Valles, ha posat la mà, l'ha enviat un altre cop a córner. I ara ha de venir el moment Robert Lewandowski, que està entrant a la rematada segon córner. Vinga, som-hi! Centració cap a Mister Gol, no s'aixeca la mà Rafinha. Pinja la pilota Rafinha, primer pal, la treu Junior Firpo, un altre cop córner. Acabarem el moment córner i després anirem als anuncis, que n'hem de fer i molts, avui. Avui estigueu atents, perquè entrades per la Casa Cupra. Hem de fer samarreta de la Barça, hem de fer de tot. Juga la pilota Pedri jugant amb Rafinha encara anà Antoni, continua amb la pilota Rafinha, l'han jugat en curtet, trepitja Rafinha, posa la centrada, la treu la defensa, surt morta, la guanyarà lo Chelsea, posa a córrer Abde, compte que ara ens han agafat amb els pixats al ventre, agafa la pilota Abde, evita que surti per sobre la línia, la bola per Deosa amb Antoni, bé, ara Fermín, posant el peu en tasques defensives, enviar-la servei de banda, minut 19, continua l'empat a 0.
1: Doncs això, la primera és aquest dimecres. Si teniu temps, el dia 20 de maig, celebrem la primera Champions del Barça amb José Mari Vaquero i una pila de gent del Dream Team, o sigui, mig Dream Team. Estarem a l'hotel Melià Sitges.
3: Qui ve? Chiqui?
1: Jo no sé quins es poden dir, quins no, per tant, sé que ve Vaquero, amb el seu llibre que signa les llibres, i venen una pila, però una pila és una pila del Dream Team.
2: A Sitges, eh?
1: A l'hotel Melià Sitges, efectivament. Ara que us podeu apuntar tant al web de sercatalunya.cat com enviant-nos nom i cognoms al 606-3272-11.
3: Rafinha juga la pilota per Fermín. Apunteu-vos, penja la pilota Fermín, segon pal, entra Gavi, toca la pilota Junior Firpo, se la queda Junior, apreta Koundé, intenta robar-li la bola a Abde, ara la guanya el Betis, de nou Junior Firpo jugant en curtet, surt, ve el Betis amb la pilota controlada, tot i que recupera Marc Bernal.
5: No li passarà
3: aquesta la primera, aquesta la primera, dimecres. Si voleu anar a viure un Keti Jugars especial per celebrar o commemorar la primera Copa d'Europa, 606-3272-11, us apunteu. I entrada garantida. Juga la pilota Fermín. Fermín orienta amb Pedri. Pedri jugant enrere amb Eric García. Minut 20 de partit. Toca i toca el Barça, que està dominant el Betis. És un equip que ve a tancar-se intentant agafar contres, però de moment no ha inquietat la porteria de Joan García. Juga Koundé, Koundé amb Bernal, zona de tres quarts, a la banda dreta de l'atac del Barça, juga enrere amb Eric, Eric s'ofereix per dins, Cancelo fent d'interior, orienta la banda amb Fermín, Fermín amb Cancelo, Cancelo pot posar la centrada, prefereix jugar en curtet amb Pedri, Pedri girant amb Eric García, zona de tres quarts, orienta per Rafinha, Rafinha per dins, Marc Bernal posa la pilota a la dreta amb Jules Koundé, frena l'atac Koundé, endarrereix per Eric, torna a començar el Barça, Gerard Martín, Gerard combinant amb Cancelo, li torna la pilota, Gerard Martín, Eric García, dona instruccions Pellegrini, s'ho mira amb les mans a les butxaques, relaxat, Hansi Flick, juga Koundé, Koundé a la zona de tres quarts, va, una mica de brillo, home, que volem el golet de Lewandowski. Estan aquí tocant, toca i toca, pengeu la pilota, hòstia. Juga Bernal, Bernal a la frontal de l'àrea, ara sí, accelera amb Koundé, la deixa passar per Rafinha a la zona del córner, va tapar-lo Junior Firpo, Rafinha amb Koundé, li torna la pilota Rafinha, Rafinha amb Pedri, Pedri en aquest triangle improvisat que ha muntat el Barça, juga la pilota per Eric, ara possessió llarguíssima del conjunt blaurana, Gerard Martín amb Fermín, Fermín s'ho pareix per fora, Cancelo pot haver-hi fora de joc, no xiula l'àrbitre, per una línia de fons, ara sí, assenyala el fora de joc, l'assistent de Cuadra Fernández, minut 22, continua el 0-0. El que deia, això dimecres, dissabte, no? A quina hora comencem la transmissió? Dissabte, Palet.
1: No sé si està per aquí encara, Palet. Sí, sí, Palet.
3: Sí, home, hauria d'estar per aquí.
0: Home, si no està aquí, on està?
4: Sí, està.
1: Diu un segon, diu un segon.
4: Està a mil coses. Està a mil coses.
1: Un segon, que estan a mil coses. Nosaltres hi serem.
0: Bueno, però algú ens pot dir quin dia juguem?
2: Juguem dissabte.
1: No, juguem dissabte.
3: Dissabte. Us ho dic jo, dissabte a les 6. No, a les 6.
2: A les 6
1: és la final. El Barça comença a les 6.
3: La transmissió a les 5.
0: La transmissió a les 5. Perfecte, ja tenim horari de l'última transmissió de temporada.
6: El Zunito.
1: No, penúltima.
0: Penúltima.
3: Ja veurem, Sirra.
1: Aquesta és la final de la Champions que fem des de casa.
3: Penja la pilota Anthony. Anthony compta que va cap a l'interior de l'àrea. Retalla Anthony. Arriba el Betis, frontal de l'àrea. Pilota enrere, caigut. És Abde a l'interior de l'àrea. Continua, retalla, pica Abde. Gol del Betis. I l'anulen per fora de joc. L'anulen per fora de joc. En l'inici de jugada, crec d'Anthony. Crec d'Anthony. Invalidada la jugada, però havia retallat bé Abde a l'interior de l'àrea. Havia ajustat bé el pal. I al minut 23 li anul·la el gol per fora de joc. El Betis pendent del VAR. A veure si hi ha fora de joc, sí, claríssim.
1: Molt
3: bé,
1: sí.
3: Bé, meravellós. Gerard Martín en l'acció defensiva.
4: Sí, ho fa molt
3: deixant bé. Deixant en fora de joc, Antoni.
4: I la defensa està molt ben coordinada, eh? Tots mirant perfectament la divisòria del terreny de joc. Després, Eric no està massa bé amb l'acció d'Abde, però Abde està fent una temporada realment molt bona.
1: Per cert, arriba 23 minuts tard. Jofre!
3: Hombre, Jofre Mateu.
4: Què passa, titan?
2: Què són aquestes hores?
7: Bueno, primer que s'ha allargat molt el partit del Llevant, que quasi està salvat, i han portat el Mallorca, i segon, que porto una lluita aquí amb la meva edat i les connexions, que estic amb el Quanto, amb el mòbil, amb el Teams. No me'n surto.
1: No pateixis, ara
3: però sones com un tro, eh?
2: Sí. Total.
7: Sí, sona bé?
1: Sí, estàs sones
7: bé.
1: De conya.
3: Magnífic.
7: Quasi millor que no em vegi, llavors.
1: Bueno, això ja és cosa teva.
3: Escolta, si no ja... El primer és que sonis que se li...
7: Estoy en ello, estoy en ello.
3: Minut 24 de partit. Tranquil, a terra, tranquil, Jofre. I ara seguim parlant de les nostres coses sense cap mena de problemes.
1: El Jofre, pel que fa a molts aspectes, no vindria a ser un motor i power. En d'altres sí. En quins aspectes et consideres un motor i power, tu, Jofre?
4: Home, amb el regat i la qualitat, sí, no?
1: Sí, no?
4: Amb la passada tensa, Jofrins.
7: I amb els acabats,
4: amb
7: també.
4: Amb els acabats, també.
1: I tant.
4: Perquè els detallets són molt bons.
3: Espera, que farem dos en un.
1: Mira, primer et diré, primer parlem del motor i power, calma, no solapem. Que ja sabeu que és la tecnologia exclusiva de Nissan,
4: sí,
1: que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls. I això ho trobes a Quadis Llançà, on hi tens tota la gamma Nissan amb fins a 10 anys de garantia. Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan, a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
7: I Sant Boi.
4: M'agrada perquè només veig motors i power per la carretera.
3: Sí, és veritat,
4: eh? I dic, mira, un altre.
3: Sí?
4: Sí.
7: Cada cop el de més gent.
1: Cada cop que veus un Nissan penses, mira, motor i power.
4: També és cert perquè ja et sugestiones una mica, no? I ja t'hi fixes encara més i dius, mira, veus?
7: Sí.
3: Pilota a l'espai, compte que ve el Betis. Bé, Joan García atrapant la pilota. Una sessió d'Álvaro Fidal contra la segona línia, lo Chelsea. A l'esquena de defensa, ha atrapat Joan García sense gaire problema. Intenta muntar l'atac. Rafinha juga a la banda esquerra amb Joao Cancelo. Obert a la banda, té Fermín, continua Cancelo, li dona la pilota. Els dos més intensos del vestidor. Juga Fermín per Cancelo, ara massa llarga, surt Nathan a tapar. Serà pilota per Gerard Martín. A partir de les 5, dissabte vinent, si voleu les vostres entrades a la web de Ser Catalunya, allà reserveu entrades. Venim dos, doncs agafeu dos tíquets.
1: Totalment.
3: I viurem tots junts amb l'Anna Palet des d'Oslo la final de la Champions femenina, que hem de fer que la casa Cupra Raval sigui Little Oslo, no? I muntar un petit Oslo allà, aquí a Barcelona. Ara hi ha una falta sobre Rafinha, molt perillosa a la frontal de l'àrea, una mica, un palet escurada cap a la dreta.
4: Que bé, Pedro.
3: Jo crec que aquesta, per molt que sigui per Rafinha, clara per Rafinha, no sé si se la demanarà Lewandowski, em fa l'efecte.
7: És la mateixa que el clàssic.
4: Però és per un dretà.
3: Sí, és la mateixa que el clàssic.
4: Correcte. Sí. Però per un dretà, has de ser Rashford, per sí, clavar-la així. Jo crec que és més per escarrar la falta.
1: És
4: que
1: és la del dia del Barça Madrid,
3: eh? Lewandowski.
1: És la falta del Barça Madrid.
7: Sí, que entri Messi.
4: Bona tisora de Junior Firpo, eh?
7: Sí.
3: No se la pren ningú, aquesta.
1: Tisora i power.
7: Y no usaré solo para decirte lo mucho que te quiero.
2: El Biel fa rato que està amb una muda.
7: A mi m'encanten aquests, jo estic, sí, no, jo...
1: I t'encanta?
2: Perquè ella demana que surti Messi a cantar la cançó, que li posen a Messi a absolutament tots els vídeos recopilatoris de TikTok.
1: Ja. Pesat.
7: Ojo, eh?
3: Rafinha preparat per picar la falta frontal de l'àrea, és perillosa per l'11 blaugrana. Ara que ha guanyat una, ara que el Barça ja és campió de Lliga, no s'hi juga res. A veure si Rafinha fa una falta per
2: fi.
3: Que ens van dir que era un gran especialista. I va Rafinha, pica Rafinha, gol! Del Barça! Sí, campió al Barça per viure un gol de falta de Rafinha! No sé ben bé què ha fet Álvaro Vallis, la veritat, perquè tenia el pal llarg cobert per la barrera. Rafinha ha anat al curt i ha agafat a contrapeu Álvaro Vallis. Li ha facilitat la feina al porter del Betis, però ha anat cap a dins el gol de Rafinha, que torna a veure porteria. Al minut 28 de partit, ho fa a pilota aturada, ho fa en una teòrica especialitat Rafinha. Pel pal curt, li regala la posició Álvaro Vallis, però també va al minut 28 de partit, marca Rafinha, el Barça 1, Betis 0.
1: Hòstia, nen, Álvaro Vallis no té cintura ara mateix.
2: No.
1: O sigui, no té cintura Álvaro Vallis, marquem un altre gol de falta, però si ara començarà a ser normal.
2: No, ja veuràs.
1: Marcar de falta, de moment el que és normal en cada partit del Barça és obrir una estrella per celebrar el gol de Rafinha. Fermín, segon gol de falta de la temporada.
4: El tercer. Perquè Rashford en suma dos. Aquest és el primer de Rafinha de la temporada. El primer de Rafinha com a blaugrana. Okay. Tres faltes ha marcat el Barça. I Rafinha amb aquest gol compta perquè ja suma 20 gols. 20 gols Rafinha aquest curs.
1: Una temporada
3: lesionat.
4: I mitja temporada lesionat. Em sembla molt fort.
7: Alerta. a l'11 de la Lliga.
1: Sí, sí, a l'11 de la Lliga.
3: Primera falta com a blaurana que fa, no?
4: Sí, sí, sí, primera.
3: Quatre temporades després.
1: I aquí el que et demostra, Jofre, és que la qualitat on està?
7: En els acabats.
1: Clar. En els acabats. És que MCAT hi tenen els millors materials per construcció, clar, decoració, sí, reformes, sí, disseny de la llar, eines, jardineria i tot perquè tinguis els millors acabats possibles.
4: I assessorament.
1: I materials sostenibles.
3: Ah, oh, venga,
1: i els preus, com? Segueix. Imbatibles. Els més competitius del mercat.
2: I què més?
3: És que, mare meva. A veure que ara hi ha hagut una falta lateral, no volia tallar, no volia tallar aquest cat, moment.
1: Ja està, MCAT.cat.
3: Perdona, no volia tallar aquest moment, però és que quasi et foten un gol, m'entens? I quasi et fot un gol Junior Firpo, que seria el pic de la comèdia. I, de fet, és que estàs reclamant penal de Joan García sobre Junior Firpo. És una falta que han servit els jugadors del Betis amb la defensa descol·locada. Junior Firpo ha arribat abans que Joan García a la pilota, però estaven fora de joc.
1: Junior Firpo.
3: Estaven fora de joc Junior Firpo.
4: I jo crec que no hi hauria... Exacte, no hi hauria penal, eh? Joan García, no? Joan García, no hi hauria penal, no, de Joan García.
1: No.
7: Remate, marxa fora, i després arriba Joan.
3: Ui, amb Rabat, quina pilota enrere per Álvaro Valles, que se l'ha de treure a sobre. Li regala directament a Robert Lewandowski, la baixa amb el pit, juga amb Fermín, estan fora de joc, la deixa passar. No hi ha fora de joc perquè no l'ha tocat Fermín, no ha fet ni intenció d'anar a la pilota sabent que la seva posició estava força avançada. Minut 31 de partit. Amb Rabat, juga enrere amb Álvaro Valles. Les faltes la temporada vinent, quina s'ha de xutar?
2: No ho sé, però...
3: Mira, si vingués Julián, si ve Joao Pedro, es xuta bé o no, Fermín?
7: Sí. Harry Kane.
4: Harry Kane.
1: Oh, sisplau.
3: Escolta,
1: sisplau.
3: Sento un fregit molt fort. Jo
2: també,
3: no sé qui té el micro molt fort. No sé qui té el micro molt fort, però no sé si sóc jo.
7: Potser jo.
1: No, perquè ja
3: abans que vinguessis tu. No sé, sento un fregit aquí.
4: Jo sí que el sentia, eh?
2: No fregiu més nuggets aquí al Zulo, ja està.
3: Bueno, perdona, que estava jo aquí. Estava el pare de la Minya Mal, aquí.
5: Claro, es que me he puesto a freguir nuggets.
2: Ya sabía yo.
5: Perdona, porque tengo la freidora microfonada, evidentemente.
2: Claro.
3: Juga Rafinha enganxat a la banda, jugant enrere amb Koundé. Minut 31, s'ha avançat el Barça. No els ha sabut gaire greu als del Betis, que quan ha marcat Rafinha estaven jugant amb les llanternes dels mòbils i no han parat de jugar, eh? Estaven allà.
6: Ja estan a Champions, no? Sí, ja està.
1: Per això està jugant-se fora del Barça.
4: Pellegrini ha ficat per primer cop ha ficat a Màlaga i Villarreal i també Betis a la Champions. O sigui, en el cas de Màlaga i Villarreal, per primer cop a la història, el Betis ja va jugar a Champions, però el torna a ficar una pila d'anys després.
6: Gran entrenador.
3: Molt bé. El nostre estimat Pellegrini, que va fer una gran lliga amb el Madrid, tot i que no li va valer per guanyar-la, perquè va ser la després del triplet de Guardiola, no? Va ser? O m'estic... Sí, diria que sí. Aquella que el Barça guanyem 99 punts.
1: Exacte, que marca, guanyem allà 0-2 amb gol de Pedro.
3: Sí, i de Leo Messi, no?
1: Exacte.
3: I un golet de Messi.
1: I de fet va ser una bona temporada de Pellegrini, però que no es va fotre prou amb el Barça i no va tocar prou els pebrots...
3: No va ser per això. Va ser perquè va haver-hi un petit resultat històric, que va ser un 4-0 al Corcón. Juga la pilota Cancelo cap a l'interior. Juga la pilota amb Pedri. Pedri orienta la banda dreta per Rafinha. Aixada amb el pit. Talla Junior Firpo, la dona per Abde. Intenta sortir el Betis amb Junior per banda esquerra. Va Junior, Bernal a terra. Molt bé, Marc Bernal, amb el cotxe escombra. Banda pel Betis. Va ser l'Alcorconazo amb... crec que va ser el Corconazo primer, amb aquella famosa portada del Marca, Manolo, estàs despedido. Obra d'Eduardo Inda. I després un 1-0 a vuitens de final de la Champions, o 0-1, millor dit, al Bernabéu, contra l'Olímpic de Lió, amb gol de Miralem Pjanic. Recordeu?
4: Sí, tant i tant.
6: No, però...
4: Pjanic, el Chelito Delgado...
1: Sí.
3: Clar, Pjanic fotent a fora els vuitens amb l'Olímpic. I un Alcorconazo, si no guanyava la Lliga, doncs Manolo estava despedido, lògicament. I després va venir Mourinho, ja, no?
1: Sí. Ahí se guanya el Mourinho.
4: A recuperació.
1: I
4: després el balanç comptable de Pjanic i Neto.
7: Correcte.
3: Oh, el Pjanic, mare meva. Va venir aquí... Sí, va venir a fer el canvi a Martur, no, Pjanic?
7: Sí,
3: amb la Juve.
7: Va funcionar poc, però era molt bo.
4: Sí, estava un xic garrativat, ja, quan va arribar, però...
7: Sí, tenia un cap molt estrany.
4: Però era molt bo.
5: Va venir més per quadrar comptes que altra cosa.
7: Sí, tenia el cap més estrany.
5: Va venir perquè, com que aquí anem tirant... Sí. El Barça, hem anat tirant de targeta...
2: Sí.
5: Quan tires la targeta,
2: et passa
5: el revolving.
4: L'efecte bumerang pot ser atros.
5: Agafa, et torna tot, t'enganxa i ja la tens liada. Per això, el que has de fer és provar United. Entra a mejoratuprestamo.com, simula un crèdit de quota fixa i el termini que tu vulguis. Es fa tot online, amb condicions clares i sabràs què pagues cada mes. No te la juguis amb les targetes i entra a mejoratuprestamo.com.
3: Abde juga la pilota, Ximi Ávila la pica perquè la reculli Júnior. Quin toc de Júnior, mare meva, per salvar que la pilota surti. Júnior juga enrere, la pilota a la frontal, Abde pica, Abde! Joan Garcia! La rematada d'Abde que anava enlairant-se cap a l'escaire, no sé si anava dins o fora, però si anava fora anava per poc. Ha volat Joan Garcia, atrapat la pilota, demostrant que aquest tio mereix estar al Mundial.
5: Per cert,
7: la cosa comença una mica bé, però seria bé que el comiat de Lewandowski toqués la pilota.
5: Sí, jo també...
4: 10 accions.
3: 10 accions.
7: Estaria bé.
3: Escolta, és... l'exemple clar de saber marxar a temps. O sigui, potser...
7: Sí, totalment,
3: potser,
7: molt a favor.
3: Potser una miqueta tard, o sigui, mitja temporada ens ha sobrat.
4: No.
3: Però bueno...
7: Sí.
3: Abde d'Esperó, juga la pilota, cau Lo Celso... Que xiula, fora de joc. No a Lo Celso, sinó de... Fidalgo, Álvaro Fidalgo.
5: Doncs per mi em sembla que Lewandowski marxa quan ha de marxar.
4: Sí, per mi també.
5: O sigui, marxa just quan ha de marxar. No, sí? Jo per mi aquesta temporada no ha sobrat.
3: Considereu que ha fet bona temporada?
5: T'ha donat 20 gols?
3: Mira, quasi, Bermúdez, t'ha donat això.
5: Sí,
3: t'ha donat de pingolet, no?
5: I t'ha fet campió,
3: no?
5: De Supercopa d'Espanya, gairebé com aquell diu, ell.
7: Bueno.
5: Sí? Ha marcat quan havia de marcar, tu. Escolta, molt bons números.
3: Fermín, Nathan... Bé, la pilota per Álvaro Vallès.
5: Ha fet molt bé de segon punta. De segon
3: punta. A quarts de final de Champions no va aparèixer en cap moment.
5: No, evidentment. No? És a dir, ja se li han començat a veure coses, però per mi aquesta temporada no ha sobrat.
3: Groga per Koundé.
7: Per mi, sí.
3: Per una entrada sobre Abde.
5: Per tu sobretot.
7: No, jo crec que és evident que Lewandowski té nivell i és evident que ha fet gols, però crec que amb un altre davanter estaríem parlant d'un jugador que n'hagués fet més. Perquè Lewandowski, el que ha fet pràcticament és el que faria un davanter professional, no dic qualsevol persona.
5: Bueno, però almenys marxa com una llegenda del Barça, això sí. Perquè, mira, per exemple, avui s'ha retirat Griezmann de l'Atlètic de Madrid, diguéssim, sí. I el que ha dit ha estat això.
8: Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven y nada, hice un error, volví a recapacitar, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
5: Toma ja.
9: Cada dia que passa...
4: Tenia 28 anys. O sigui,
5: era joveníssim.
4: Clar, jo quan parlo d'un error de joventut, el situo entre 18 i 25 com a molt.
2: Jo em vaig equivocar escollint el batxillerat, però...
3: Amb tot el carinyo per Griezmann, que és una llegenda de l'Atlético, però que algú li recordi que l'únic títol que ha guanyat a Espanya ha estat amb el Barça.
9: Que algú li recordi. Sí.
7: Bueno, jo crec que...
3: L'únic títol que ha guanyat, que és una Copa del Rei...
7: Bueno, jo personalment...
3: És amb el Barça.
7: En el futbol actual tenim la mania de jutjar els jugadors per el que guanyin i no deixen de guanyar, i per mi Griezmann és un tros de jugador per sobre del que hagi guanyat com de trofeus, i crec que li ha donat molt a la Lliga Espanyola en general i a l'Atlètic en particular.
3: Sí.
7: Crec que es va equivocar en les formes. Jo entenc la decisió de poder marxar en un moment determinat del Barça, però crec que les formes, quan era ja una llegenda, ja ho va fer malament,
5: Però, I, bueno, i el primer any de la decisió,
0: el documental,
5: el documental aquest,
0: allò, jo crec que això és el que li va penalitzar més a la sortida d'aquella manera d'allà. Però més enllà d'això, era entendible que ve el Barça i vas allà a jugar amb Messi i a ser una estrella, més amb un contracte molt bo.
2: Completament.
3: Okay, però que si Griezmann té un... que Griezmann, l'únic títol que té a Espanya és amb el Barça. O sigui, aquest error que diu que m'equivoqué, si no fos pel Barça, zero, rosco.
4: I bueno, també té una supercopa.
3: Té una supercopa, també. Una supercopa d'Europa, sí.
4: No, d'Espanya.
3: Amb l'Atlético.
4: Amb l'Atlético, sí.
3: Bueno, vale. Vull dir dels títols bons.
4: Sí, sí.
3: No, de la ferralla, de la ferritxa. Ja...
4: Però és que simplement...
3: El Carranza potser també l'ha guanyat amb l'Atlético. Espera, que ve Gavi. Gavi, penja la pilota, Gavi! Entrava per la banda contrària, Fermín, li cau la pilota a Rafinha, s'equivoca en l'entrega a la frontal, intenta sortir al Betis. Ara ve a la recuperació, Cancelo. Cancelo la torna a guanyar Rafinha. Deies que no l'hem valorat prou aquí al Barça, eh?
7: Jo crec que no s'ha valorat prou. Jo crec que teníem un tros de jugador i per una cosa o per una altra, probablement també perquè ell no va estar al nivell del que és capaç, però aquí no vam disfrutar gaire de Griezmann i no se'l va posar molt en valor quan em sembla un futbolista d'un nivell estratosfèric.
3: Bueno, que és campió del món en França, el 2018, sent el líder d'aquella selecció, perquè Mbappé era líder, però era jove encara, el 2018. Va ser aquella temporada que ell diu que me puedo sentar en la mesa de Messi, Cristiano, no?
5: Sí, però em sembla que Messi mai va voler que s'assegués a la seva taula.
2: No.
3: Bueno, i mai ha estat al nivell de Messi, Cristiano, però ni 3 graons per sota.
5: No, però jo crec que tenia potencial per ser-ho.
4: Però avui, en comptes de dir m'equivoqué...
3: Messi, Cristiano és una bogeria, eh? Sí, digues, Fermín.
4: No, que en comptes avui de dir m'equivoqué, tu el que pots dir és gràcies a l'afició per acollir-me en aquesta nova etapa, perquè no era fàcil, perquè jo vaig marxar, he tornat, gràcies per l'estima i gràcies per tot el que m'heu donat, i ja està. O sigui, no has de dir ni m'equivoqué ni no m'equivoqué. Vull dir, vas interpretar en aquell moment que era una bona oportunitat i punt, i ja està. Vull dir, no passa res.
2: És un recadito que no fa falta.
4: És que no entenc, no...
2: No fa falta.
4: Tant que els assessoren contenta, comunicativament i no...
7: Contentar els atléticos crec que de manera errònia, estic d'acord amb el Fermín. Sí.
3: Bueno, o sigui, també a ell li importa 3 pitos i 4 flautes el que pensi l'afició del Barça en un dia
7: segurament.
2: No,
7: també,
2: però...
3: I ell segurament ho sent així, de que, escolta, meu perdó perquè jo vaig prendre una decisió que no us va agradar i m'heu acollit com el fill pròdig aquest que marxa, i en comptes de recriminar-li l'acullis amb tota la teva bona voluntat.
2: Es pot lluar una cosa i no desmereixer l'altra, també. No passa
3: res. Es pot. Es pot, però jo li recordo Griezmann que sí, que l'aficionat l'Atlético el perdonarà. Li recordo que si no fos pel Barça, rosco. Això li recordo. M'agradaria recordar-li tantes vegades com fos possible. Compte que ve Abde, ve Eric García per terra. Ui, se la queda Abde. Ha lliscat per terra i s'ha desfet d'ell Abde. Ara Marc Bernal posant el peu a enviar-lo a córner. Us agrada Abde? El recuperaríeu pel Barça o no?
4: Sí. Tu sabia que ens ho diria, Santi, com et conec.
5: Sí, a mi aquesta temporada m'ha demostrat... Però vaja, tot i més. O sigui, és jugador d'equip gran.
3: Tenim un 20. Un 20 o un 30, ara no me'n recordo.
7: No sé si és un 20 o un 30% del jugador. Però no sé si el recuperaria.
3: Com a suplent? Com a Rashford, per dir-ho així?
4: Jo no el recuperaria.
7: Abans en Virgili, jo crec, per mi.
5: Sí, a segona divisió.
3: Per què no, Fermín?
4: És que a mi em sembla... Ha fet un tros de temporada, és molt potent, és molt desequilibrant, però a mi és un jugador que mai m'ha fet 100% el pes, perquè el veig molt irregular, molt. Decisions bones no pren masses. No sé si pot assumir un paper de suplent. I per tot això, no dubto de la qualitat i del desequilibri, però a mi pel PAC no em convenç tant, la veritat.
5: Jo és que li he vist partits que em fan venir humitats.
2: Pues el tanto amb això, eh?
5: Ja, el tanto amb les humitats, perquè poden afectar greument a la teva salut o la de la teva família.
2: Imagina't.
5: Asma, bronquitis, al·lèrgies, tot de problemes que hi poden haver per tenir humitat a casa. Per tant, Murprotec, números 1 en tractament, no, mai sé si és els número 1 o els números 1.
2: Els
5: millors,
4: els número 1.
5: En tractament antihumitat, diagnosi, assessorament i execució i seguiment dels tractaments antihumitat, perquè és que al final són l'equip de més experts que hi ha contra la humitat. Murprotec.
3: Abde o Sigankov, Fermín?
4: Ostres, home, clar, si m'ho poses així, Abde, però cap dels dos.
7: Sí?
4: És que
3: tu no, Jofre? Espera que ve Rafinha, entra a l'àrea Rafinha, Lewandowski, ve Rafinha, la deixa Lewandowski, ho prolonga per Fermín, pica Fermín, Valles! S'ha apropat Lewandowski, ha volgut deixar-la de cara per Rafinha, minut 44, córner a favor del Barça. Ara, ara, a la segona part, tu... bueno, parlem.
10: Vale.
3: A tu Sigankov, Jofre?
7: A mi m'agrada molt Sigankov, crec que és un futbolista més complet que Abde. Crec que Abde és molt desequilibrant, però coincideixo molt amb el Fermín, que crec que Abde, si, si no és molt protagonista, baixa molt el nivell.
3: Sí.
7: És a dir,
3: i a tu
7: de suplent el veig que sumaria poc.
3: De suplent? De Sigankov de suplent, de low cost, al Barça, què?
7: A mi em sembla un futbolista que té gol, que interpreta molt bé, si, si es connecta, que em sembla que és una mica fred, m'agrada molt.
3: Compte que va el Betis, a mi m'agrada també. Pot jugar a qualsevol de les tres posicions, accepta el rol secundari...
7: Però buscaria alguna cosa una mica més elèctrica.
4: Sí, exacte.
7: Buscaria alguna cosa amb una mica més de gana.
4: Sí, és Virgili Víctor Muñoz, vull dir, aquest és el camí. O sigui, vull efervescència, vull pebre, vull vertigen, vull que passin coses, perquè no...
7: Spicy, Fermino.
4: Spicy mango, jo vull spicy mango, perquè ja està. Perquè gent de qualitat, el peu, i que vingui, que tal, i que la remeni, això ja n'hi ha. El que cal és spicy.
7: Sembla el picante, que és la salsa que em fa jo amb el wok.
9: Per escoltar ja
3: quina salsa et fas?
7: Chambal picante.
3: Chambal
7: double spicy.
9: Hòstia.
4: Double spicy.
3: Què porta?
7: No, la salsa no sé el que porta. Porta chili i no sé què més, però pica com la mare que la va parir.
3: Espera, que ve Antoni Blonga amb Rabat. Pica amb Rabat. Fora. Per rematar amb Rabat. L'ha enviat al túnel del córner.
4: És que amb el picant munto un siris, perquè no, em comença a suar la calva, però increïblement, eh?
2: Jo moquejo.
4: Sí? Ah. És horrible, eh?
2: Horrible.
4: Perquè la meva parella ho passa ara malament, perquè m'he de...
3: M'esteu fent vanigana, ara.
4: Sí, sí.
9: Jo amb el picant no puc.
3: No he sopat.
9: Intolerància.
3: Final de la primera meitat. Un minut d'afegit. No hi ha temps per més. El Barça està guanyant 1-0 gràcies a una falta, un gol de falta de Rafinha en una primera meitat sense gaire història, la veritat, on el Barça al tram inicial ha dominat. El tram final s'ha crescut una miqueta al Betis, però continua guanyant el conjunt blaurana en el que serà el comiat de Robert Lewandowski. De moment no ha vist porteria el polonès. Al descans, Barça 1, Betis 0.
1: Doncs hem arribat al descans d'aquest Barça 1, Betis 0, partit totalment intranscendent, perquè el Barça ja és campió de Lliga i el Betis ja té la Champions assegurada. Però no està sent mal partit, Fermín.
4: No, jo el veig dinàmic. És cert que amb més alternativa de la que el Barça voldria, perquè veiem el Betis que a camp obert, doncs amb Abde i Antoni et pot buscar les pessigolles. El partit no està massa controlat, però crec que el Barça, quan té la pilota, està dinàmic, hi ha ruptures, m'està agradant molt, molt Rafinha, i crec que aquest és el camí.
1: Nosaltres, res, tornem en qüestió d'un minut, més que res, perquè... Hi ha coses que hem d'escoltar. Avui la Júlia es vol acomiadar de Robert Lewandowski. I avui és un dia important. Per tant, escolta, tornem en un minut i nosaltres, mira, mentrestant farem una estrella, que l'estrella al descans sempre ajuda. Una estrella, mira, escolta, ahir vaig anar, per exemple, a veure un monòleg del Xavi Daura.
4: Sí.
1: I estava molt bé, però amb una estrella encara va
4: millor.
1: Vaig fer una estrelleta allà, ho gaudeixes al triple.
9: Tu millora tot.
1: Tan fresqueta, intirada, tot. Tornem en un minut.
11: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle.
12: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glob, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així. El Glob. A Gràcia, l'Eixample i el Glob.com.
13: Quiero reformar el baño, pero tengo que ahorrar mínimo un año.
14: Ya, tío, pero ducharse en tu baño es deporte de riesgo. ¿Por qué no lo financias?
13: No quiero meterme en un revolving, que sabes cuándo entras, pero no cuándo sales.
14: Pues entra en mejoratupréstamo.com y elige United, un préstamo online hecho para you.
15: La teva mare sempre té raó.
16: Em compro un cotxe nou.
17: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
15: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
18: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
19: Ei, com va? Com et dius?
20: Tenim un nom que el sap tothom.
19: Però d'on surts tu?
20: Tant se val d'on venim, si del sud...
19: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
20: Ara estem d'acord, estem d'acord.
19: Sí, i una estrella ens agermana.
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
10: A EMCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
21: I també totes les eines i ferreteria.
10: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
21: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
22: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
23: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. De Gristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
24: Que t'hi jugues al migdia.
23: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
24: Que t'hi jugues.
25: Amb la col·laboració de l'Hotel Melià Sitges, Murprotec, Ricard Mateu i compramostupiso.com.
5: Descans amb Suau Suau, que sona el Camp Nou.
4: Xiringuito.
5: Mare meva, quin cacau. Anem a fer una mica de dades. Repassem el descans amb CaixaBank.
26: Break data Fermín.
4: A veure, primera meitat en què el Barça ha rematat 6 vegades 5 a porteria, per tant, déu-n'hi-do la concreció, molta rematada a porteria del Barça, amb aquests 6 intents 5 a porteria, el Betis 3, una només a porteria, ocasions al Barça 4, el Betis 2, de clares al Barça 2, el Betis cap, 360 passades bones al Barça per 160 del Betis, per tant diferència de 200, molta més pilota del Barça, per exemple Eric 72 de 74 en passades, el que més del Barça, un Barça que ha trepitjat 15 vegades l'àrea del Betis, que són xifres realment molt bones. Rafinha, el que més remata, 3 vegades ha provat el xut i les 3 han anat a porteria i d'aquí se'n deriva el gol, el primer de falta com a blaugrana de Rafinha. Lewandowski ha tocat la pilota 15 vegades a la primera meitat, el Barça ha intentat 7 centrades, cap ha trobat destinatari i el Barça ha recuperat 3 pilotes altes d'un total de 23 del primer temps.
5: Bueno, també hi ha una mica de trantran, no?, que en diuen.
4: Sí, però les xifres igualment són bones. Vull dir, ha rematat molt, ocasions clares.
5: Com deia el Jofre, falta que Lewandowski toqui una pilota.
4: Sí, perquè 15 sí. És un número discret.
0: Però jo crec que avui jugarà tot el partit, no, Lewandowski?
5: Sí, sí. I més compte que Ferran no hi és. Vull dir, avui...
0: part, potser els jugadors el buscaran més.
5: Com a molt, el canviaran al 89.
2: Sí, exacte, clar, això,
5: el típic aplaudiment, l'ovació, com avui s'ha fet amb Trejo, amb Elustondo, s'ha fet amb diversos.
9: Faran això, sí.
5: Oi que sí, Jofre?
9: Jo crec que li guarden una ovació, jo crec que avui és dia per el comiat de Lewandowski. Espera que faci un gol, si piten penal que no faci la grulla i moltes gràcies.
5: Un penaltet estaria bé, no?
4: Sí.
5: Clar, qui es vol acomiadar de Robert Lewandowski és la Júlia.
2: Sí, avui farem una carteta de comiat, una mica d'emoció, sempre va bé posar-li una llagrimeta.
5: Una llagrimeta, avui és dia bonic de dir adéu.
2: Clar, exacte.
9: Home, adéu. Júlia. És educació.
2: Digues, Jofre.
9: Aquesta falca d'Estrella d'Am, que aquesta que tenim un nom que és a tothom, no ets tu, no? Perquè la veu de la noia és que és igual que la teva.
2: T'assembla, eh? Doncs no,
4: sí, sembla. És veritat.
2: Doncs no sóc jo, estic perdent diners, home.
5: Demana cobrar-ho. Sí, demana cobrar-ho igualment.
4: Això serà la factura, eh?
2: Total.
5: Va, anem-hi, amb Robert Lewandowski.
2: Venga. El Camp Nou és un estadi absolutament abominable i segurament Camp Barça sigui un dels espais on venir a jugar pugui sortir bé o pugui sortir molt malament, perquè el tercer dia que arribes com una promesa i no dones la talla, tens 30 portades del que el nostre amic Xavi el Maki deia l'entorn avassallant la teva persona. Això es tradueix en cares llargues al camp i algun paquete des de la grada. Al contrari, Camp Barça és un lloc agraït i si tu tornes la il·lusió i sobretot si entens, i sé que aquesta paraula s'ha dit molt aquesta setmana, si entens on has vingut, marxaràs aplaudit com marxaràs avui. Estimat Robert Lewandowski, oblida que t'hem vist passejar els voltants de l'àrea els darrers mesos I t'hem dit abuelo perquè trigues a engidar-te. Sí. El que triga el tren a passar a buscar el Biel. Oblida que en algun moment hem dit que estaves acabat. Et vas convertir en el pal de paller d'un projecte que costava molt d'aixecar. Et vas vestir d'heroi amb el nou a l'esquena, tot i saber que estàvem ferits de mort. En tant que hi ha agendes, perquè el nostre adeu acabava de marxar, vas decidir segurament renunciar a títols d'una altra alçada. Vas escollir, sense adonar-te gaire, una cosa extremadament catalana.
1: Què?
2: Que és la brillantor moderada a l'espera de les lluentines. Vas escollir l'aposta, la confiança i l'amor despreocupat, les sobretaures, els riures i els vermuts i tot. I amb això ho vas vestir d'una cosa també molt catalana, que és romantitzar-ho tot. I per ende, convertir-ho en grandesa. Has estat segurament, i dic segurament perquè jo no he estat al vestuari, el cuentaxistes dolent de la taula de les bodes, el pare d'en Gavi, el copet a l'esquena amb les derrotes incomprensibles. Però sobretot has estat els golos, a més de donar-nos un personatge que potser queda en la memòria d'aquest estudi gràcies a Albert Mudes.
1: Sí.
2: Hem rigut i a sobre hem gaudit de l'últim vestigi del que fas millor, guanyar. Marcar, marcar i marcar. El killer de la xarxa que nosaltres havíem temut a Europa ens ha acompanyat en tres lligues constructives del que deixaràs com a esperança de projecte. Que a més, perquè t'ho veguis als ulls, jo i tots els colors, miraràs de reull per saber si funciona. Perquè ara ets del Barça i el Barça, com vas dir, Catalunya és casa teva. Més enllà del futbol, has de saber que nosaltres, com Roma, no paguem traïdors i que sempre que vulguis tens un lloc a les nostres cases. No se m'acut una manera millor d'explicar-li a algú com s'agraeix el que en un sentiment d'unitat futbolística comporta que la tranquil·litat de marxar a sent un record estimat i no per una porta amagada rere les catacombes del club. Ha estat un plaer, Robert Lewandowski, veure't assaltar les àrees contràries. Ens veiem a les rues i gràcies pels gols.
1: Ai, que el trobarà a faltar. Que el trobarà molt a faltar.
4: Amor, sí, amor despreocupat.
1: Efectivament. Absolut.
2: És així.
1: Absolut amor.
0: Que profunda.
2: S'entendre.
4: Sí, perquè ha estat un amor fàcil amb Lewandowski,
2: sí,
4: la veritat.
2: Total.
4: Tot ha anat molt fàcil amb ell.
0: Jo el que més valoro de Lewandowski, més enllà dels gols, va ser el moment en el que va decidir vindre al Barça.
2: Sí.
0: Eres el millor davanter d'Europa, estaves al Bayern i vens a un Barça que saps com estava, la situació en la que estava, se la va jugar i li ha sortit bé a nivell personal i crec que també com a club.
1: En tots els sentits.
2: I és
1: crec
2: bonic.
1: Que en tots els sentits. Va ser un win-win espectacular.
4: Sí. Sí.
1: Tot i que perfectament hagués pogut ser un lus-lus llarg, eh? Vull dir...
4: Recordem que ell arriba a la 22-23, la 21-22, el màxim golejador del Barça era Memphis Depay amb 13 gols.
1: Sí, mira, és Depay,
4: a dir, ell aterra, en aquesta situació.
1: Depay, un altre que també semblava que havia entès el que era venir aquí, perquè va fotre 2-3 tuits i no.
2: No. Dos tuits, unes fotos en un supermercat i no sé què, no sé quantos.
1: Li va venir un publicista i li va dir tu fot aquests d'allò i ja tranquil que te'ls guanyes.
9: Pues,
1: pírate.
2: Piscina buida.
3: Jo vaig, veure una portada que era Leo Memphis, eh?
1: Bueno, sí, perquè va fotre un parell de va tenir un inici bastant fulgurant.
9: Sí, però el joc de paraules...
3: Jo vaig veure una portada Leo Memphis.
4: Sí, a veure, el joc de paraules és boníssim.
1: Hòstia, Jofre, què t'has fet aquí?
9: Hòstia, Jofre.
1: T'has posat la vagia freixa?
2: Anda!
1: Espera, que no et sentit, Jofre.
4: Sí, té molta màgia. És una mica Gaudí, no?
6: Aniré tirant efectes diferents, perquè aneu veient.
1: Perquè la gent... Així la gent posa al YouTube del que t'hi jugues, efectivament. I veiem ara aquí el Jofre amb la vagia freixa. I unes flors d'aquestes japoneses.
4: Correcte.
3: Estan anunciant pels videomarcadors, bueno, aquesta U, que hi ha entre la primera i la segona graderia, aquest videomarcador rectangular que hi ha, que al final del partit acomiadarem a Lewandowski, no marxeu.
1: Em
3: és el que
1: fantàstic.
3: Diu el missatge. És, el que es farà és baixar el president Laporta i Rafa Juste. Aleshores se li donarà un obsequi a Lewandowski. Lewandowski baixarà la família Lewandowski també.
1: Vinga.
3: Lewandowski enviarà un missatget cap a l'afició i després farà una volta d'honor. Serà una cosa senzilla, serà sòbria, com és ell, però que segur que serà ben emotiva.
1: Molt bé. Doncs anem a veure si també en sabeu coses del Betis o del que sigui que hagi preparat avui el Biel.
2: A veure.
1: Toca una mica de trivial.
7: Anem a fer un parell de preguntetes, aviam si podem. Júlia.
2: Què mana?
7: A quin entrenador del Betis li van dedicar una cançó? I et diré una pista. La cançó és el propi himne del Betis, canviant-li la lletra.
2: Vale.
7: A quin entrenador? Et sona o et dona opcions?
2: Dóna'm opcions, no tinc ni idea.
7: Vinga, va. Pellegrini?
2: No crec.
7: Quique Setién o Pepe Mel?
2: Mira, et dic una cosa, no ho sé, però per rimes, jo crec que Setién és el més fàcil de rimar.
7: Anem a comprovar, aviam, quina és la cançó del Betis. Ole, ole, ole.
1: I per què canten els pitufos maquineros?
9: Yeah. És un nen petit molt mono, és un nen moníssim. A un programa de tele, una cosa raríssima.
2: Ai, molt bé.
4: Seria el de Juan y Medio, no?
9: Segurament, m'ha semblat que
4: clar,
9: sí.
4: Clar, hauria de ser Juan y Medio.
1: Ha de ser, perquè aquestes coses les fa Juan y Medio.
4: És el rei, Juan y Medio.
1: Aquestes coses
4: és el rei.
1: Fa Juan y Medio.
9: Sí, en això excel·leix. Seguim. Als quarts de final de la Champions de la temporada 2012-2013, el Màlaga va caure eliminat contra el Borussia de Dortmund, en el que molts diuen que va ser un atraco.
1: Sí, sí,
9: va
1: ser-ho.
9: Segurament
1: uf, fora,
9: sí.
1: Ho fou.
9: En aquell partit de titulars, a tots els equips, hi havia en total 3 jugadors que avui estan involucrats al partit. 2 són jugadors i un està a la directiva.
1: Un és Isco?
9: Isco n'és un, correcte.
1: La directiva, no tinc ni idea, sincerament.
4: Home, a la directiva...
9: A la directiva es fa... És...
4: Bueno, quan...
9: Ajuda,
4: quan...
9: ajuda.
4: No, no, no.
9: Comodín Fermín.
4: Joaquín?
9: Correcte.
1: Ah, clar, clar, perquè estava a la directiva.
4: Estava, bé, estava mal.
9: T'has d'anar al Borussia per anar a un jugador que està avui a un dels dos equips jugant.
4: I tu te l'has de saber.
1: Aviam, espera't un segon.
9: Avui sí, un dia important per ell, fins i tot.
1: Ah, però clar, clar, Robert Lewandowski. Clar,
4: grande,
1: clar,
4: clar, grande. Clar,
1: clar. I ara estava buscant part... jugadors del Betis, tio.
9: En aquell partit estaven Isco, Joaquín i Lewandowski, els 3 de titulars.
4: Sí.
9: En, 2 al Màlaga, un al Borussia.
1: Doncs mira, Isco que entrarà a la segona part.
9: Mira, veus? Perfecte.
8: Sí,
9: doncs
8: ja està. Mira. A la banda.
9: Està a punt d'entrar.
1: Va, Fermín, doncs unes últimes preguntes, va.
9: Joc de les trajectòries.
4: Vale.
9: Aquest jugador debuta a Grêmio Barueri, un equip de Brasil. Se'n va a São Paulo, aquí ja coneixem tots una mica més. Llavors fitxa pel Grêmio, el normal, el Grêmio tota la vida.
1: De Porto Alegre.
9: Llavors se'n va al Santos. Ve al Real Madrid Castilla. Se'n va al Saragossa. El fitxa a Las Palmas. Llavors se'n va a la Real Societat.
4: William José.
9: Correcte, molt bé.
1: Anem.
9: Molt fàcil pel Fermín, em sembla.
4: William José. El tema del Castilla...
9: Gonzalo, digue'm, amb quin equip d'Itàlia Joaquín Sánchez ens va deixar una de les millors
4: hombre,
9: declaracions?
4: Ja ho sé. No, no, ni continuï, Fiorentina.
9: Volia posar l'àudio, no sabia com. Endavant, sisplau, escoltem aquesta obra d'art.
11: Ha hecho cambio para que la squadra... tuviera più avanti, no? Más veloz, intentar de cambiar el resultado. Importante el rigori de Mati, porque ha perdido la partida y creo que nos hemos sentido più fuerte ante una squadra como la Juventus, ¿no?
9: Esa squadra.
11: Creo que somos justo vencedores.
4: Justo.
1: Clar que sí, home, clar que sí. Per cert, estan ja els jugadors del Barça sobre el camp o no?
8: No, no, encara no. Estan fent els canvis al Betis. Marxa
6: Fidalgo,
8: entra Bacambú.
4: Entra Bacambú, eh?
9: Ojo, eh?
8: Sí, per Fidalgo.
4: Una altra que s'acomiada, eh?
8: Ara salten els del Barça, però tenim temps per alguna pregunteta més, eh?
1: Vinga, va, doncs la teva, Santi.
9: Ah, o Santi, qui vol començar més jugar?
1: Comença el Santi.
8: Jofrins,
9: vinga, va. A la jornada 15 d'aquesta temporada, el Barça va jugar i va guanyar 3-5 contra el Betis a la Cartuja. Els golejadors van ser Lamine Yamal, de penal, ni més ni menys que un hat-trick de Ferran Torres.
6: Al tanto.
9: I m'has de dir qui falta de golejadors del Barça en aquell dia. Et dono opcions. Va marcar Pedri, va marcar Fermín, va marcar Marcus Rashford o va marcar Roni Bardagis?
6: Bardagi no.
1: Està ràpid, eh?
6: Diria Rashford.
8: Vinga, que...
9: Anem a sentir.
1: No s'ha comentat. Amb CaixaBank i Quadis llançar, per si de cas, comença la segona part.
6: Dispara, molt bé.
8: Alguna cosa ha passat amb Valde, que està preparat per entrar, però s'està pujant la mitjeta i l'estan esperant. El que marxa és Cancelo, crec. Sí? Cancelo, no?
9: Segura.
8: Cancelo per Valde.
1: Cancelo per Valde.
8: Canvia el Barça, marxa bueno. Cancelo, entra Valde.
4: Ha trigat, no, el tema.
8: I dos canvis al Betis, Isco per Lo Celso i Bacambú per Fidalgo. Al revés, Fidalgo per Isco i Bacambú per Lo Celso.
4: Exacte.
8: No, per... Canvia el Barça, ha marxat Valde. Ah, no, Cancelo continua. El que ha marxat és Fermín. Fermín i Cancelo d'extrem. Valde a la lateral, Cancelo d'extrem, Fermín a la banqueta.
9: Mira.
1: Doncs bueno, amb CaixaBank i Quadis
8: llançar,
1: arrenca la segona part.
8: Gerard Martín juga la pilota amb Pedri. Pedri trepitjant, intenta tapar-lo amb Rabat. Recordem, han entrat Bacambú i Isco al Betis. Per part del Barça, ha marxat Fermín, ha entrat Valde, Cancelo farà d'extrem. Juga el conjunt blaugrana. Eric García mirant amb Marc Bernal. Oi, Bacambú ha sortit amb un coet al cul, tu. Una manera de córrer i pressionar. Tranquil, home, que no juguem res.
4: És el que millor té.
3: Estem aquí parlant de les nostres coses i ha de venir aquest a tocar els braços. D'aquesta, va, Jofre, acaba amb el gol. Qui havia fet el gol aquest de la pregunta del Trivial?
6: I ha dit Rashford.
7: Ha dit Rashford.
3: I qui era?
7: Era Bardagi, el primer que has dit. Bardagi segur que no.
6: O sigui, Rooney no.
7: Era Rooney, era Rooney Bardagi.
3: Va, fes mala meva.
7: Isco, ara amb el Betis, s'han classificat a Champions per la temporada que ve. Llavors, Isco, si es queda el Betis la temporada que ve i juga un partit de Champions, haurà jugat Champions amb cada equip en el que ha estat. Això és cert o és fals?
3: Pues mira, ha estat el Màlaga, ha jugat Champions, ha estat el Madrid, ha jugat Champions, ha estat el Sevilla, no ha jugat Champions. No, és fals.
7: Doncs és cert, amb el Sevilla sí que va jugar Champions.
3: Sí,
7: amb el València també.
4: Sí.
7: I Betis, hòstia, Màlaga i Madrid. O sigui, seria el primer jugador de la història en fer això amb 5 equips espanyols.
4: Sí.
3: Collons, molt
7: brutal, una dada.
3: Juga Isco heavy. Per Júnior. És molt heavy, sí. Li torna la pilota a Isco, frontal de l'àrea, intenta tapar-lo Bernal. Bernal orientant cap a la dreta amb Bellerín, la dona per Anthony. Anthony encara cap endins, Abalde continua, Anthony, pilota controlada, frontal de l'àrea. El set del Betis, la trepitja, juga enrere per Isco. Orientant a la dreta amb Héctor Bellerín amb Anthony descarrega per Deosa. Deosa amaga davant de Abalde, li dona la pilota a Anthony, és dolenta, la recupera Gavi. El micro que s'ha obert, qui és?
4: No, és el... jo crec que és el teu, no, Santi?
6: Crec que és el
4: teu. No. Sí.
6: Pot ser el meu.
4: Ah, vale.
3: És el del Jofre.
6: No vull ser dolent, però no us dona la sensació de que Gavi no corre del tot bé?
4: Una mica la forma de córrer, pot ser?
7: Però sí, sempre ha corregut així.
6: Jo crec que ja era una mica així, no? Per la seva forma de les cames i tal. Però a mi em dona la sensació que... com que força una mica les carreres, que va forçat.
3: Sí, totalment. Jo també la tinc, aquesta sensació. I, de fet, parlava l'altre dia amb un reputat metge, que no diré qui és, però em va dir, fixa't, de coix.
9: Sí, t'ho vaig dir jo.
3: Que quan... el doctor Platan.
9: Amb crosses pel camp, que no es veuen.
6: El doctor Platan?
7: És ja.
9: Sí, vaig ser jo. Aquí va.
3: Pilota llarga, compte que va per Cancelo. Mas va tancant... recupera l'esfèric. Valentín Gómez juga directament amb Álvaro Vélez, que l'envia dalt perquè l'assalti i la guanyi Bernal. Juga amb Gavi. Gavi controla la pilota, avança cap a l'àrea, continua Gavi. Gavi juga la pilota amb Rafinha, el doble Koundé, que bona. Koundé arriba a línia de fons, pot posar la centrada, retalla, la posa! Álvaro Vélez atrapa.
9: Saps per què?
6: És a dir, vull patitzar, Santi. Crec que Gavi ja corria així abans de fer-se mal. Però sí? Em sembla que s'ha exagerat una mica i que probablement necessiti un temps, però... Jo crec que Gavi, allò, una carrera neta estilosa, no la farà mai.
9: No, el Gavi corre coix, ja et puc dir jo per què.
4: A veure.
9: Perquè fa dues setmanes el vam empallissar.
2: El vam empallissar.
9: Perquè em van dir, necessito que em donis un diagnòstic.
3: Amb quin motiu?
9: Perquè no tenia diagnòstics correctes en les últimes setmanes i em van dir, de la clínica, em van dir, si no em dones un diagnòstic correcte d'aquí a 5 dies... malament, i li vaig dir al Gavi va coix, i me'n vaig assegurar.
2: Clar. És pitjor el remei que la malaltia, potser.
9: Exacte.
2: Clar.
9: Però jo he conservat la feina.
4: Clar.
7: Importantíssim.
4: I la seva màxima és...
3: Amb una condició que és lesionar jugadors.
9: Home, clar. Però
4: i si hi ha problema a amputar, doctor.
9: Sempre.
4: És la seva màxima.
3: Vostè està per curar, no per lesionar.
9: Allà d'arrel.
4: Allà d'arrel.
7: Amb el pa no juga.
9: Si tothom estigués sa, no existirien els metges.
7: Clar.
3: Això té raó. Juga Rafinha encara. Continua davant de Valentino, dona Cancelo, frontal de l'àrea, trobarà Lewandowski. No, pica Cancelo directament a fora. Busca Lewandowski, home. També Lewandowski ofereix una mica, molta...
7: Sí, clar.
12: Estoy moviendo.
2: Muy bien.
12: Estoy moviendo mucho.
4: Cancelo està a su campà, està a la piscina de boles, d'extrem i fent el que vol. Ja ho fa de lateral, imagina't extrem.
3: Mira, està en posició Speedy González per sortir... O sigui, com si sortís als 100 metres lliures a la pressió. O sigui, amb unes ganes de tirar cap endavant com una cabra muntesa, que és increïble.
7: També dic la única diferència...
6: de Cancelo a la piscina de boles, m'encanta.
7: Sí, ha sigut molt bona. Ha sigut molt gràfica. La diferència entre Cancelo de lateral i d'extrem... és quina, exactament?
4: No, que de partida està uns metrets per davant.
7: T'anava a dir.
4: Punt i final.
3: Escolta, Cancelo ha fet un segon tram de temporada.
4: No, però és compatible.
3: Increïble.
4: No, molt bé.
7: Jo me'l quedaria.
3: Jo no m'esperava... No, és que se'l quedaran segur. Bueno, segur, clar, si te van amb 20 milions i un salari de 15, no.
4: Clar, però...
3: Si poden, amb el salari actual, se'l queden.
4: Però, Santi, és que ens mourem en aquests paràmetres,
3: No, home, no, s'ha de deixar el salari una barbaritat i no s'haurà de pagar traspàs. Entenc que l'Al-Hilal, que no el vol, doncs el regalarà.
4: Bueno, això és veritat que l'Al-Hilal ho fa, és a dir, aquests equips ho fan. O sigui, per estalviar-se el problema de la fitxa, clar, és cert que regalen. Sí, sí, això és veritat.
3: I tant, a més que amb el que s'estalvien de fitxa, i si Cancelo accepta perdre diners de la fitxa de l'Al-Hilal per fitxar pel Barça, doncs Blanco i en Botella... Pues,
1: és que si no, qui portes? Vull dir, és que si no, què tries?
4: Home, tens Jofre Torrents, eh?
1: No, ja s'ha vist que no li ha agradat a Flick. Ja s'ha vist que a Flick no li ha agradat.
3: Jo crec que Jofre Torrents farà la pretemporada, però... i té opcions de...
0: Sí, però l'únic que es veu que li ha agradat la temporada ficha, però ha sigut Tomi Marquès.
6: El Barça, no? M'entenc.
1: Sí, no? L'únic que li ha agradat aquesta temporada, i és que es nota.
0: Tomi Marquès és el que li ha agradat
1: més. És que es nota.
0: Es nota en el dia a dia, es nota les convocatòries, es nota en els minuts que ha pogut tindre, i ves la diferència amb la resta de jugadors joves.
1: Jofre va començar bé, i de sobte jo crec que li va fotre una mica...
4: Però es va lesionar, Jofre.
3: De fet, està lesionat.
0: Mira, hi havia un perfil que el Barça va fitxar a l'hivern, que és Patrick Pacífico, crec que es diu, que ho estava fent molt bé i es va trencar el lligament, i era un jugador que sí que el veia en madera de poder arribar al primer equip. Més enllà d'aquest jugador, d'Álvaro Cortés, a veure com una mica s'envolupa després del debut l'altre dia, Tomi Marquès, són els tres jugadors.
4: Espart,
0: però Espart, jo crec que Espart l'any que ve el cediran i tornarà a Héctor Font, no sé, Héctor Font està fent un bon final de temporada.
3: Però, escolta, Cortés, que no és el central que més m'agrada dels que he vist els últims 5 anys a la Masia, o sigui, m'han agradat bastants,
4: Cuenca,
3: més que Cortés, Cuenca, allà no hi és, però a mi Cafall em va agradar més, Sergi

0: Sergi Domínguez, no sé, més d'un, més d'un. Però Cortés està per davant de Pacífico, sense cap mena de dubte.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, Pacífico, ok, bon fitxatge, amb marge de progressió, desgraciada lesió, però no, jo no crec que Pacífico estigui per davant de Cortés,
1: No, vaja, jo crec que tampoc.
0: Pel que han exhibit un i altre. Compte, Junior Firpo la posa en interior de l'àrea, la treu Gerard Martín. No sé, o sigui, jo entenc que hi ha moltes ganes de que els fitxatges triomfin i tal, però de fet hem fitxat un altre central, crec que és belga, no? No recordo
1: sí,
0: el nom.
1: Onstein, sí, però... Onstein, sí.
0: Onstein. El que sí que sabem... Que està el juvenil i que aquest té...
1: Té
0: millor pinta, té millor...
1: Sí, però molta, però, molta calma.
2: Però
1: molta calma,
2: que tens a casa sempre funciona. Per exemple, les calçotades del Glob.
3: Sí,
1: home, clar. Més a casa impossible.
2: Una calçotada del Glob, mare de Déu, amb calçots de Valls i botifarra catalana, botifarra negra, xai amb mongetes, crema catalana, cava, tot el centre de Barcelona, home, fes la teva reserva al glob.com, que per tradició i història, al Glob.
4: Però fes-la ja, perquè...
2: Sí, pavila.
0: Sí, sí. Aleshores, dissabte tenim aquesta cita de Little Oslo a la casa Cupra Raval.
2: Ah, exacte.
0: I a part, dissabte, compte, que ve Gavi, la pilota per Koundé. Koundé penja el segon pal. La treu fora del camp, intentava arribar-hi Robert Lewandowski. A part d'això, entre els que vinguin, no... Bermúdez, jo crec que podríem regalar una samarreta dels campions signada per Fermín, no?
2: Mira, fem-ho així. Va, fem-ho així.
0: Va,
2: amb la gent que vingui a...
3: Vaig tardíssim, no?
2: A la casa Cupra Raval, endavant.
0: No, vas tan tard, Jofre.
1: Jofre, vas bé.
0: Tranquil·litat. Jo crec que sí, no, Bermúdez? Podem fer entre la gent que vingui i que s'apunti a la web de Ser Catalunya per venir. Haurem de veure com ho fem, perquè clar, tindrem una transmissió llarguíssima, perquè arrencarem a les 5 de la tarda.
3: Fins les 12.
0: I fins a les 12, perquè a les 9 jugarà...
3: Sí, juguen tots els equips, menys el Villarreal Atlético de Madrid, que jugarà diumenge. O sigui, juga tota la Lliga Espanyola el dissabte a les 9 de la nit i el Villarreal Atlético de Madrid juga diumenge.
0: Sí, sí. O sigui, és planazo. Haurem d'anar del tirón des de la casa Cupra, del tirón, primer amb la final de la Champions i després amb el partit del primer equip masculí.
5: Només us dic una cosa de la cita a casa Cupra, que és que aquest esdeveniment que estem muntant ha arribat al vestidor del Barça.
0: Yep. Ah, sí?
5: Fins al nivell que...
0: A quin? Al femení?
5: Al del femení. Podem intentar que arribi també a l'altre, però de moment al femení. I fins al punt que, si aneu a les xarxes socials de Casa Cupra, a l'Instagram, trobareu que el post on anuncien aquest esdeveniment que fem dissabte vinent, Quica Nazaret ens comenta uns cors cap a la transmi que fem a Ser Catalunya a Casa Cupra. Per tant, la Quica, que estarà al camp, però si no jugués pel que fos, jo crec que venia a Casa Cupra a seguir el partit.
1: Amb esperites del Cupra.
2: Pots dir el que vulguis.
3: Estem molt de moda.
4: Què dius?
3: El que t'hi jugues, el que t'hi jugues. Barça, estem molt de moda. T'ho dic en sèrio, Ho noto. Quan vas al carrer...
6: Perquè
3: m'ho diu molta gent.
6: Ah, sí?
3: L'altre dia, inclús, vaig anar al supermercat i el que em va atendre al supermercat, escoltava que t'hi jugues i em va reconèixer per la veu, imagina't.
4: Com allà?
6: Com el Miguel, que
3: estem
6: va
3: molt
6: venir
3: de moda.
6: A treure. Treure'm
2: el bitxo
6: de casa.
2: El bitxo. Una salutació al Miguel, el que va tenir a treure les rates. Va desparasitar.
3: Mudez, el Fermín et va posar deures, El tens que començar a imitar l'any que ve.
2: Sí, això ja ho veurem. Veurem què podem fer.
3: És complicat. Tens noves veus que fer l'any que ve.
2: Crec que la faré a partir de la de Mitchell. I crec que la idea de treure Fermín, parlant en català...
0: Per què? Perquè baixarà segona. Compte que ve Rafinha! Fora! Perquè ja l'envies a segunda, a Mitchell, o com va el tema?
2: No.
1: No, per proximitat.
2: Per treure la base de la imitació de Fermín sortirà de la de Mitchell.
1: Clar.
3: Com seria una de Mitchell?
2: Mitchell és el jugador de... Bueno, estem en problemes, ara.
3: Sí, pot dir un aire.
2: I entonces, pues, llavors...
3: Entonces.
2: El Girona, pues, estem en un moment delicat, és una final.
1: Sí, sí.
2: I tots els tòpics que pugui dir ara.
1: Clar.
2: Tots els que no es queden curts. Carai, qui canta tant? Qui, Santi?
3: Explica-li als que canten això de l'Espanyol que ens hem salvat, que ja sé que voldríeu que estiguéssim a segona, però que estem salvats i que per culpa de guanyar l'altre dia a l'Alavés, potser el Girona baixa, ¿vale? Els que canten la cançó.
0: És posar el trapito i entra com un viure.
3: Sí, sí, però és que la cançó... És que no puc amb aquesta cançó. No puc, perquè ens teniu tanta...

0: setmanes i cada any menjant.
1: Però si no té res, no té res.
0: Vinga, va, mira, mira, me la faràs tu.
1: Aquesta cançó no és, no és disrespecte.
0: Psicològicament no manipularàs.
1: Compte que Isco penja a Bacambú, la treu del Barça, Cancelo a l'interior de l'àrea, intenta jugar Cancelo amb Eric García, amb Joan García, l'allunya directament a la zona tècnica Pellegrini. No, jo crec que no té res de... irrespectuós, aquesta cançó.
0: Escolta, però tu has vist la lletra, però què m'estàs dient? Bueno,
1: sí.
0: Talla el micro, Santi.
1: Analitzem-la, si us plau.
2: Segur?
0: Canta-la tu.
1: Com és? Sí.
3: Perico, decime que se siente.
1: Perico, dime lo que se siente. Sí? Tener tu casa en Cornellà.
0: Sí, mentida.
1: És una realitat.
0: Bueno, sí, però ja sabem per què ho diu.
1: Bueno, ¿por qué? Porque te la pedí.
0: Como si yo digo que tenía una casa en Hospitalet.
1: Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar.
2: Realmente el Camp Nou no es l'Hospitalet, es l'altra no? banda de Riera
1: Blanca. Claro, correcto.
0: Una part del Camp Nou és de l'Hospitalet.
1: No, no, no. No, no. Cap ni, no hi ha cap part del Camp Nou que sigui de l'Hospitalet.
0: Continua, Santi, què deies?
1: Te juro que pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. ¿Qué, qué més ve?
4: Bajaste de división que... para poder ser campeón.
1: No, pero no? abans ve algo de Sarrià.
0: Ah, sí.
2: No, que això ve de Sarrià.
3: Tiramos que Sarrià,
2: mandamos a la montaña.
4: Fuisteis a la montaña o os mandamos a la montaña, bueno, que queda mica malament la montaña.
3: Te tiramos Sarrià, empieza la montaña y después te echamos de nuestra ciudad.
4: De nuestra ciudad, sí.
1: Bueno,
0: pues, molt bonica la cançó, Santi.
3: Sí, diu, bajaste, de bueno, de moment,
1: bajaste de división, no hi ha, no hi ha res que sigui mentida.
2: Para poder ser campeón.
1: Aquí sí que ve Lufaltones.
4: Juraremos por tu
1: desaparición.
0: Que la cançó està parlant, tu cara me suena. Que no, home, que no.
4: La cançó és principalment...
3: Imagina, és un tio cantant a la voz, a veure si algú gira o no.
1: Espera que ve Pedri, Pedri la posa per Rafinha, evitarà que surti Rafinha. Línia de fons, l'aguanta Rafinha. Ve per dins Pedri. Però què fa Rafinha? Està vella contra les cames del jugador del Betis, banda pel Barça. Mira que tenia espai per donar-li a Pedri. Està ballant contra les cames de Junior Firpo.
0: Pues res, que la segueixin cantant.
1: No em sembla tan irrespectable.
0: Que la cantin, que la cantin. Un any més a primera a l'Espanyol. Vinga.
1: Només, lo de, només el tema de la desaparició, una mica sí. Però bueno, escolta...
5: Un puntet, no? No?
0: O sea, escolta, que ara sembla que és una cançó blanca i sí, divertidíssima. Sí, és que la capacitat d'aquest senyor de canviar la història...
2: No, lo que canteu a la Cornellà és blanc, també. 25 càntics,
1: clar, correcte. 25 càntics... molt pitjors.
4: Però és la gràcia, no? Al final...
1: Clar, però sí, és gràcia.
4: No crec que no cantarem Viva l'Espanyol i els de l'Espanyol no cantarem Visca el Barça.
0: Però pot no agradar la cançó a mi o no pot no agradar-me?
4: Sí, no, és que no t'agrada.
0: Em voleu convèncer que la canti o què passa aquí?
4: Jo no, jo no.
1: Però què vols que canti?
4: La gràcia és que no t'agradi, òbviament. I que tu cantis cançons.
0: Que us en recordeu de nosaltres sempre, deixeu-nos en pau, que no sabeu viure sense els de l'Espanyol.
1: Però què m'has d'explicar, Gonzalo? Si es canta més contra el Barça que a favor de l'Espanyol a Cornellà, home.
0: Es canta igual, diria que inclús més.
1: Igual, sí, 50 per 50.
2: Es canta contra el Barça a camps que no són ni...
0: A mi m'agrada la rivalitat del derbi, o sigui, de lo que és un Espanyol-Barça. Però sí que és veritat que l'altre dia a la Rua, per exemple, que la canti s'està celebrant una lliga, deixant-se en pau.
1: No, maco, maco.
0: Ah, maco per tu.
1: Sí, sí, sí, per mi sí.
0: Lo del Santi és una cosa.
3: Si voleu,
1: jo parlo per mi.
3: Si voleu fer rivalitat de veritat, el que heu de fer és el que ha fet avui els aficionats del 1860 Múnich, el rival de la ciutat del Bayern, que han colat...
1: Aquests sí que no es mengen un
3: colín. Tu has vist el que han fet amb la celebració del Bayern? Han colat un tifo. Però immens.
5: D'un escut del Bayern.
3: I els propis jugadors del Bayern, els propis aficionats del Bayern, el anaven movent i tal, no sé quantos, però el que no veien és que, tot i ser l'escut del Bayern, en comptes de posar FC Bayern München, diguéssim, en l'escut, posava FC Bayern, que són com paletos, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, i a sota posava Hurenzone, que bàsicament vol dir fills de tal.
0: No, sí.
5: I clar, això des de baix, mentre mantens el tifó a l'aire, això no ho veus.
3: No ho veus.
5: Només des del pla de dalt el veus.
4: Uà, és boníssim,
0: eh? Sí, sí, sí. Sí.
1: Però tenen... Mira que recupera la pilota Rafinha, frontal de l'àrea. Pica Rafinha! Vale. Gol! El segon del Barça s'oferia per la dreta Lewandowski, no sé si podia donar-li estacana, però ha acabat al fons de la porteria al minut 61 de partit. Veu a porteria Rafinha, que ara parla amb Robert Lewandowski. Celebra el Barça el segon gol al Camp Nou, minut 62, Barça 2 Betis 0.
3: Marca el Barça el segon, marca Rafinha, regalet de la defensa del Betis, però obrim una estrella d'am. Mira, en honor a Héctor Bellerín, que és qui ens ha regalat la pilota. Sí,
5: 21 gols de Rafinha aquesta temporada, són 13 a la Lliga, firma doblet. Aquest gol és calcat al del dia del Benfica, que Antonio Silva li va regalar la mateixa pilota a Rafinha. És el mateix.
4: Sí, sí, sí.
0: Bellerín, mana meva, Bellerín, eh?
4: Jugó al Barça.
0: Gran Betis, va, gran Betis. Nota que és culer, eh? Que mana meva, el regal que li fa.
3: Es nota, es nota. És el nostre motor i power.
0: Sí, sí.
3: Aquesta tecnologia exclusiva de Nissan que combina el millor de la conducció elèctrica lliure d'endolls. És el nostre cavall de Troia. Clar. Infiltrat. I Aquadis Llançà, i tens tota la gamma Nissan amb fins a 10 anys de garantia. De veritat, proves tots. Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan de Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
1: Canvis al Barça. Marxa Eric García, entra Araujo i marxa també Rafinha i entra Rooney Bardghji. És el tercer canvi al Barça.
3: Ens espavila, que
0: de Bellerín, tu. Ha esperat a que Rafinha s'ubiqués per donar-li, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí. A veure, ponte, ponte. Ponte, que te la doy.
4: Van jugar junts, no, més, Bellerín i Rafinha?
5: Sí, la 22-23 van coincidir, sí, sí.
1: Ai. Álvaro Valles posa la pilota per Júnior Firpo, evita que surti, no. Directament a fora. 63 de partit.
4: Jo ho he somiat, el Júnior Firpo.
1: Escalfen Tomi Marquès, Christensen, Casador, Xavi Espart, Dani Olmo.
3: Què deies? Ho somiat, el Júnior Firpo, eh?
4: Que Júnior Firpo va jugar de lateral dret contra el PSG i va deixar a Mbappé com un jugador de tercera ref.
1: Sí, em sona,
4: ah, sí?
1: Això.
4: Sí, no? Allà, allà són els prínceps amb... Com va ser? Quina temporada?
1: Sí, allò és amb Koeman, amb Koeman. Però que no ens jugàvem res perquè vam venir aquí i ens van fotre 4,
4: exacte,
1: no?
4: Exacte, bueno, això no m'he pogut dir, però Firpo va jugar a lateral dret com per eliminar Mbappé i el va eliminar. Després, bueno, ja havia, ens van eliminar...
5: T'ho vaig a mirar perquè... A veure, no
4: a
5: sé...
4: A veure, potser he exagerat una mica el tema,
0: no dones crèdit. Per mi, no,
5: o sigui, no em sona així d'entrada massa, però potser sí, eh? És que Koeman ja començava amb la defensa de 3 en aquella època, però vull veure-ho.
0: Començava. En Ronald Koeman tot pot ser.
4: Sí, sí, sí. Minguesa.
1: Ai. Minguesa.
4: Això, Minguesa.
2: Minguesa.
3: No me gusta Minguesa. No me gusta.
4: Què va ser que l'únic partit... O sigui, l'únic partit que ha vingut Koeman al Camp Nou és el Barça-Celta per poder veure Minguesa.
3: Minguesa. És el millor.
0: Va venir a faltar. Ai. Va venir a faltar una mica.
4: Mare meva. Qui és el seleccionador de Països Baixos?
5: Koeman.
4: Koeman, eh?
5: Sí.
1: Espera, que Donald. Ve Bellerín. Bellerín pot penjar la pilota. El primer pal, Isco va per terra, xiula penal.
4: Ah. Molt bé.
1: Penal sobre Isco. Ah, fora de joc, no, mira. Invalidat per fora de joc de Bellerín, pendents de les línies del VAR, perquè havia xiulat. Primer quadre Fernández, penal, però després havia vist que havia aixecat la línia. La bandera, per tant... Acció invalidada, pendents de que tirin les línies per saber si hi ha penal... o fora de joc, a veure si calen línies o no. Doncs no, hi ha fora de joc, el trencarà un poc.
4: Clar, sí.
1: Serà penal.
5: No pot ser.
3: No, esto es penalti. A veure, es penalti clarísimo. Yo no estoy rompiendo nada. Yo no rompo nada. Rompe la pelota.
0: Es lo tuyo, Ronald, lo tuyo, Ronald, es una cosa...
5: Es usted, ¿eh?
4: Es fora de joc, jo crec.
5: I el penal?
1: Per mi no hi ha penal. Per mi no hi ha penal de Gavi.
4: No, en directe no m'ho sembla.
3: ¿Qué decís?
2: Yo lo que crec es torçar el turmell, ¿no? Isco,
4: Isco y Gavi corren sempre.
3: Estoy inventando el penal.
5: Yo...
3: ¿Qué cobraste?
5: Tampoc tenim massa repes, eh?
1: Per mi no hi ha res de Gavi.
0: Per mi no és penal.
1: No sé si el pot trabar a l'inici de que carrega cama, però...
0: Per les repeticions que acabem de veure, per mi no és penal. Això a primera no pot ser penal.
5: Que no es veu massa clar, amb les repes.
0: Li toca la cama... Quan Isco està carregant i vol xutar, crec que toca la cama de Gavi, però no sé fins a quin punt... és error de Gavi defensant o que diguem-ne que està a la trajectòria. Un penal molt justet.
1: A veure, s'apropa cap allà Lewandowski per parlar amb Cuadra Fernández
5: i Turralde diu que no és penal, eh?
1: Jo crec que no ho sé.
5: Que el VAR hauria d'entrar per dir-li que no.
3: Doncs jo ja sé què pitarà.
2: Sí, jo també. Jofre.
0: Digue'm.
2: Quin fondo de pantalla de tirar les cartes del tarot que t'has posat, eh?
0: Què et sembla? Que li ha posat dos veles negres.
4: Una aurora boreal tens allà darrere, com es digui.
1: Cuadra Fernández va parlar amb Isco, li diu alguna cosa a Isco, li explica alguna cosa a la jugada,
6: també a Lewandowski, i ara fa la senyal del VAR, sí, i se'n va mirar la jugada.
5: Bé, bé. És que jo crec sí. que en cap moment Gavi envaeix la zona d'Isco. És Isco que quan carrega cama topa perquè es troba amb Gavi, que no pot desaparèixer. És a dir, que no veig una activitat de Gavi cap a Isco.
7: Sí. Jo també he tenit problemes amb Isco Tibiales.
5: Clar.
4: Isco Tibiales.
5: Jo Tibiales són fumuts.
7: Sí, és problema.
5: Pellisco, soia. A veure.
6: Que la imatge que li fiquen
7: sí.
6: es veu com Isco rellisca
4: i han posat el plano d'altre.
6: Que no el toca en cap moment. Que no el toca en cap moment.
5: No.
6: S'equivoca al trepitjar Isco, ja està.
3: Però per què no li posen més preses?
4: És que s'entrebanca.
6: Ara li posarem una altra.
4: S'entrebanca
6: ell sol, ja està. I no el toca.
5: Però per què no li posen una imatge amb condicions?
3: Ah, efectivament.
4: Però com pots pitar algú que no veus?
6: Home, la posterior es veu que no el toca.
5: Sí, però...
6: La quadra Fernández fa la senyal del VAR, diu que... Penal.
5: Què?
8: Mira, amb aquesta que hi ha per darrere, la presa per darrere a mi sí que m'ho sembla.
3: Ja et deia jo.
8: Quan Isco va xutar...
0: Sí, aquesta última diu, Jofre, no?
6: Jo no entenc.
0: Aquesta última repetició diu, no?
8: Sí, per darrere, perquè crec que Gavi... Quan vol xutar Isco, posa la cama perquè no pugui xutar.
0: Per cert, veiem a Rafinha molt nerviós en quedar-se al quart àrbitre.
6: I Lewandowski aplaudint. Ai, Lewandowski, perdó. Hansi Flick aplaudint.
5: Però Santi, havia donat penal en primera instància?
6: Jo crec que sí. És que no ho sé. Espera, què va Isco?
0: El pare Isco. Joan o què? Jo crec que sí.
6: Va Isco a xutar el penal. S'encamina la pilota, pica Isco. Gol del Betis. Gol del Betis al minut 68. Escurça distàncies, 2-1. Gonzalo, és un fracàs?
0: Bueno, que no pari un penal, a mi, sincerament, un porter té que parar penals. No l'he vist parar encara, em sap greu.
6: 2-1, escurça distàncies, Isco, el Betis. No sé, o sigui, no l'havia xiulat perquè ha hagut d'anar a revisar-lo.
4: Sí que l'ha xiulat, sí.
6: A mi m'ha fet la sensació que Cuadra Fernández assenyalava el punt de penal i potser abans d'assenyalar el punt de penal, o sigui, havia assenyalat, però abans de xiular ha assenyalat el fora de joc i, per tant, no l'havia xiulat formalment i per això l'han cridat, no? Potser.
3: Igual sí, jo què sé.
4: O potser
6: però havia assenyalat cap al punt de penal segur, eh?
4: Sí, l'havia xiulat, per tant, de la part li han dit potser míratelo perquè no lo és, i després ell ha cregut que sí, l'he mirat i sí que ho és una altra vegada, vull dir, no sé.
5: La versió se suposa, Iturralde diu que hi ha penal en el moment, l'assenyala, el VAR li diu vete a verlo porque entendemos que no hay penalti, i l'àrbitre reafirma la decisió inicial.
3: Aquí el que falta és bona vista.
5: I això també.
3: Escolta, no tothom té el privilegi de poder tenir bona vista. Escolta, perquè, per exemple, hi ha gent que necessita lents progressives.
4: Jo.
3: I hi ha gent que li costa. Hi ha gent que li costa. En canvi, no saben que les lents progressives perfectes existeixen.
4: En sèrio?
3: I són Varilux XR sèries amb una nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Transicions fluides de prop a lluny, a vista òptica. Això ho trobaràs a vista òptica. Estan fetes amb intel·ligència artificial, personalitzades per gent real, amb total garantia d'adaptació, el tracte professional i proper de sempre, el de vista òptica.
4: Clar.
2: Hi hauré d'anar, perquè
6: 70
2: jo...
6: 70 de partit.
3: T'has fet un crisó?
2: No, és que no veig ni amb les meves ulleres posades.
4: No veus tres
3: de burro. Doncs Varilux i XR sèries.
2: Tres damunt d'un burro, me'ls poses davant, no els veig.
3: Claro.
6: Cancelo va tapar Nathan, juga la pilota enrere per Álvaro Valles, posa... No, a Nathan no li dic...
4: Millor de col·lega.
6: Sí.
4: Perquè fos una esquena.
6: Nathan o no?
4: És un bon central.
5: Tampoc.
4: Pel Betis,
6: no fitxaríeu, eh?
4: Pel Betis, no, clar. No. Pensa
6: que
4: el
6: Barça, per què busques central?
4: No. Deixaríem Araujo en Puyol. No.
8: Pel Barça em queda Araujo.
5: No.
8: Abans que Nathan?
5: No.
8: Sí.
5: És a dir, Araujo és la venda més clara des de la temporada passada.
8: No. T'imagines? Per mi està per davant Frenkie de Jong.
5: No, Jofre. O sigui, almenys...
8: No tens recanvi d'Araujo. Frenkie de Jong no és titular.
5: Jofre, Álvaro Cortés, Jafís Gariba, tant se val, però Araujo no pot seguir. Vull dir que és que no. Almenys Frenkie és un jugador que li dones la bola i te la torna rodona. És que no...
8: Sí, però Araujo és un central que si necessites corregir és una bèstia. El que passa que ara mateix està lluny de ser Araujo que coneixem.
5: Jo amb el tema de la correcció ja n'he tingut prou, Jofre. O sigui, portem no sé quantes temporades i lluny d'evolucionar Araujo és que involuciona. O sigui, jo crec que amb Cubarsí, amb Eric, amb Gerard i amb algú que fitxis més de central esquerrà, jo crec que ho hauries de resoldre.
8: Si fitxes, sí.
6: Fermín Araujo o Nathan?
5: Que no m'agrada cap dels dos, però prefereix, és que ja posats prefereixo Nathan, de debò, és que no...
6: Jofre.
8: Jo entre Araujo i Nathan prefereixo Araujo.
6: Bermúdez.
3: És igual, jo tot el que sigui que no hi sigui Araujo, prefereixo Nathan.
2: Jo estic aquí.
8: Sí, tant?
3: Sí, jo arribo
8: esteu
3: un punt. Jo arribo
2: però
3: un
2: si
3: punt
2: és que ja està, ja està.
5: Però si és que Araujo no... És que no ha evolucionat, vull dir, és que no sé quantes oportunitats més...
8: Però jo vam tenir una versió d'Araujo aquí esplendorosa, hem de intentar recuperar-la. Si ets el que dèiem, si hi ha una bona venda, jo el veig, ja ho sabeu.
5: Jo és que un central que et coordina poc la línia, que no treu bé la pilota, que comet errades grosses, que de lateral dret no et compleix... Jo no sé, jo és que és el Barça, és que està tot caríssim, vull dir, és que jo portaria un altre perfil, o sigui, no entenc la paciència excessiva amb un perfil que crec que no ha evolucionat.
2: No, queda tal un altre any i el treu. I el treus a quarts l'any que ve, ja veuràs. Ah, està bé, home.
5: Que s'ha de pujar al sostre d'exigència i jo crec que amb aquest tema per mi és clamorós, la veritat.
3: Jo triar ja sabeu que ho tinc difícil.
4: Sí, però
3: ja, depèn del que hagis de triar, doncs hi ha coses que funcionen millor.
4: Sí.
3: O, per exemple, a l'hora de triar cotxes, perquè tens Facilitea Cotxes, que hi tens més de 25.000 vehicles perquè triguis el que més t'agradi, i si a sobre et fas client de CaixaBank, te'l finançaran. Perquè si és important per tu, també és important per ells. S'informa tant a CaixaBank.cat.
0: Visca la
6: felicitat. Està fent un bon partit Bernal, eh?
4: Sí, sempre.
0: Recupera... I sense ànims de sortir després de la factura, però despedida de Lewandowski, partit gris, de Robert. Esperava una mica sí, més.
6: Cancelo! A la piscina de boles del Camp Nou! A la frontal de l'àrea, Cancelo s'hi sent com peix a l'aigua i connecta una rematada des de la frontal... que bat Álvaro Valle enganxada al pal esquerre de la porteria del Betis. Marca Cancelo en aquesta piscina de boles jugant d'extrem que comentava el Fermín Suárez al minut 74 de partit. Barça 3, Betis 1.
3: Que bé que fa aquestes coses, jo, Cancelo, com per exemple... Obrir una estrella, clar que sí. Obrim una estrella per celebrar el gol del 3-1. Marca Cancelo, que ho fa de gonya.
5: És el segon gol de Cancelo aquesta temporada, també de fora de l'àrea, com la falta de Rafinha. Per tant, 21 gols del Barça des de fora de l'àrea i aquest és el segon de Cancelo en el curs.
8: Conta Cancelo, que l'estem acabant de fer protagonista del Mundial, eh?
5: Sí, sí, sí.
8: Perquè sí, no, està titular, lluny de ser-ho, però tu veus aquesta acció i no t'imagines a Lewandowski fent aquest gol només perquè gira ràpid i condueix amb una mica de xispa, però l'acabem molt bé i Álvaro Valles ha tingut millors tardes també.
5: Sí,
4: segur.
5: Alguna millor, sí, sí.
6: Jo no donava... Escolta, però el Cancelo jo crec que serà titular al lateral dret, de Portugal.
4: Sí, perquè no sé a l'esquerra si impossible, però ara sí. A l'esquerra impossible, però al dret...
5: A priori sí, Santi. Vull dir, perquè per davant de Diego Dalot està, a no sí. ser que Bob Martínez s'inventi a João Neves de lateral dret, que no és descartable perquè al mig del camp té molta tralla. Si no s'inventa res estrany, Cancelo és titular.
4: Però Bob Martínez deu estar veient això i aquest tio no pot estar a la banqueta. Sí, a no ser que vulguis tenir el bloc tan defensiu...
5: Roberto se l'enduia fins i tot està en Aràbia Saudí, eh? Vull dir que...
4: És que imagina't, sí.
5: Sempre se l'endut, eh?
6: Ha entrat Dani Olmo, Dani Olmo per Bernal.
8: Bernal. Sí. Hi ha hagut una conversa, Santi, que ens ha ensenyat la realització, una conversa de Flick amb Gavi. Perquè jo diria que Flick li ha preguntat si volia seguir o no. A mi em sembla que Gavi avui està tenint un partit complicat. Però parla molt de Gavi, de dir no, jo fins al final... Passant? i necessito això, encara que avui sigui que no siguem aplaudiments, que no sigui passar una bona estona, això també és part del procés.
6: Anirà al Mundial, Gavi, creieu o no?
8: Sí, jo crec que sí.
3: I De La Fuente també té una mica de cua a la palla i se l'endurà.
6: Si et vols dir...
3: Sí.
6: Se sent culpable, eh?
3: Sí. No culpable, però una mica responsablet. Potser sí, no?
4: Responsablet.
5: Bueno, li agrada el perfil, competeix molt bé, s'adapta a moltes posicions, jo crec que sí. L'únic que al mig del camp està tot molt car, la veritat. Perquè
3: és que té més...
5: Pedri Olmo estaran, Zubimendi i Rodri també.
3: Sí, és a dir, tindrà gent per davant.
5: Fabián i Miquel Merino.
3: Però Gavi dona tantes opcions.
5: Sí, sí.
3: És com un menú del Mena 75, saps què vull dir? És com
5: home,
3: la carta,
5: jo crec que és millor.
3: La carta del Mena 75 ofereix totes les opcions possibles pel que fa arròs.
4: 19 ja arrossos, eh?
3: 19 tipus, 19 varietats d'arròs per tots els gustos.
2: No te'ls acabes.
6: On vas?
3: Que en tens fins i tot de popa a la gallega.
6: Uf.
3: De magret d'ànec, de verdures. És increïble. Mena 75, que és més que una arrosseria, és una experiència. Mena 75, punt és!
6: Gerard Martín retalla. Juga Gerard Martín enrere amb Joan García. Abans li ha encantat Joan García, és de la Masia. El públic del Camp Nou.
3: Chesney ha fet molt mal, aquí.
8: El gol encaixat posa en risc el Zamora de Joan?
5: No. No, perquè segueix tenint millor coeficient que Courtois, però convindria...
6: Antoni entra a l'àrea, posa la centrada, no la terra Gerard, talla la pilota. Compte que ve Antoni, toca amb el cap Gavi, la treu Gerard Martín, la lluitarà Cancelo amb Nathan. Nathan toca amb el cap i evita la progressió de Cancelo. Si fessin un altre gol, estaria en risc o no?
5: Ara us ho actualitzo, perquè la lluita és amb Courtois. Ara us dic, tenint en compte que també el marcador d'avui del Madrid.
8: No fem el burro, eh?
6: No li han fet gol a Courtois, avui.
8: No, 1-0.
5: No ha encaixat, Courtois, avui?
8: No, 1-0.
5: Vale.
8: 0-1.
6: Canvis al Betis, marxa amb Rabat, entra Marroca i entrarà també Rorro Riquelme. Rorro.
5: Que difícil és dir-ho.
6: Rorro Riquelme. I marxa Ed Abde.
8: Exjugador de l'Atlético de Madrid, del Girona, i que per mi està una mica estancat. Semblava que podia arribar a ser molt més del que de moment està demostrant. És suplent habitual en el Betis. I després Marroca, ex cantarà Perico i jugador que està molt lluny d'aquí d'Espanyol.
5: Mira, ara mateix...
6: De la Masia, també?
8: Bueno, és de la Dani Hart, que es diu a l'Espanyol.
9: Un altre experimento del Barça, com el Joan Gonzalo.
8: Estan a Formentera o què, ara?
6: El Zamora, va.
8: Ui.
5: Mira, el tema és que Courtois té un percentatge, un coeficient, més ben dit, de 0,83 i Joan García amb el gol aquest que ha encaixat de 0,67. Per tant, encara està per davant, però convé no fer el ruc.
8: Jo l'última jornada ni el posava, ja.
5: No, ja està.
6: Tampoc,
5: s'ha de
6: tancar.
8: És que el d'avui tampoc té sentit que el posi avui.
3: No en té massa, però bueno, mira.
9: Jo no l'he entès, la alineació de Joan d'avui no l'he entès.
3: Jo crec que avui he volgut que fos un dia especial i que se'l prengués una mica en sèrio.
4: Jo crec que el culpable d'aquest dia és una
6: corrada temporada
4: entre Flicky i Chesney.
9: Bueno, que si la comiades perdent el Zamora, vaya gràcia.
6: Que no perd el Zamora, home, que està a 83-68.
9: Ara, però...
6: Li han de fer 4 gols perquè perdi el Zamora. No? Li han de fer 4 gols perquè... Va fer un munt de gols perquè...
9: És un missatge a companys de prendre's el partit en sèrio, no?
5: Bueno,
6: Rooney encara que fa dins, continua Rooney. Interior de l'àrea, pica Rooney, surt rebotada, córner. La rematada Rooney. Des de la frontal, córner a favor del Barça.
5: Sí que és cert que hauria d'encaixar uns quants, eh? Sí, però vaja.
6: Vuitanta de partit. Ha tornat la gran animació, que moltes cançons no me les sé. Tingut un any i mig per fer brainstorming i ampliar el repertori. Rooney penjarà la pilota. S'anirà tancant.
8: No arriben, com les altres...
6: No.
8: Tenen els seus hits.
6: Rooney Bardaggi penja la pilota, Lewandowski li passa per sobre, llàstima.
8: Intenta
6: la vida que surti Araujo, bé, Araujo, evitant que surti la pilota. Ara pot posar una centrada, posa-la bé, Araujo va. Ui, bicicleta, mora meva, Araujo. Penja la pilota. Estava ensumant sang Lewandowski, no hi ha arribat. Recupera el Betis.
9: Araujiño.
6: Sí. Jo sé quan parla el Jofre perquè sento un micro entrar com un tro aquí. Increïble. Olmo. Olmo, pilota per Gavi, frontal de l'àrea. Gavi, canvia-la. No, juga enrere per Cancelo. Cancelo està de pivot, pràcticament. Juga per Rooney, se li escapa el control. Junior Firpo, banda pel Barça. Cancelo, en aquest, la piscina de boles l'ha deixat i està ja un parc aquàtic, pràcticament.
3: Sí, home,
6: o sigui, està tirant-se pels tobogans aquells quilomètrics.
3: Un xiquiparc.
6: Mora meva.
5: Home, és digues, que tu, Jofre, tu li dius, mira, amb llibertat i amb tot guanyat, vull dir, endavant.
3: El Jofre volia dir alguna cosa, em sembla.
8: No, no, de Cancelo ja està tot dit.
6: Pedri juga amb Gavi, Gavi li dona la pilota a Olmo, que ha entrat a la segona part, el cercle central controla Olmo, prolonga per Cancelo, banda esquerra, zona a l'extrem, encara Bellerín, continua Cancelo, tira per dins, per fora, per dins, continua Cancelo, desparou per Valde, Valde arriba a línia de fons, posa la centrada rasa, la treu Bellerín, recupera Cancelo, quin animal Cancelo, una velocitat també, compta la pilota a la frontal de l'àrea, Junior Firpola, allunya, saltarà Gerard Martín amb el cap, la baixa per Dani Olmo. Canta el Camp Nou, Lewandowski, Lewandowski, Valde, falta sobre Alejandro Valde. Cancelo penja la pilota amb l'exterior, ara s'ha passat de llest, la pilota anirà a la banda contrària, la protegeix Rooney, bé, li guanya la partida a Junior Firpo, ha de trepitjar la pilota, té per fora a Gavi, a ell li dona la pilota, li dona a Pedri, Pedri a la frontal de l'àrea, continua Pedri, Pedri amb la pilota controlada, li dona a Lewandowski, gira Lewandowski, pica fora!
3: No!
6: Cantava el Camp Nou, Robert Lewandowski. I ara s'aixeca el Camp Nou perquè ha arribat el moment de la veritat. Plora Robert Lewandowski, l'abraça de Nioh entre llàgrimes. El polonès, quin moment per la posteritat. Van tots els companys a abraçar-lo. Fan una pinya.
3: Bravo,
6: els jugadors del Barça abraçant Robert Lewandowski. Ha estat l'últim, Robert. Gràcies per tot. Que siguis molt feliç. Gràcies per el teu llegat com a blaugrana. Després d'aquestes 4 temporades, 119 gols, 3 lligues, 3 supercopes, una Copa del Rei. Gràcies per contribuir, liderar, per ser el garant de la recuperació esportiva del Barça post-Leo Messi. Marxa entre llàgrimes Robert Lewandowski, davanter de llegenda, llegenda blaugrana, el nou blaugrana que aplaudeix a l'estadi en peu, completament entregat a una llegenda que marxa inscrivint el seu nom en el llibre daurat de la història blaugrana. Ara pica de mans en Marc Casador, l'abraça, també l'abraça Carles Naval i ara va cap allà Hansi Flick, l'home amb qui ha guanyat tots els títols, s'abracen el polonès i l'alemany, un per un anirà saludant a tots els membres de la banqueta blaugrana. Ha estat un plaer, Robert. Gràcies per tot, Robert. Has estat un davanter de llegenda de la història blaugrana. Fins aquí l'era Robert Lewandowski a Can Barça. Se'n va el polonès del camp al minut 84. Gràcies, Robert. Per sempre, Robert. Atent, Robert. Llegenda Robert Lewandowski.
3: O millor.
5: Preciós.
0: Bon comiat de Robert Lewandowski.
3: Absolutament.
0: Digueu dues coses boniques perquè després vull fer una rajada bona. No,
3: no
0: de Lewandowski, sinó dels realitzadors de la televisió.
3: Per què?
0: Que em tenen molt cremat. O sigui, porten un any molt dolent, ja el Santi es va queixar en el seu moment.
3: Sí.
0: S'està despedint Lewandowski, no em fotis una hora un tio amb una pancarta de Lewandowski. Vull veure el protagonista plorar.
2: Yeah.
0: Vull un primer pla de Gavi abraçant a Lewandowski, del que passa al camp. No m'enfoquis a 50.000 persones del públic.
6: Envia petons ara Robert Lewandowski a la graderia, a la gent que hi ha darrere la banqueta, i ara entra la banqueta del Barça per asseure's. Després viurem el comiat important, on s'adreçarà el Camp Nou i quan viurem els últims moments de Robert Lewandowski en aquest estadi. Però, Jofre, per tu, a l'alçada d'aquí, a la història del Barça, posa Robert Lewandowski. De quins
8: Ostres,
6: grans davanters de llegenda?
8: Clar, estaria bé que repassessin tot i que posessin tot en balança, perquè l'últim record de la temporada no ens farà valorar el futbolista que hem tingut, perquè a més, aquesta última imatge d'ell plorant al camp i sortint abraçat, jo crec que ens explica molt d'un tio que és molt competitiu, però a la vegada molt, com molt humà i molt sensible, no? No et sabria dir a l'alçada d'aquí, però clar, jo, per exemple, poso
9: Romario, que em sembla per mi un referent per la meva època d'estimar molt el Barça des de molt petit, sí. Però crec que estaria per aquí, no? En referència de davanter del Barça.
6: Per exemple, us poso a tots 5 noms, 6 noms, va. I Malsandreseu, vale? Malsandreseu. Mm-hmm. Eto, Suárez, Villa, Lewandowski, per suposat, Romario i Ronaldo. Hòstia. Andrecem-los, va, Fermín, comença.
5: Vaya llista, però Santi, sí, sí. És a dir, el rànquing el vols fer per qualitat o per la petjada que han tingut al Barça?
6: Espera, perquè ara surt de la banqueta Lewandowski, és a l'àrea tècnica i tot el Camp Nou torna a posar-se en peu.
2: Ai.
6: Escolteu.
2: Ploraré.
6: Crits de Lewandowski, perquè ha sortit de la banqueta emocionat encara Robert Lewandowski. Agrair el suport a tota l'afició blaugrana. Vull un rànquing de qui ha estat el millor a la història del Barça per vosaltres, de 1 a 6, que els col·loqueu.
9: Però una cosa és el rendiment que ha donat i l'altra és si era més bo o no.
6: Clar. No, el rendiment, o sigui, història del Barça, no? Deixo de fora el Bayern. El rendiment, història...
0: Jo ho tinc clar.
6: Figura al Barça.
0: Per mi, Luis Suárez és el número 1.
7: Sí.
0: Ha sigut el davanter nou per mi que més i millor ho ha fet en el Barça. El Lewandowski el posaria entre el quart o el cinquè, que hi ha hagut alguns jugadors.
6: Suárez 1.
0: Sí. Jo fotria Eto. Eto m'agrada molt. Sí.
9: Eto 1.
2: Eto el primer.
0: És el meu d'això, no el teu, Jofre, gràcies. El primer seria Suárez, segon Eto, tercer De Jong.
3: Fes-ho, digue-ho.
0: El quart, Memphis, i el cinquè, Jugla.
3: Oh.
6: Va, Fermín, situa el teu.
5: Jo et diria 1 Suárez, 2 Eto, 3 Lewandowski, 4 Romario, 5 Villa, 6 Ronaldo. Però igual. Perquè va estar Ronaldo un curs, o sigui, Ronaldo clar, és el clar. Millor de la història,
6: mira,
5: de nou.
6: Ronaldo, com ha estat la temporada, traiem-lo, fiquem Kluivert. Fiquem Kluivert, vale?
3: Kluivert.
6: En comptes de Ronaldo, sí, fiquem Kluivert en comptes de Ronaldo.
3: Hòstia, vale.
5: Vale.
6: Vale?
5: Doncs a mi no em canvia res. O sigui,
6: Ronaldo per Kluivert, vale.
5: Jo crec que sí. És que Villa, Jofre, Villa ha estat el gran equip de Pep.
9: Jo començo de 6 a 5, vale?
6: Vale.
9: Per mi, 6 Villa, 5 Lewandowski, 4 Kluivert, 3 Romario... 3 Ronaldo, 2 Romario, 1 Samuel Eto'o.
3: I Suárez?
5: És que Romario només guanya una lliga, però...
6: Has deixat fora Suárez?
9: No, perquè havíem tret a Romario, perdó, que he ficat a Suárez. Villa, Lewandowski, Kluivert, Suárez, Romario, Eto'o.
5: Clar, és que el tema de Romario, ell és cert que no està tantes temporades, guanya una lliga, perd la final d'Atenes, però clar, és cert que l'impacte de Romario és molt bèstia.
6: Un altre cop Lewandowski a l'àrea tècnica. La gent té ganes de Robert. S'aixeca tot el camp perquè Lewandowski torna a sortir a fer reverències al públic.
2: És el millor.
7: És una llegenda.
6: És
7: una llegenda.
6: I ara és Hansi Flick qui s'amaga la banqueta. També ho fa Robert Lewandowski, però Lewandowski tornarà a sortir en algun moment. 2 minuts d'afegit. Mirem fins
3: al 92. Està com un criu la Minya Mal.
2: Sí. Dir,
3: com un criu.
6: Sí.
4: És que, clar, havia jugat al FIFA i al davant.
3: No, què el FIFA? Què el FIFA? Quan va néixer?
4: Bueno, no, però vull dir, entén? O sigui, i aquests xavals han jugat al FIFA amb Lewandowski sent el millor jugador del FIFA. Tenim ells 10 anys, 12 anys, i ara estan jugant amb ell.
3: Estaven naixent.
4: I aquest
3: tio ha vingut
4: al Barça quan estava guanyant sextets al Bayern i tot còmode allà, jugant cada temporada, marcant 30 gols, i va venir aquí quan el davanter titular, com hem dit, era Memphis Depay amb 12 gols. Vull dir, és que clar...
5: Però és que Lewandowski és el tercer que ha fet més gols a la Champions, eh? El primer és Cristiano, després Messi, després Lewandowski. O sigui, és aquest el nivell de Lewandowski.
3: Sí.
5: Si és l'únic que ha creuat, és juntament amb les dues bèsties, el llistó dels 100 gols.
4: I sí, que sí. Recordem, l'any de la Covid li van mangar una pilotador.
5: És un pilotador sense corona.
3: Sí, és exacte, totalment.
4: Li van mangar, però d'una manera...
5: Aquest és el nivell.
3: Totalment.
4: Per mi, jo li conto.
5: Però clar, és que, dèiem amb el tema Romario, clar, és que no es pot comparar, és a dir, ha marcat molts més gols, el compromís ha estat major, però clar, la qualitat de Romario Levy...
1: Espera que ve el Barça i tancarem, intentarem tancar amb un gol. Va Rooney, Bardaggi, encara Junior Firpo, tanquen entre dos, continua Rooney, juga enrere per Pedri, Pedri orientant, ara es frenen l'atac al Barça, Dani Olmo s'ofereix per dins, juga amb Marc Casador, Pedri, últims minuts del segons del partit, estem al 91 i mig, anem fins al 92, toca i toca el Barça, que celebrarà la 19a victòria al Camp Nou, bueno, no al Camp Nou, com a local estega aquesta temporada, ho deia el Fermín, 19 de 19, rècord, que ha estat un fortí pel Barça, crida al Camp Nou Lewandowski, toca el Barça a l'interior de l'àrea, Koundé pica, Álvaro Valles, corner, torna a sortir Robert Lewandowski,
3: no, tranquil,
1: de l'àrea tècnica, celebra, la gent té ganes d'aplaudir-lo, que siguis feliç, és el líder de la reconquesta del Barça. Gràcies per venir a aixecar un club arruïnat, per tindre, entendre tan bé el que ha estat el Barça, un tio que ha guanyat Champions amb el Bayern, que ha fet 300 i pico gols amb el Bayern i que ha dit que el Barça ha estat el capítol més emocionant de la seva carrera com a futbolista i que veu ara mateix com l'àrbitre xiula al final del partit.
3: Bravo.
1: I vindrà l'homenatge merescut al líder de la reconquesta, Robert Lewandowski, que va cap al cercle central a gaudir del seu moment, a gaudir del seu comiat, a gaudir dels últims minuts com a blaugrana de Robert Lewandowski. Insisteixo, gràcies, Robert. T'ho diré també en polonès. Dziękuję, Robert. És l'últim partit. Que siguis molt feliç. Gràcies per tot el que has donat al Barça. Vas venir a un club que no necessitaves venir perquè ja estaves a la teva zona de confort. Nosaltres et necessitàvem més que el que tu necessitaves al Barça. I, en canvi, vas forçar la màquina com ningú per venir perquè volies viure aquesta aventura. I t'has convertit en un dels davanters més importants de la història recent del club. Gràcies per escollir Barcelona quan ho tenies tot al Bayern i fer gols fins l'últim dia. Gairebé 120, 119 gols en 4 temporades. Això dona una mitjana de 30 gols per temporada. Són números de llegenda, sense cap mena de dubte. Es desplega una pancarta a la zona de la graderia d'animació que diu: Robert, amb tu va començar tot. Doncs sí, Robert, amb tu va començar la reconquesta. Ara baixes del vaixell. Li vas dir ahir a la plantilla que ja estan capacitats per guanyar una Champions i que ha arribat l'hora de dir adéu. Et diem adéu i et diem gràcies per tot, Robert Lewandowski. Ha arribat el comiat. Gràcies, llegenda. Gràcies, Robert. Gràcies a un davanter d'època al Barça. Fins aquí ha arribat la seva carrera com a blaugrana. Que siguis molt feliç i que vagi molt bé, Robert Lewandowski.
3: Hem arribat al final del partit amb CaixaBank i Quadis Llançà. Moment super, super emotiu, Fermín.
5: Moment preciós i és cert, és que amb ell va arribar la darrera reconstrucció amb un Barça que estava realment molt, molt malmès i des del primer dia va exhibir gran dosis de compromís, de rendiment, de gols i sobretot una figura tan gran com la seva que en el moment en el que ell aterra hi ha una dissonància molt clara entre el Barça d'aquell moment i la llegenda que ha estat Robert pel futbol europeu i a sobre ha tingut un compromís envejable, s'ha perdut pocs partits, sempre ha estat molt líder i crec que ha estat un privilegi tenir-lo en aquesta darrera fase del Barça.
3: Totalment, totalment. Quin dos de jugador.
1: Mira, està ara Robert Lewandowski, cercle central, tots els jugadors cap allà, crida al Camp Nou, Lewandowski, tots els jugadors se'n van a buscar-lo. Robert, vine cap aquí.
10: Sí, voy.
1: Que t'enviarem al cel de la teva ciutat, de la teva nova casa. Lewandowski alçat al cel de Barcelona mentre el públic del Camp Nou fa cada cop que Lewandowski va cap al cel, mantejat pels seus companys, ara l'abracen un a un tots els futbolistes amb qui ha compartit vestidor. El primer és Gavi, va cap allà també Araujo. Ha arribat el moment del comiat de Robert Lewandowski. Ara
6: saltaran Juste i Laporta, li donaran un obsequi, l'escoltarem i ho podrem viure tot aquí. Aquesta és la gràcia del partit d'avui, aquest comiat, perquè no ens hi jugàvem res. Tot i això, el Barça ha guanyat 3-1, és important dir-ho.
3: Sí.
6: I Lewandowski gaudirà del seu merescut homenatge.
3: És que, a més, com s'aprecien aquests jugadors que, tot i que arribin havent-ho guanyat tot,
5: sí.
3: conservin la gana. Per mi això és...
0: I siguin competitius fins l'últim dia. Sí. I jo crec que, a més, el Robert era un jugador que, dins el vestuari, era un professional, bon exemple...
5: Sí.
3: Ja parla d'ell com si estigués mort.
0: No, ja és història, clar, no? Clar. Però jo crec que jo valoro molt la gent professional i crec que el Robert ho ha sigut.
3: Hòstia, si ho és, nen. A nivell de ganes de treballar, de culte, a
5: cuidar-se
3: la seva feina, tot, és que és...
0: Bueno, ja m'agradaria arribar a la seva edat a com està ell.
3: Mira, de fet, encara no la tenim, Gonzalo, i ja estem pitjor.
0: Estem molt pitjor.
4: A mi ja m'agradaria estar ara com ell, amb 40 anys. Jo amb 22.
0: Jo em puc menjar una pizza ara i ell no.
3: Ara, digue-ho. Sí. Digue-li, Bulli. Parlarà Lewandowski, Santi?
6: I tant. Ara estan els jugadors al cercle central, està saltant Juste i Laporta al costat de la seva família, d'Anna Lewandowska i de les seves filles. Ara el coregen.
0: Plorant, eh? La dona de Lewandowski.
6: Sí.
3: Perquè ella no vol marxar.
6: Entra la família.
3: No, és la que menys.
6: Amb les nenes, i ara va el moment on abraça la seva dona, la gimnasta Anna Lewandowska, i a les seves filles, que han saltat al camp amb l'equipació del seu pare, del seu marit, amb el braçal de capità al braç esquerre. Avui li han donat aquest privilegi als seus companys. A Lewandowski torna a abraçar la seva dona, agafa pel caparró a les seves filles, i entre llàgrimes Robert Lewandowski veu com s'apropa Joan Laporta per també abraçar-lo. Laporta, que va fer possible que Robert Lewandowski fitxés pel Barça, era una aposta personal del president, i el temps li ha donat la raó un cop més a Joan Laporta, perquè era l'home indicat per comandar aquesta reconquesta. Ara li donen, no sé si és una placa, a veure què és, sí, una plaqueta, no?, dels partits. Ah, mira, un escut del Barça. Una placa amb l'escut del Barça li donen a Robert Lewandowski com a record, i li posa els colors de la senyera, la bandera de Catalunya, i els colors blaugrana, un llacet amb la bandera del Barça, i l'alça al cel de Barcelona també Robert Lewandowski. Aquesta placa commemorativa amb l'escut blaugrana de color platejat. Mentre la gent l'aplaudeix i li canta, escoltem el Camp Nou. I ara hi haurà parlament de Lewandowski quan pugui parlar, perquè continua plorant i emocionat.
0: Està plorant.
6: Ja té el micro a la mà. Anem a escoltar-lo. A veure, això serà difícil.
10: Gràcies, moltes gràcies.
11: Sí.
3: Tradueix, Santi.
6: Diu que és un dia molt emocionant i molt difícil. Que sabia que era un club gran, però que la seva etapa aquí ha estat increïble.
3: Bravo.
10: És el millor,
11: Rafutura.
6: I aquest camp ha estat casa seva.
11: Agraeix
6: a tothom, a companys, a entrenadors. Tornen a aplaudir-lo a Robert Lewandowski, que deia, ara explicava, no va explicar coses que han viscut. Se sent molt orgullós per tot el que han fet junts.
11: Pero si alguien llevará
10: allunyada de l'estadi, però que sempre portarà el Barça al seu cor, Robert Lewandowski.
7: És... quin exemple.
6: I agraeixo l'afició.
10: Un cop culer, sempre culer.
7: I és una llàstima no haver vist això amb Messi, sempre ho penso.
10: I així acaba aquest missatge de comiat de Robert Lewandowski. Un cop culer, sempre culer, han estat les... Visca el Barça i visca Catalunya, han estat les últimes paraules de Lewandowski, que ara s'abraça amb la porta Juste, se'n va cap a les seves filles, cap a la seva dona, també l'abraça de nou entre llàgrimes. Quin moment tan emotiu, quin moment tan meravellós, quin comiat tan senzill i al mateix temps tan maco per Robert Lewandowski. Tots els jugadors de llegenda del club haurien de tenir la possibilitat d'acomiadar-se així del Camp Nou. Crec que era el Bermúdez que deia: quina llàstima no haver-ho pogut viure amb Messi. Alguna vegada ho tindrem, però sí, quina llàstima que aquesta figura planetària, la més important de la història del club, de la història del futbol, però també de la història del club, sense cap mena de dubte, que és Leo Messi, doncs quina llàstima que no ho pogués gaudir, però això per un altre dia, perquè avui és el dia de Robert Lewandowski, que ara està fent-se un selfie amb les seves filles, la seva dona, amb el Camp 8, quan ja comença a desfilar la gent i quan es forma un passadís de companys, amics, staff, etc. Camí del túnel de bastidors amb la minya mal vestit de carrer com a últim d'aquest túnel. Lewandowski se'n va cap al cercle central, fa reverències a tot l'estadi, va girant sobre si mateix, fent reverències a l'estadi, que encara continua amb més de mitja entrada ple aplaudint a Lewandowski. Va arribar com una estrella, marxa com una llegenda. Si pot llegir els videomarcadors de l'estadi quan Robert Lewandowski, amb els braços oberts, enfila les darreres passes per sortir del Camp Nou, va picant de mans amb tots els seus companys, amb els membres de l'estaf, amb tota la gent del Barça. Ara passadís, túnel de calbots a Robert Lewandowski, que ara mateix envia un petó al Camp Nou sobre de braços, diu adeu, fa un cor amb les mans. Fins sempre, Robert Lewandowski, polonès etern, davanter de llegenda. Fins sempre, el líder de la reconquesta blaugrana, enfila túnel de bastidors. I aquí s'acaba una era, aquí s'acaba l'etapa de Robert Lewandowski. El Barça seguirà endavant, però ha estat una gran etapa, han estat uns grans anys, hem estat molt feliços, ens n'alegrem molt que l'hagis considerat casa teva tot aquest temps. Gràcies per tot i fins aviat, llegenda. Vas arribar com una estrella, marxes com una llegenda, Robert Lewandowski.
7: Sí, per exemple, la Júlia Sabat està plorant.
2: Molt tova, jo. És que jo soc molt
0: tova. Hi ha hagut moments emocionants, per mi un discurs impecable, molt a l'altura de lo que és Robert Lewandowski. M'ha sorprès veure a la porta plorar, a Gavi també l'he vist emocionat, a part de la seva dona, les seves filles. Crec que ha sortit com lo que és, no? Un senyor, i de la millor manera que es pot sortir d'un club.
7: Escoltem a Movistar Plus a Rafinha. A Movistar. Rafael Díaz Beloli.
5: El MVP del partit.
7: L'MVP del partit.
5: Però a més, festival de vitalitat, eh? Per dir-li: toc, toc, Ancelotti, veus com estic per l'11 i pel que tu vulguis?
0: Bueno, però jo crec que estava clar que era un jugador important per la selecció actual de Brasil.
7: Ara el tenim.
12: El cariño que todos nosotros tenemos por él. Y bueno, somos todos agradecidos por poder haber compartido vestuario con él.
13: Hablas de cómo ha sido sobre el terreno de juego, toda una leyenda, con 119 goles con el Barça, pero no sé si ha sido, por ejemplo, más importante, ahora lo estábamos comentando, que esta temporada que ha tenido menos minutos, menos relevancia, menos participación, ¿no se le ha visto nunca una mala cara, un mal gesto?
12: No, la verdad que no, la verdad que no. La verdad que esto se espera mucho de los jugadores que quieren jugar y al final no pueden. Y la verdad que ha sido un ejemplo, mismo sin jugar, sin tener minutos, ha sido siempre un ejemplo. Ha trabajado muchísimo, mismo no jugando algunos partidos. Y bueno, desde el primer día, la manera que llegó hasta el momento de hoy, es la misma persona, el mismo trabajador.
14: Y bueno, como he dicho, tener él en nuestro equipo fue un...
13: Yep. ¿Cuánto mérito tiene terminar toda una temporada ganando todos los partidos de casa?
14: La verdad que es espectacular. Nosotros jugando en este club queremos ganar siempre todos los partidos. Y poder terminar la temporada ganando todos los partidos jugando en casa es espectacular. Delante de nuestra afición es algo brutal. Y bueno, creo que fue una temporada espectacular jugando aquí. Y esperamos que la próxima temporada sea igual.
13: Déjame preguntarte una curiosidad. ¿Qué te decía el presidente ahora mismo que estabas hablando con él?
14: No puedo decir.
13: ¿Es tan grave que no se puede decir o es bueno? ¿Bueno o malo, por lo menos?
14: Ah, bueno, solo cosas buenas.
13: Y lo último, ¿cuándo se te ocurre dejarle el brazalete a Lewandowski?
14: La verdad, Rona, yo y Pedri estamos hablando hoy por la mañana. Y bueno, decidimos que era el mínimo que podríamos hacer por él, dejar llevar el brazalete, porque al final creo que también dentro del vestuario es uno de los capitanes y para nosotros es un orgullo poder disfrutar de este momento con él.
13: Enhorabuena por la victoria y por tus dos goles.
14: Muchas gracias.
13: Las palabras de Rafinha.
15: Tu també.
16: Gràcies, Rafinha.
5: Capitao.
15: És una decisió de savi capital.
5: Sempre ho té, això, Rafinha. Sempre amb els companys, els anteposa sempre, anteposa el grup. Això és una de les principals virtuts que té Rafa.
15: Doncs res, nosaltres el que aprofitarem és per fer un parell de minutets de pausa i tornem pel Vinga. Ja encara a aquest postpartit entre Barça 3 i Betis, que només n'ha fet un.
17: Què t'hi jugues, Barça? Amb Albert Bermúdez i Santi Ovalle. Diuen que de mare només n'hi ha una i de manar 75 també. Amanar 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
18: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR Sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluides de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
19: Tío, he tenido un imprevisto y de los caros.
20: Cuidado, no acabes en un revolving que se dispara. Mira mejor a tuprestamo.com y prueba con United. Todo online, condiciones claras y sabrás lo que pagas cada mes. United es un préstamo online hecho para you.
21: Quan venen els teus amics d'altres països i vols presumir del millor d'aquí, porta'ls al Glop, amb les seves estovalles de quadrets de tota la vida i el sabor de fa 47 anys. Fliparan. I tu diràs, sí, cuina catalana. Som així, al Glop. A Gràcia, l'Eixample i al Glop.com.
22: Ei, perdona, una estrella.
23: Ei, una estrella.
22: Perdona, una estrella.
23: Una estrella.
22: Què, un crit valent?
23: Vinga, tots units fent força.
22: Una estrella!
23: De seguida.
24: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
25: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
15: Dos quarts d'aquí a 3 minuts, dos quarts de 12 de la nit. El Barça que ha complert avui segurament en l'últim partit dels que havia de complir, més que res perquè juga contra un Betis que no s'hi jugava res i per tant doncs sí que aquest l'havies de guanyar, va dir d'alguna manera.
5: I
15: arrodonir sobretot...
5: Ple de victòries a casa.
15: Aquí anava a dir, una de les dades que tu suposo que avui destacaràs i bastant al Big Data.
5: La primera de totes.
15: La primera de totes.
5: Home, vinga, és que compte, fer un 19 de 19...
15: És una barbaritat.
4: És molt heavy.
15: És una absoluta barbaritat. Estàs a punt de fer-ho l'Espanyol? 19 de 19.
4: Sí, però al revés.
5: Pata.
4: He escoltat.
26: I no oblideu
15: que si estava...
26: aquest 19 de 19 és jugant a... Estadio Johan, sí. Montjuïc i Camp Nou. Vull dir, sí. Això no ho recordem, però sí, és sí, encara sí, més
5: sí,
26: difícil.
5: Sí. Totalment.
15: Sí, té tela. Aviam. Doncs vinga, anem-hi, no?
5: Les tinc, sí,
15: anem-hi
5: les tinc.
15: Anem-hi amb les dades i tantíssim.
5: Endavant.
15: Vinga, va.
17: Big Data Fermín. La tendència.
5: a guanyar a casa. El Barça ha sumat 19 victòries a 19 partits a casa a la Lliga aquesta temporada. Em sembla una barbaritat. Ha fet un 57 de 57 a casa. Per primer cop a la història, això succeeix a la Lliga Espanyola amb 20 equips. Amb 20 equips, cap equip havia estat capaç d'assolir-ho, perquè l'últim Madrid que ho aconsegueix va ser el de la Quinta del Buitre a meitat dels anys 80, però la Lliga era de 17 equips i no de 20. Per tant, mèrit del Barça que ho aconsegueix per primer cop. Els guarismes són 57 gols a favor i només 10 en contra. Per tant, piconadora absoluta del Barça a casa. I l'últim cop que el Barça, encara que sigui amb menys equips, ho aconsegueix, el fet de tot victòries a casa, temporada 59-60, Melenio Herrera, que en aquell moment eren 15 partits i no pas 19 com en aquesta temporada.
17: Radiografia del partit.
5: Tenim un Barça que avui s'ho ha pres seriosament, s'ho ha pres amb professionalitat, amb 15 rematades, amb bona producció, 9 rematades a porteria, 12 ocasions, el doble que el seu rival, 7 recuperacions altes i un Pedri que ha estat destacat. 4 ocasions al Camés, 9 pilotes recuperades al Camés, 112 accions al Camés del partit. És curiós perquè ha perdut 9 i ha recuperat 9. Per tant, queda absolutament tot equilibrat en el bo de Pedri i en duels el millor del partit ha estat Marc Bernal amb un 6 de 8.
17: El millor en xifres.
5: O Capitao Rafinha, més enllà del seu doblet, que ja de per si té molta entitat aquesta dada, és que a més Rafinha, 5 rematades al Camés, 4 de les quals a porteria, 2 ocasions creades, 9 accions dins de l'àrea rival del Betis, al Camés, i 2 recuperacions altes també al Camés, una d'elles afavorida per l'error de Bellerín, que li ha permès marcar un gol més i sumar un doblet en el dia d'avui.
17: La dada sorprenent.
5: Avui, 2 gols des de fora de l'àrea, 2 dels 3 que ha aconseguit el Barça. El Barça ja ha marcat 21 gols des de fora de l'àrea per part de 8 jugadors diferents. Déu-n'hi-do com ho ha repartit. Rafinha, Rashford, Pedri... Avui s'hi suma també Cancelo, que fins ara no havia marcat des de fora de l'àrea almenys aquesta temporada. I el Barça es va acostant als registres del curs

0: marcat des de fora de l'àrea almenys aquesta temporada, i el Barça es va acostant als registres del curs passat. El curs passat va marcar 23 gols des de fora de l'àrea, ara en porta 21. Veurem si a l'última jornada és capaç d'igualar-ho.
1: La curiositat.
0: No es marcaven 3 gols de falta en una mateixa temporada des de la 20-21, que hi havia un tal Messi,
2: clar,
0: que aquella temporada va marcar 3 gols al Barça, els 3 de Messi de falta. Doncs des d'aquella temporada no es marcaven tants. 2 de Rashford aquest curs, contra el Copenhague i contra el Madrid, jornada 35 a casa, i ara Rafinha, jornada 37 a casa, també marca, o sigui, té nassos, eh?
2: Sí, sí.
0: Fins al dia del Madrid només un gol de Rashford, i a partir d'aquí en el tram final, jornada 35, jornada 37, els dos a casa, de forma consecutiva. Cuando haces pop, el Barça marca de falta. Rafinha és el primer del Barça, mira que ho havia intentat, des de la 22-23, però és el primer gol de falta de Rafinha amb el Barça. Ja n'havia fet 2 a la Premier amb el Leeds, però estem parlant de 2021, i Rafinha amb el seu gol de falta, que per tant és des de fora de l'àrea, suma 12 gols des de fora de l'àrea amb el Barça, empata amb Deco i Eto'o, i hòstia, ha superat els 11 gols de fora de l'àrea de Don Iniesta.
2: Collons.
0: Sí, que déu-n'hi-do, a poc, Rafinha, al pas de les temporades, a poc, va assolint registres interessants.
3: He hecho mucho trabajo, y la verdad
0: es que no para,
3: Rafinha. He hecho todo lo que he podido yo.
0: Sí, tú ya vas a fer prou, si tu, és que
3: sí,
0: és el millor.
3: En su momento, lo hacía todo bastante bien. Y...
0: Tot.
3: Sí, ¿verdad?
0: No, bastante bien, no, tot
3: bueno,
0: bé.
3: Bueno, lo que puedo, que a veces es mucho, a veces es poco.
0: No, nunca es poco. Has donat massa, Andrés.
3: Y siempre hago lo que puedo, ¿no?
4: Oy.
3: Y sobre todo cuando voy a dormir, que a veces es como...
0: Ya
3: está el comeback.
0: El comeback, sí.
3: Es difícil.
0: Uf. Y tanque es difícil.
3: Santi, si está hablando alguien por ahí, nos dices. O no está, ¿no? No está ni pendiente.
0: No, estará trabajando,
4: no
0: home.
4: No está ni él.
0: Estará ya buscando protagonistas.
3: Estaba buscando protagonistas. Claro. Yo me acuerdo cuando estábamos en la zona mixta...
0: Sí.
3: Jo buscava més al Santi.
0: Home, és que
3: és claro.
0: Home, és que és molt maco el Santi.
4: Majo, sí,
0: és que...
5: Què em
0: deies? Sí.
3: No, nada, que com va por zona mixta.
5: No, encara...
6: Com va, Santi?
5: Encara estic, és que saps què passa? Que,
3: hay flujo que de lluny... gente, otro reflujo.
4: Reflujo el tuyo.
5: Està tan no. lluny que encara no hi he arribat.
3: Ah, bueno.
4: Està tan lluny.
6: Escolta, doncs aprofito per recordar-vos coses. A nivell de calendari...
0: Sí.
6: Dimecres, 34 anys de la primera Copa d'Europa, 20 de maig, des de l'Auditori Melià de Sitges, amb la presència del Dream Team,
7: és més, nit allà, eh?
6: Tindrem sorpreses que encara no hem dit i estan per sobre fins i tot d'algunes de les que ja hem anunciat.
0: Ostres, doncs.
6: Molt al tanto.
4: Nervis.
6: Molt al tanto.
0: Doncs no se m'ocorre com es pot superar el tema aquest dels protagonistes, eh?
6: Doncs fliparàs. Per tant, entreu a sercatalunya.cat i reserveu la vostra invitació o envieu-nos un missatge al 06-32-72-11, nom i cognoms dels que vingueu. 20 de maig, que a Sitges la convertirem en Wembley aquell dia. Després, ve dissabte.
7: Dissabte,
6: final de la Champions. Barça-Arsenal.
7: Sí.
6: A partir de les 5...
0: Barça-Lió.
2: Olímpic de Lió.
6: Ai, perdona. Estic dient Barça-Lió.
0: O el Lioné.
6: Ho he dit 8 vegades
0: no,
6: avui.
0: No, jo crec que no.
6: Barça-Olímpic de Lió.
7: Només 3.
6: Només 3, oi? Ja t'ho dic jo, que he dit algunes quantes. Barça-Olímpic de Lió. Des de Casa Cupra Raval. També a la web de Casa Cupra Raval hi podeu trobar les entrades gratuïtes o a sercatalunya.cat.
7: Però i a més a més... l'enviem allà, no?
6: A la Palet l'enviem a Oslo.
7: Molt bé, Palet.
0: Què deia que viu la Palet?
4: Perquè quan... amb plumes i amb el gorro, cap a Oslo.
7: Bueno, no te queixis, eh?
4: Mira el temps abans d'anar.
6: Això serà guapo.
4: No farà tan dolent per ser Oslo.
6: I a més després, empalmarem amb el partit del Barça l'última jornada. Sí, que serà un dissabte dels
7: València,
6: compactes. Compactes i xulos.
7: I llargs.
6: I serà un dia llarg, però serà un dia divertidíssim i esperem que doncs, puguem sumar una Champions aquell mateix dissabte.
7: Bueno, ho espereu tots.
6: I a més a més, aquell dia també tindrem bastants regals, com per exemple la samarreta de Campions de Lliga signada per Fermín.
4: Home.
6: Pel propi Fermín.
0: O sigui, el bo, eh?
6: El bo.
0: Clar.
6: El bo. O, bueno, el segon bo.
0: Ah, no.
6: Que ho vegis. Qui podem escoltar ara per ara és a Hansi Flick.
1: Ah, bueno. Me da igual. Solo una última.

0: Vale, pero partido que queda, necesitáis descansos, necesitáis vacaciones. Por supuesto, tenemos un partido más y por supuesto lo vamos a jugar y espero que lo ganemos y al final estoy muy contento, sí. Cuando haya una pausa. Muchas gracias.
1: Palabras, ya habéis escuchado de Hansi Flick.
2: Hansi Flick,
3: ball and break, normal.
2: Sí, no?
3: Home, ara s'ho mirarà el Mundial amb crispetes, tranquil·lament, veient què fa Alemanya i ja està.
2: És, ho té fàcil, en aquest sentit, eh? Jo ho posa... Però senzillet, va fent, ell va fent...
3: Molt bé. Està gaudint, està en la millor etapa de la seva vida.
2: Bueno, sí,
3: no,
2: eh?
3: La segona, no? Perquè guanyar un sextet potser...
2: Igual guanyar un sextet amb el Bayern et col·loca un pèl per sobre.
3: Sí,
2: però
3: potser, sí.
2: Tot i així, tant Lewandowski com Hansi Flick, que ho han guanyat tot el Bayern, els veig molt feliços aquí.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt feliços. I una de les coses que a mi em sembla sempre espectacular de la gent que ve del nord és que fins i tot Lewandowski, ara en el vídeo de retirada, la primera imatge que es veu és ella a la platja. La platja els torna bojos.
4: Sí, sí, sí, sí.
2: La platja els torna bojos.
5: En general, qualsevol jugador de fora que ve a jugar a Barcelona, sigui a l'Espanyol, al Barça, sí, es queda enamorat de la ciutat, es queda enamorat de Catalunya i mai ningú vol marxar. Bueno, la dona plorava perquè la dona està més feliç aquí que en qualsevol altre país.
2: No,
6: home,
2: no,
6: és que... Hòstia, Aràbia.
3: Clar, home, exacte. Clar,
5: té un gimnàs aquí que va quedar fa un any...
2: Ara vinga, rebenta els aires acondicionats a tot arreu, no?
5: Bueno, a veure, tampoc s'anirà... Se'n va a guanyar molta pasta, per el que jo tinc entès.
2: Ja imaginem.
3: Sí, ja,
2: però... ja imaginem, ja.
3: No, però malament no estarà ni de diners tampoc, ells, no?
5: No, bueno, jo crec que no, però sempre si vols entrar 10 milions sets més, millor, no?
3: Ja,
5: no?
3: Home, suposo,
5: no
3: suposo, Gonzalo.
5: No els vols, per mi, no els vols.
3: És que no ho visualitzo,
5: Vale.
3: No ho puc visualitzar.
2: En fi, res, dos quarts i set minuts.
5: Bona nit i gràcies a tots.
2: Una de les coses que hem de fer és triar...
5: Encara queda programa.
2: Hem de triar el millor jugador del partit.
7: Quadis Llançà, el teu concessionari oficial Nissan, patrocina el jugador estrella.
2: I hem de triar el millor jugador del partit. Començarà votant el mateix Jofre.
8: Hòstia, m'agradaria molt Lewandowski, però...
4: Ja.
2: Yeah. No, és inviable. No és el cas.
4: I estava pensant...
2: Et sento dir-ho, no és el cas.
8: Hauríem de posar... Vaig a posar la cabritinha de l'Ovalle a Joao Cancelo.
2: Joao Cancelo? Carai.
3: Iniesta, què ha passat?
2: Sí, he fet...
3: No, Joao Cancelo sí, encaixa molt.
2: Joao Cancelo... Perdoneu. Joao Cancelo sí, encaixa. Al final ha fotut un partidàs, sí, sí. Ha fet un molt bon dia. Clar, evidentment, jo per dos gols s'hauria de posar Rafinha, Biel.
4: Jo també diré Rafinha.
2: Júlia.
9: Sí, estic aquí també, Rafinha.
10: Jo dic Lewandowski.
2: Bé, té per ahí.
10: Home, el més important sempre és la festa. Això
2: si el partit, si comptes el partit com fins a 20 minuts després, t'ho puc comprar.
3: I la nota?
10: O sigui, és que a veure la nota, més important la festa.
5: Jo crec que és més un vot de lo que significa el partit, no? Entenc, Santi, de la despedida, perquè no ha tocat la pilota.
3: És que la nota quina serà, Santi? Com ho valorarà l'Ovalle?
2: Santi, li podrà un 9.
10: És el comiat.
5: És que no l'ha tocat, Jofre, siguem sincers. L'estimeu molt, bona despedida, molt bonic tot, però avui no ha tocat la pilota.
2: 3 en 1, un 9.
5: 9.
2: En fi, un vot per Lewandowski.
3: Jo voto Rafinha.
2: Tu votes Rafinha, no? Doncs sí. Per tant, no ho sento molt, però el dia de Lewandowski, que és el millor dels últims 4 anys, però el millor del dia d'avui ha sigut Rafinha.
11: La teva mare sempre té raó.
2: Ah, sí?
12: Em compro un cotxe nou.
13: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
11: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
7: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
2: Doncs ara sí que una de les coses que podem fer, ja que volíeu escoltar les notes del
3: Sisplau.
2: Santi... Si us plau, Santi, espera't un segon perquè escoltarem a Marc Bernal. Abans, a Esport 3, Marc Bernal.
14: Avui tornava a la titularitat. Marc, què tal? Bona nit.
15: Bona nit, què tal?
14: Mira, 5 pilotes recuperades, 5 duels guanyats de 5, 90% d'encert en les passades, una altra actuació brillant. Per completar una temporada, la teva, que com la definiries?
15: Bueno, jo crec que ha sigut bastant bona. Jo crec que ha sigut també la tornada a lesió, les coses que he viscut, la veritat que mai ho oblidaré. I res, normalment no em fixo en els números i en els dats del partit, però em queda una bona sensació.
14: el partit d'avui, altra vegada a la base al costat de Pedri, us poseu 2-0, després el Betis retalla distàncies, com valores el partit d'aquesta nit?
15: Bueno, al final nosaltres volíem la victòria, volíem aconseguir l'objectiu de guanyar tots els partits de Lliga a casa, jo crec que, o sigui, és veritat que quan se'ns han ficat el 2-1 hem patit una mica més, però bueno, al final hem pogut aconseguir l'objectiu.
14: És la lliga perfecta a casa, tu ho has dit, 19 de 19. On està el secret? Li preguntàvem abans a Rafinha, ens deia l'afició. Però clar, l'afició està molt bé, però no juga. A nivell de joc, estrictament futbolístic, què és el que heu fet tan bé a casa?
15: Bueno, jo crec que ens sentim més còmodes, també, com ha dit Rafinha, per l'afició, per el nostre entorn. Jo crec que al final surten millor les coses. L'equip també, el rival se sent apretat, com nosaltres a vegades ens podem sentir fora, i jo crec que aquí ens hem pogut fer més forts.
14: Un dels noms, o el nom de la nit, és el de Lewandowski, sense cap mena de dubte, ara sentíem el seu comiat. Un cop ell ho va anunciar a xarxes socials, molts jugadors joves, li heu agraït el mestratge, que us hagi ensenyat tantes coses. Què vol dir això? Què us ha ensenyat Lewandowski?
15: Bueno, jo crec que des del primer dia, sobretot dins del camp i sobretot fora, sobretot la professionalitat que té, ell com a persona també, al final quan vens del filial o vens de baix costa una mica més, i ell ens va ajudar a fer grup, a dins del camp, a donar-nos consells, i la veritat que és un referent per nosaltres.
14: A vosaltres l'heu vist en el dia a dia, en aquest comiat, ell deia que Catalunya és el seu lloc a la terra. Per un tio de Berga, català de Socarrel, que significa que un polonès que arriba aquí fa 4 anys, i m'imagino que l'hauràs vist molt feliç a Catalunya aquest temps.
15: No, la veritat és que sí, jo benvingut sí, però bueno, no, la veritat que molt orgullós, i l'hem fet sentir com a casa a tots els culers, jo com a aficionat i com a company, la veritat que estem molt agraïts per tot el que ha donat pel club.
14: I una que també li preguntava a ell, en les pròximes hores, dies màxims, s'ha de fer oficial una cosa que ja és un secret a veus, que és la renovació de Flick fins al, com a mínim, fins al 2028. Què et diu això?
15: Bueno, la veritat que per mi el míster ha sigut el que m'ha donat la confiança, el que va fer pujar i debutar el primer equip, i la veritat que s'agraeix tot, i res, pues, que no sé res de la renovació i tal, però ens alegrem per ell.
14: I un missatge per l'afició, perquè ha caigut la Lliga, ha caigut la Supercopa, tothom s'ha quedat amb l'espineta aquesta Champions, l'any que ve els torneu. És veritat que queda un partit a València, però aquí no hi torneu fins la propera temporada. Quin missatge els llança un jove ambiciós com Bernal?
15: Bueno, jo crec que tots somiem, tant com a jugadors, com l'estaf, com tota l'afició i els culers, en guanyar la Champions, en guanyar més títols. Aquesta temporada ha sigut bona, però nosaltres volem més, i hem de ser ambiciosos.
14: Marc, gràcies i felicitats.
15: Gràcies a tu.
2: Marc Bernal, que la veritat té un parlar molt sobri.
3: Sí,
2: un parlar molt
9: sobri.
2: O sigui, tot nano que puja de la Masia, que ha sortit d'allà els últims 4 o 5 anys...
9: Què els hi donen?
2: Què els hi donen?
9: Què és aquesta veu?
2: Què és aquest sosiego? Aquesta tranquil·litat?
9: És una mica Ruido Blanco, també.
2: Sí, també és veritat que és una mica Ruido Blanco. Què deia, Santi?
10: L'alegria de la huerta.
2: Sí, no, a veure, però és igual. Però vull dir, per enfrontar-te a zones mixtes, Cobercí espectacular. Eric espectacular.
3: Bueno, jo crec que Pau
2: Gerard
3: i Eric,
2: Martín,
3: Pau i Eric estan per sobre, però davant del dubte o davant de la inexperiència, sobrietat.
2: Però sí, no foten la gamba de cap manera.
3: No.
2: De cap manera. Bernal no fot la gamba.
3: Sobrietat.
2: Casado no fot la gamba. Gerard Martín no fot la gamba.
3: Jo crec que aquí hi ha una guia, eh?
2: Fermín, Gavi, hi ha una guia bestial.
3: Per això, i em sembla que s'estan fent bé les coses, vull dir, perquè el discurs i la forma d'abordar aquest tipus de situacions em sembla que és prou entrenada, prou madura, prou sòbria, i jo crec que hi ha un guiatge interessant, vaja.
6: Hi ha un error comú genèric, que és que tots posen d'exemple a Frenkie de Jong. Aquí patinem.
10: ja comencem.
6: Algú ja ha dit, escolta'm, Frenkie, que no fallem, i un va darrere l'altre. Però s'ha d'acabar aquest discurs.
2: Ja t'entenc.
6: Aquí és l'única correcció que jo posaria.
2: Jofre, digue'm un número de l'1 al 7.
6: De l'1 al 7?
2: Sí.
6: El 3.
2: El 3, doncs mira... Se'n va al concert de Grupo Frontera. Anna Vila Valles. Anna Vila Valles.
3: Arroba
2: Anna Vila Valles.
3: Que ho audeixi.
2: Una de les 7 persones que havia encertat la porra.
10: Enveja.
2: L'Anna se'n va a veure Grupo Frontera. Enveja. Molta enveja, perquè pinta que és d'aquest concert. Digo.
16: Me queda un por ciento, però ho he entonat molt bé, perquè canto molt bé. Jo feia classes de cant.
9: Bueno.
2: És el de... Ona, tena que negues a nona... És això?
16: No, això són corridos tumbados.
2: Ah, vale,
16: això és
2: que...
16: cumbia.
2: Vaita. Estem parlant de Grupo Frontera, que és el que se'n va anar... És el que se'n va anar a veure per què han guanyat la porra. Vaita.
16: Boníssim.
10: Molt maco.
17: Que és bo que van buscats,
16: I en viu guanyen molt, eh?
17: Sí, eh? Fa pinta. Sí. Fa pinta que guanyen molt en viu. Perquè és d'aquests grups que transmeten alegria i que surts d'allà, que sembla que t'hagi fotut un xute.
3: Se't va guanyar.
6: Jo crec que estan una mica a la frontera.
17: Sí, oi que sí?
9: I bueno.
17: Ja tot bé, Jofre?
6: Estic cansat.
17: T'has cansat, deia.
16: És culpa meva perquè li dono en peu.
17: T'entenc. Són 3:15.
16: Si no, ara ja...
17: Aquí una de les coses que t'anava a preguntar és... a veure, marxa Lewandowski, això ja és segur. Què em faries de Ferran?
6: Jo me'l quedo.
17: Tu te'l quedes.
6: Confereixo renovació.
3: Jo crec que s'ha guanyat un continuar al Barça i crec que el Barça no trobaria un davanter, un segon davanter al mercat, com el té ara mateix, que és gratis,
17: i que
3: senti el Barça, que coneixi els companys, l'estil de joc del Barça i que marqui els gols que ha marcat Ferran. Jo crec que després d'aquesta temporada queda més que clar que Ferran té que continuar.
17: Val, doncs llavors suposem que ens quedem amb Ferran. Vale, ja hem fet això.
16: Posa-li.
17: Quin punta portes?
3: Ah, Julián Álvarez segur que no, perquè no podeu portar-lo.
17: Segur que no ja, eh?
3: No, home, jo crec que en cap moment hi ha hagut cap possibilitat. El que passa que he volgut vendre que sí que es podia. Jo conec perfectament el vostre modus operandi.
17: Home, però ell està com un sonat allà...
3: És parlar d'un nom gran, un nom que il·lusioni, durant setmanes omplir tota la premsa d'aquell nom perquè després vingui un altre jugador que no té res a veure.
17: Bueno, a veure, amb Nico Williams li vam aconseguir el contracte a Sevilla, o sigui que
3: bueno, no tens que treballar per l'Atleti de Bilbao, tens que treballar pel Barça.
17: No, al contrari, hem treballat per Nico Williams, no per l'Atleti de Bilbao. L'Atleti de Bilbao, com pots comprovar, l'hem enfonsat.
3: Jo crec que per el mercat ara mateix està complicat en el tema de nous, de moment, dels que pot haver-hi més disponibles. A mi l'opció que ha sortit aquests últims dies de Joao Pedro no em desagrada.
18: Joao Pedro és boníssim. El que passa és que Joao Pedro... es parla amb una alegria de Joao Pedro quan Joao Pedro ha costat una pasta i no sortirà per menys de 60-70 quilos.
17: Bueno, i Julián no per menys de 90.
6: Ni borratxo.
18: Clar, a mi em sembla...
6: 60 quilos per Joao Pedro.
18: A mi m'agrada moltíssim Joao Pedro, però Joao Pedro és per fitxar-lo quan està al Brighton. És que ara fitxar-lo quan està al Chelsea... és que em sembla encarir i ficar una pressió extra a un jugador que tampoc em sembla que potser vingui amb la certesa de... Bueno, no, potser no. És a dir, no és un jugador que vindrà amb una certesa d'un Lewandowski, d'un Harry Kane, d'un Julián Álvarez. És un jugador que és meravellós, que té una matèria prima brutal, però és un jugador que no té 5 temporades a l'elit a un nivell
17: I
18: espectacular.
17: I quins davanters... És a dir, mira, dona'm un parell de perfils de davanters que costaran pasta, però que els pagaries sí o sí.
18: Haaland.
17: I un parell de davanters... que em diguis per lo que costarien, ojo.
18: No, el Jofre ja et va tirar el nom de Luis Suárez de l'Sporting Club de Portugal.
17: Que això vindria per quan?
6: Sí, sí, m'agrada.
18: L'únic també sortirà caret, també és cert.
6: Quan no, és caret?
18: Jo crec que entre 30 i 60 fàcil.
17: 30 i 60 no, és el doble,
6: hòstia,
17: eh?
6: Hòstia, la forquilla
17: és una forca, eh?
18: Entre 30 i 50... Clar, és que no ho sé, perquè
6: no pago, per
18: depèn
6: sort,
18: del Mundial.
17: És
18: que jo crec que per 30 milions Luis Suárez no sortirà de l'Sporting Club de Portugal, perquè a més venen pues molt cara els portuguesos.
3: I un davanter com Muriqi no el portaries?
18: Jo no el portaria.
17: Clar, el tema és que Muriqi seria el segon.
18: Jo, davanters estàtics, davanters estàtics, no vull ni un. Davanters estàtics, no vull ni un. Hem d'aspirar... És a dir...
17: Luke de Jong, tio!
18: Una altra cosa és per les condicions, o sigui, pel preu que tindria i pel context i tal, però les condicions de nou que tu has de buscar és
17: Muriqi...
18: o Julián Álvarez o Joao Pedro. O sigui, és a dir, tècnicament estan molt ben tirats. Una altra cosa és que et costarà una pasta increïble i no sé si ho mereixen, però les característiques que tu has de buscar és Julián i Joao Pedro. O sigui, són dos perfils que tenen diferències, lògicament, però són els perfils. A mi m'agrada molt Pavlidis.
17: Vangelis Pavlidis al Benfica.
6: Però no és aquest perfil, Fermín.
18: No és aquest perfil, exactament, però té altres coses molt bones, Pavlidis. És un tio
6: és
18: que té gol...
6: És més perfil Micautatge.
18: Té relació amb el
17: gol... Ara vull aquest nom jo també, Jofre. A mi m'agrada molt.
6: És un rotllo Julián.
17: Ja ha sortit. 23:49.
6: És un rotllo Julián. És un futbolista líquid, que diria el Suárez.
18: Sí, però també mòbil. És referència. També pot ser referència, però és cert que es mou molt. Es mou molt,
6: que tingui,
18: Pavlidis.
6: Que tingui impremta en àrea, o sigui, que quan cauen a l'àrea van cap a dins... però que sigui capaç de moure's, que apreti, que doni continuïtat. Jo estic molt a favor d'aquest perfil, que Suárez de l'Sporting també t'ho dona. Ara, jo, si m'he de gastar prop de 50 quilos, ha de ser un tio molt, molt consagrat.
18: Clar.
6: Estic d'acord que un tio del Chelsea que em costa 50 només perquè em van pagar molt,
8: Jo no el vull.
18: Ara, si et costa 30, Joao Pedro, et costa 35, doncs sí, fem-ho perquè, crec que val la pena. Però clar, 50-60, aquí molt, ja marxaríem.
9: Són molts de quartos, eh?
8: Són molts diners, són molts de quartos. Pensaran que som...
17: Si això ho dic a la massa social...
16: El Deco va anar a triar un partit ahir, van a veure un partit ahir del Joao Pedro, que se'n devia anar content amb Joao Pedro ahir, Deco. Sí, eh?
17: Podem escoltar, per exemple, una de les altres veus autoritzades per parlar sobre Lewandowski, és Gavi.
19: Es de los mejores delanteros de la historia y como te digo, lo echaré mucho de menos y le deseo siempre lo mejor.
20: A tu t'ha cuidat especialment bé, no? També sempre hem vist moltes imatges que abans dels partits t'animava i dedueixo que també que en els moments de lesió també t'ha ajudat.
19: Sí, como bien tú dices, me ha ayudado siempre, me ha dado muy buenos consejos. Al final él es una leyenda del fútbol. Y yo siempre lo he escuchado porque sé que y sabía que era un jugadorazo y que sabía muchas cosas, ¿no?, del fútbol. Y como te digo, una pena que se vaya porque le echaré mucho de menos nosotros y la afición también.
20: L'última sobre ell. Què s'aprèn d'un jugador així, 37 anys, aquest nivell físic? Òbviament, els anys es noten, però segueix mantenint el seu màxim nivell, no? I això implica molt treball darrere.
19: Sí, la verdad que eran 37 años y se cuidaba y estaba muy bien para tener 37 años. No todos los jugadores pueden estar así a su edad. Y como te digo, Lewandowski, aunque haya venido al final de su carrera prácticamente, nos ha dado muchísimos títulos con muchos goles suyos y le tenemos que estar eternamente agradecidos.
17: Caray. Bueno. A Gavi,
18: Bé.
16: Molta connexió amb Gavi i Lewandowski.
17: Lewandowski, de veritat, per mi és de les coses que més...
5: Bueno, Gavi ha sigut el jugador que se l'ha vist més emocionat amb aquesta despedida de Lewandowski. Jo crec que Gavi és un jugador que pot caure millor o pitjor, però sí que és un jugador molt passional, no? Que en l'estil de joc, en el dia a dia, és d'aquests jugadors que no els agrada perdre mai, que ho viuen tot molt intensament i que al final acabes agafant carinyo, no? És el típic que s'enfada sempre, que en el rondo sí, fotrà sí, la bronca, sí, sí, sí. Que podràs tindre inclús... sí, exacte. Però que,
17: sí,
5: però que després l'agafes carinyo.
17: Una mica vinagre, però és veritat que després... bueno.
8: I crec també... No sé si coincidiu que des de fa temps com que vol agafar una veu autoritzada de vestidor, que no sé si és perquè la sent,
18: sí.
8: Perquè la té o perquè li han aconsellat, però la vol agafar.
5: Home, podria ser un bon capità.
17: Però no sé fins a quin punt.
8: Jo sí, em genera dubtes, perquè
18: tot el que té...
16: Li falta un pèl de madurar. Quan digui que està...
8: Si vas a negociar, necessites un Gavi?
5: Però sí, perquè fotrà d'hòsties al president i et traurà la prima que vols.
8: Però això sí. Necessites un altre que generi consens.
5: Sí, una mica més autoritat.
17: Sí, més una figura que assumiri una mica més. Sí, t'entenc perfectament.
5: Però com a quart capità, millor que Araujo ho farà, no?
17: Sí, no hi ha dubte. Això sí que genera consens.
18: Ai, tampoc.
17: Per cert, Mikautadze, 12 gols, i així ja callo ja, 12 gols en Lliga a l'ombra de Gerard Moreno.
5: La pregunta era per donar a treure a Mikautadze, no?
17: 12 gols en Lliga a l'ombra de Gerard Moreno.
18: I ens hem deixat el nom que varia apuntant més d'una vegada al Gonzalo, que si depèn com es posi el mercat, tampoc em semblaria una mala opció, que és Vlahovic.
5: Sí, més després de l'ensopegada de la Juve, del fracàs d'aquesta temporada i de com ha acabat tot aquest any, la Juve sí.
8: L'eliminatòria que va fer, o sigui, el partit de Champions que va fer contra el Madrid va ser un recital,
18: Que és capaç de fer moltes coses aquest tio, l'únic que clar, també molt. És volcànic, vull dir que
5: i caràcter especial,
18: molt vull bo. Dir, a veure com ve, però clar, també ha de ser especial Cancelo i mira el rendiment que ha donat.
16: I Rashford també
18: saber.
16: El van pintar com
18: i Rashford
16: el...
18: també sí, ha donat un bon rendiment.
8: L'estàs portant al Barça a jugar amb un equip que ve a guanyar-ho tot, vull dir, que
16: jo no el fitxaria blau, tiquis-miquis.
18: Clar.
17: En fi, a mi ja només el que m'arriba a aquestes hores són factures.
9: Sí, sí.
8: Money.
9: Sí, money.
17: Yeah.
10: Here we go. A mi només m'arriben factures,
9: Here comes the money.
16: Sisplau, endavant.
9: Sisplau, jo primer, d'acord.
16: Insisteixo.
9: Miro com...
16: Insisteixo.
9: D'acord?
16: No m'ho perdonaria mai.
17: Qui em tira el penalti?
16: Mete-la tu, que a mi m'ha de la risa.
9: Molt bé. Hem començat absolutament fantàstics avui amb les factures. A la Palet l'ha traït el cervell i de cop i volta es pensava que l'Espanyol havia perdut.
16: Voler no és poder.
2: repassem coses.
0: A veure, tenim, estem pendents dels, dels catalans, Espanyol i Girona. L'Espanyol perdent 1-2 contra Osasuna.
2: No, guanyant.
0: Perdó, guanyant. Mira, ja la primera...
5: Ja sé que toca desitges, però...
0: La primera a la Galleda, ja per les factures.
16: Almenys l'ha acceptat, l'ha entomada.
5: Bueno, el seu subconscient, tots sabem que estava desitjant que perdés l'Espanyol i el seu subconscient li ha jugat una mala passada.
0: Per ser voler no és poder. Voler no és poder, ja està.
5: Ànims, palet.
16: I també el Santi, amb els seus poders, amb el mal del comentarista que diuen, doncs ha provocat, ha sigut ell, que ha fet el gol de Rafinha de falta. Anem a sentir el que ha dit.
21: Ara que el Barça ja és campió de Lliga, no s'hi juga res, a veure si Rafinha fa una falta, per fi.
5: A veure.
21: Ja
5: veurem.
21: Que ens van dir que era un gran especialista. Barça. I va Rafinha, pica Rafinha, gol! Del Barça!
16: Ara ja marquem falta.
2: I bueno, ja està, ja en fem. Ja en
18: el
2: fem.
18: Millor és el riure.
2: Què més vols?
18: Sí, el millor és el riure
2: de llarg. Sí, sí, és la factura feta a riure.
18: Total. Sí, sí, sí.
9: Ha sigut increïble perquè avui pràcticament totes les factures estan al mateix àudio.
16: Això és brutal.
9: Ha passat tot de cop. Sentim també, sisplau, quan el Gonzalo estava parlant del comiat de Lewandowski perquè el partit estava xepi-xepi d'avorrit.
2: Xepi-xepi.
9: I de cop i volta...
5: Tens ànims de sortir després de la factura, però despedida de Lewandowski, partit gris, de Robert. Esperava una mica més.
21: Cancelo! Gris fort.
2: Tia, però això no és la factura, tio.
5: Però, o sigui, el nivell de la secció, tots sabem el que és, i com durant la temporada ha anat cap avall. Però, o sigui, que em foteu una factura que no és la cosa que em faltava per escoltar aquesta secció. O sigui, no existeix factura. Estic parlant de Robert Lewandowski i és un gol de Cancelo, o sigui, no té res a veure.
16: Però és boníssim, tio.
2: Sí, però és boníssim. Ja està, toma amb el gol.
16: El criteri és boníssim. Dos punts cap a dintre. També, ara, parlant de factures... una mica tirant enrere.
2: Premium.
16: Anirem al la primera jornada de Lliga i repassarem.
2: Ara et vull veure aquí.
9: Un moment. Aquesta factura demana un aplaudiment per la seva entrada, perquè és que és la factura.
2: És la factura. La factura de la temporada.
9: La factura de la temporada.
16: Anem a sentir-la, sisplau.
18: Qui creieu que serà campió de Lliga?
21: El Barça.
16: Bé.
18: Biel.
16: Futbol Club Barcelona.
18: Bé. Júlia.
9: El Barça.
16: Bé.
18: El Barça. Jo dic el Madrid. Fermín.
21: Que la fotis.
18: Barça?
5: L'Atlético de Madrid.
18: L'Atlético?
16: L'Atlético? Molt bé.
5: És la meva opinió.
16: Ah, no hi ha ningú més. Bueno, doncs, vam encertar tots menys Bermú i Gonzalo.
2: Sí, jo per tirar el contragafe, evidentment.
16: Hem guanyat la Lliga gràcies a tu, és el titular.
2: Hem guanyat la Lliga gràcies a mi. Des d'aquell dia va començar la cosa a funcionar.
16: És mi culpa.
2: El tema és que el Gonzalo...
9: Sabeu qui no ha guanyat la Lliga?
2: El Gonzalo va dir que no, perquè l'Atlético de Madrid... perquè s'havia equivocat de títol no, i l'Atlético de Madrid estava a les semis de la Champions i a la final de Copa.
5: En el moment no era tan descabellat pensar jo, perquè realment l'Atlético de Madrid havia fet un bon mercat de fitxatges, havia gastat molts diners.
2: Però jo... seguia tenint el Xolo. Aquí no hi tenies en compte això.
5: Jo només vull saber dues coses. Qui ha sigut la persona que ha trobat l'àudio del primer programa? Averiguaré internament qui ha sigut. I segon, jo la setmana que ve portaré també factures de molts de vosaltres que han sigut molt més gordes que aquesta.
16: Endavant.
2: Ostres.
16: Tens la secció.
5: Sí, sí.
16: Casa teva, casa
5: vostra. No, tinc
18: mostres.
5: I a més m'ajudarà qui ha buscat el meu àudio d'avui, que ara pujaré a dalt, eh? No us aneu a casa encara.
9: Mira, ja ha sortit el cap per
5: allà. Vale.
0: No serà la primera vegada que puja les escales amenaçant Gonzalo.
5: Bueno, doncs ara no us veieu, que ara vinc jo, que tinc que parlar unes coses amb vosaltres. Gràcies.
2: Endavant. Res, gent. Falta Gonzalo.
5: Jo no tinc molt res a dir, la veritat.
2: Ui, no, ja sé que no és dia...
5: Jo crec que ha sigut un fracàs de partit.
2: Parla de tu, tio. Parla de l'Espanyol. No, no. Parla de l'Espanyol.
5: És que estic molt content fracàs perquè us escoltava cantar...
2: Un fracàs de partit és històric. Aquesta és històrica. Per mi s'ha de fer-ho. Per som la Lliga guanyada. Guanya 3-1.
21: Una victòria 3-1 contra un equip de Champions.
2: Amb el rècord a casa.
21: Amb el rècord a casa.
2: Fas un 19 de 19 a casa.
9: No pot
16: esqueixar. Gonzalo, dos punts. Jo crec que ha sigut un...
5: Ràpidament, seguiu cantant lo de l'Espanyol, que l'Espanyol es queda a primera, que sé que per vosaltres és molt més important que haver guanyat avui el Betis en un partit intranscendent. Tindreu que tornar a menjar-vos l'any que ve una altra vegada, anar a Cornellà. I repeteixo, esperava molt més d'un partit a casa contra un Betis que ja ho té tot fet. Per mi ha sigut un fracàs, torno a repetir. Espero que espavileu i que l'any que ve ho fem millor.
2: No sé com el pot fer millor, si no de 19.
16: Després d'aquest fracàs estrepitós.
2: Santi, tanquem tot el que vindria a ser el Camp Nou, va.
21: I ens retrobem la setmana que ve, dissabte, a partir de les 5 de la tarda, des de la Casa Cupra Raval.
10: amb la final de la Champions, Little Oslo, Barcelona, la casa Cupra convertida en Little Oslo, va intentar guanyar una nova Champions contra l'Olímpic de Lió i després el partit contra el València que tornarà, que tancarà la, la Lliga. Així que dissabte d'aquest hi jugues Barça, gran, gran. Us hi esperem a tots, que feu les vostres tres entrades a la web de Ser Catalunya, amb sorpreses, amb regals, amb tota la tropa del que t'hi jugues des de la casa Cupra.
17: I amb el Jofre fent càntics celestials,
18: xoros,
17: us deixarem amb el Larguero. Bueno, Larguero, us deixem amb el cas el Canalla, que està presentant el Sique.
10: Què està
17: fent? És que m'està desconcentrant, però m'està fent molt, m'està agradant molt.
16: Que no pari això, sisplau.
17: El Jofre fent ràdio en directe. Ara
5: no m'he sentit ningú i paro.
17: No. Espectacular, això.
9: No t'has posat els cascos, eh?
17: Hosti, santa, que
5: divertit. Fins demà, no? Demà hi ha bar, ja que t'hi jugues.
17: Demà hi ha bar, ja que t'hi jugues, ja de tot.
5: Ja de tot. I ens veiem dissabte, no, Albert?
17: Efectivament, ens veiem dissabte, que serà un molt bon dia. Serà un molt bon dia.
5: Bueno, veurem.
17: Ja ho veurem, però jo crec que serà molt bon dia. I res, ens veiem, una abraçada. Tots aquests hem sigut els del Keti Jugas Barça, els del Fermín Suárez, els de la Júlia Sabata, els del Gonzalo Álvarez, el Biel Macià, Jordi Martí, Sique Rodríguez, Anna Palet, Edu Boada, el Creixell, el Jofre, que l'esteu sentint per aquí, no sé si el sentiu.
9: Que remuga.
17: I l'Adrià Buixeda, del Departament de Realització, i el Pol Riera, al Departament de Visibilitat, amb el Cuixart Diros, el control tècnic. Això és el que t'hi jugues, Barça. Us deixem amb un parell de minuts de publicitat i des de llavors enganxem amb el carrusel Canalla. Una abraçada.
16: Som-hi. Peace.